0: Són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera. Hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes, que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
1: Ramó de Pedra.
2: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
3: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes. Vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des d'allí mateix del Catllat, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
3: Sí, bé, això ho porta doncs, el doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan al Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això. Doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
4: I era visible o estava colgat per la terra?
3: Ara no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
0: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Sí. Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
0: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquests del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran, I les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no? I té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no? I per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Que agafaven el Catllà i la feien baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa, i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla neix també els Munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
1: Ramó de Pedra.
2: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
5: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrega. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat d'irrigació pel seu territori natural.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
4: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill, surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
5: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix a darrere, al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no?, i que va més enllà de l'època medieval.
2: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Turlit. Burginus o edicnemus.
1: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
4: Roquerol, Tionoprocne rupestris.
1: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
4: Estornell comú, Esturnus vulgaris.
1: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània, espai on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure, granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts, que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts i cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Pas a pas ens parla de com viure des de la salut la primera setmana. Tots un cultura és un espai per compartir la creativitat i les diferents formes que tenim d'expressar-la la segona setmana. Converses amb Miguel Iribarren ens fa, a través dels llibres, connectar amb la nostra part més espiritual la tercera setmana. I com avui, homes al descobert, amb una mirada amable, fem i fan camí per acompanyar els homes en els canvis que els toca viure en aquests moments.

0: I si teniu quelcom a dir, us convidem a fer-ho a través del telèfon 93 195 79 12. Allà ens podeu enviar missatges de veu i estarem encantats de comptar amb la vostra... S'han treballat la llengua. Amb la vostra participació. Ens podeu trobar a Mediterrània Radio Arenys de Mar, en el Facebook Mediterrània Radio Arenys de Mar. Allà podreu trobar tot el que fem, els podcasts, les fotos de qui ha fet el programa i els propers i els antics, tot. I si no, podeu anar a la web de la ràdio, la web del Radio Arenys de Mar, a la carta, i allà podreu escoltar els podcasts dels programes que hem fet. Us parla Rick García i en el so tenim a Isaac Albarracín. Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé. Aquí estem.
0: Sí, molt sí. Bé, molt bé. Però bon Sant Jordi?
1: Sí, perfecte. Tenim algú aquí a regalar la rosa.
0: Ja, sí, tens algú?
1: Sí, estem allà.
0: I has pensat?
1: Sí, hi he pensat.
0: Perfecte, doncs això és el que compta. I el llibre?
1: El llibre ja veurem, no és cosa meva.
0: Molt bé. Doncs sí, comencem amb Homes al Descobert. Tenim aquí al meu costat a Juanjo Compaire.
2: Sí, aquí només hi ha un home descobert i un altre
0: avui, home, ja només un home
2: cobert, un altre home cobert, que és el Quique,
0: sí.
2: Que avui, per qüestions de la festa de Sant Jordi i tal i qual, no ha pogut venir.
0: Per logística, el tenim en pantalla. I gràcies a les pantalles d'avui dia és possible fer-ho i veure'l. Després ens podreu veure. Bon vespre. Bon vespre,
3: ja sento
0: Quique.
3: No ser-hi en persona, eh? Però ja saps que normalment no falto mai.
0: Sí, a més, bueno, el Quique avui... és una persona que li agrada molt venir en persona i està perquè diu que és diferent, que l'energia i la comunicació és diferent. O sigui,
3: correcte,
0: que, bueno, però no passa res, Quique, el programa
3: és millor ser-hi. Millor ser-hi, tot i que sigui online. Sí,
0: que sigui online.
3: Clar que sí.
0: Sí, sí, doncs això, a 23 d'abril, dia de Sant Jordi, espero que us ho hagiu passat molt bé. Estigueu fent encara les últimes compres de llibres i roses i nosaltres des d'aquí us convidem a Homes al Descobert. Amb qui avui, Juanjo?
2: Avui tenim un convidat molt especial, Josep Maria Mesquida. Què tal, Josep Maria, que està aquí connectat?
4: Hola, molt bona tarda. Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí esperant sentir la sintonia de Homes al Descobert. Vinga.

0: Molt bon vespre, Josep Maria, el saludo, benvingut a Mediterrània. Gràcies per ser aquí amb els homes al descobert i anem a començar, no?
1: Bé, primer dir que el Josep Maria és president d'una fundació que es diu Fundació Enllaç. Després en parlarem una mica de què és el que fa la fundació. I a més és professor de gerontologia a la Universitat de Barcelona. I
0: de gent gran.
1: De gent gran.
0: De gent gran.
1: Perquè la Fundació Enllaç doncs, treballa amb gent gran.
0: Molt interessant. Molt interessant.
1: Gais, o LGTBI, diguéssim, que després ja ells en parlaran una mica. I l'han convidat perquè vam tenir no fa massa una tertúlia allà al Centre Plural de Masculinitats de l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta tertúlia vam parlar d'envelliments i masculinitats, de com els homes vivien l'envelliment, i clar, la particularitat o la diversitat que hi havia d'homes grans, i una de les aquestes particularitats és com viuen l'envelliment els homes LGTBI. Per tant, doncs, vam tenir-lo allà convidat, vam tenir una tertúlia interessant, de la qual sembla que properament podrem tenir la gravació en vídeo, que penjarem al nostre portal d'Homes Igualitaris. I, en fi, doncs, estic molt content de tornar-lo a tenir aquí a la ràdio, perquè és una altra manera de fer tertúlia amb ell, que recuperar aquella vella sintonia que vam tenir quan estàvem allà al Centre Plural. Benvingut, Josep Maria, doncs.
2: Moltes gràcies, Juanjo. La veritat és que sí, va ser una experiència molt grata per mi també. Vaig poder presentar el projecte de la Fundació Enllaç i va ser una estona d'intercanvi molt, molt enriquidor des del meu punt de vista. L'únic que afegiré a la presentació que has fet de la meva persona és que jo sóc professor de treball social. Jo dono classes a futures i a futurs treballadores i treballadors socials, i sí que faig les assignatures d'envelliment, i per això em considero gerontòleg, però en realitat imagino que hauria de parlar com en minúscules. Jo dono classes sobre envelliment i treball social i sobre gènere i diversitat sexual i treball social.
1: Molt bé, notat, doncs. Anotar-la...
0: No, però molt interessant que hi hagi l'apartat de gent gran.
2: Sí.
0: Que en som un fotiment.
1: I cada vegada més.
0: Sí.
1: Doncs bé, mira, ara passem doncs a la següent
0: part del programa, que és que vosaltres presenteu allò que heu fet aquest mes, en aquest mes que no ens hem vist.
1: Exacte. Doncs en aquest mes, què hem fet? El dia 28 de març vam fer la segona trobada de la comunitat d'homes per la cura de la vida, que és un moviment que hem encetat amb diverses entitats que treballen amb homes amb una perspectiva de gènere i feminista, que són diverses, són 6 concretament a Catalunya, 6 entitats diferents, i persones també, homes a títol individual, que s'hi volen afegir en aquest moviment. Vam tenir aquesta trobada a Sabadell i els anfitrions van ser el grup de compromesos d'aquesta ciutat del Vallès Occidental. Bé, això per una banda, per tant, aquest projecte continua endavant, i ara estem tots diguéssim, creant els vincles entre entitats i persones que estan disposades a treballar en aquesta direcció. Tenim un altre projecte que porta el nostre company Josep Maria Lozano, que es diu Universitat de Barri, que ja n'hem parlat aquí en altres ocasions.
0: El van entrevistar.
1: Que és que és una iniciativa de portar el pensament feminista als barris, concretament a 9 barris, al Centre Cívic Torre Llobeta, que ja tocant el Passeig Maragall de Barcelona. És un centre cívic molt actiu en aquest sentit, i allà hi ha Josep Maria tira endavant unes activitats que es diuen Universitat de Barri. Aquest 10 d'abril, per tant aquest dijous, Tenim de convidada...
0: Sigut, no, han fet, aquest dijous passat.
1: Ah, clar,
0: passat,
1: és veritat, sí. Ja fa un parell de setmanes, el 10 d'abril, vam tenir el Custodio Moreno, que és una activista veïnal, que segurament potser alguns se'ls hi soni perquè va ser pregonera de les festes de la Mercè fa 3 o 4 anys, convidada per la llavors alcaldessa Ada Colau. És una activista veïnal molt reconeguda, no? I, bueno, doncs, tindrem una conversa amb ella. I hi ha una aula de feminismes que es titula Amor i Revolució, i unes sessions 26 d'abril, 17 de maig, 21 de juny, que són tres dissabtes. Per tant, aquest dissabte que ve, 26 d'abril, és la primera sessió, al matí, també a Torrellobeta, en què es fa un repàs de la història del feminisme. Feminisme de la diferència, feminismes lèsbics, feminismes negres, etc, etc. Per tant, és una activitat que impulsem des d'Homes Igualitaris, concretament el Josep Maria Lozano.
0: Aquí m'agradaria afegir una coseta, que és el que fa el Josep Maria, que és fer petita, fer entendible el que és el feminisme, no? Perquè ho va explicar quan el vam entrevistar i a mi em va agradar aquesta visió, no? Que és la gent que és molt senzilla o la gent del carrer, moltes vegades les paraules que es fan servir o les dissertacions que es fan servir des del feminisme els hi queden lluny, els hi queden grans. I aleshores portar-lo a un nivell més entendible, més de carrer, fa que la gent els hi costi menys i s'apropin més a aquest sentit, no? Vull dir, poder assimilar què és el canvi, què significa, no? I això ho vaig considerar molt interessant. Per tant, aquestes activitats que s'estan desenvolupant són molt interessants que la gent hi participi i vagi, perquè és una manera d'apropar-se més, sobretot al sentit de les dones i acompanyades d'homes, evidentment.
1: Sí, sí, hi ha un públic bastant assidu que va seguint, perquè aquesta no és la primera de les activitats, sinó ja portem un cert recorregut, i sempre hi ha una assistència bastant nombrosa de persones, tot i ser un dissabte al matí, que diguéssim que, bueno, requereix un cert esforç, no? Uh-huh. Bé, això és... Això és el que tenim previst. Bueno, hi ha una cosa que està diguéssim, ara preparant-se, que és un cinefòrum el 5 de juny, un cinefòrum que farem a la cooperativa Sunseix. La cooperativa Sunseix és una cooperativa de cinema, que està allà al carrer Béjar del barri de Sants de Barcelona, que fa, doncs, ara ha participat en el Festival de Cine d'Autor, la Filmoteca, el Sunseix, el Cinema Verdi, bueno, el Sunseix, per tant, és un centre molt actiu. Allà farem un cinefòrum amb un convidat de luxe, que és l'Octavio Salazar, que és una personalitat que ha publicat diversos llibres sobre cinema i masculinitats, al voltant d'una pel·lícula que es diu Una vida no tan simple, que és una pel·lícula que ha triat ell, que està, diguéssim, protagonitzada per dos homes que són amics, un casat amb fills, l'altre separat, d'uns 40 anys, i, doncs, com viuen aquesta etapa de la vida dos homes en situacions familiars diferents, que són amics i que són companys de feina. I és una pel·lícula que està molt bé, que en el seu moment va passar una mica desapercebuda, tot i que tenia diversos premis, però ja la recuperarem des de fa un parell d'anys, La recuperarem i farem un debat en voltant de la història d'aquests dos homes i les seves famílies i tal. En fi, doncs, aquí.
0: Fins aquí arribem.
1: Del mes de maig tornarem a parlar amb més detall.
0: Molt bé, sí, això el proper mes. Ara li donem veu al Quique, que normalment es presenta una cançó. Quique, que és el tema avui.
3: A veure, avui, últimament, com que són els entrevistats els que proposen les cançons, per mi hi ha poca feina, eh? I avui encara menys, perquè la cançó que ha proposat, la primera que ha proposat de dues que farem, no? Uh-huh. El Josep Maria és que realment no necessita presentació ni la cançó, ni el cantant, ni el poeta que da origen a la cançó, no? Perquè estem parlant de Cantares, que és una cançó del Joan Manuel Serrat de 1969, del disc Sincerament Teu, que va ser superimportant, jo crec, que la vida de tots nosaltres, els que som d'aquesta generació, no? El Sa de Camino a Andar, diguem-ne, és com no sé, com una cosa totalment important a la nostra educació, no? Mm. I del Machado, que és el poeta, òbviament no he de dir res. Llavors, és més que res entendre en quin context, no, el Josep Maria proposa la cançó i què significa el Josep Maria aquesta cançó, que suposo que per cadascú de nosaltres té un significat especial, no?
0: Què fem, la comenta no abans, sí, o després? Què vols, Josep Maria?
2: El que considereu.
0: Ah, com tu vulguis.
2: Potser ja que estic parlant, doncs continuo. No?
0: Vale,
2: no
0: perfecte, presenta-la. I després l'escoltarem.
2: Molt bé, tal com ha dit el company, no cal presentar aquesta cançó, no cal presentar aquest text perquè forma part de totes les nostres memòries col·lectives, no? Uh-huh. Potser sí que puc justificar la seva elecció. Es tracta d'una cançó publicada l'any 1969, que és l'any en el qual jo vaig néixer, de manera que aquí hi ha, diguem,
3: que no és poc.
2: Que no és poc, ja són alguns anys, de manera que té a veure amb el pas del temps, que és el tema que m'ocupa, però sobretot es tracta d'una cançó que vaig sentir molt a casa durant la meva infantesa, perquè era una cançó molt estimada pel meu pare, i també reflecteix des del meu punt de vista una perspectiva gerontològica a la qual m'adhereixo plenament,

0: Amb això ja he justificat l'elecció de la cançó. Més és optimista, més a més parla de persones que viuen, que riuen. No sé, penso que és una cançó en la qual...
1: Doncs l'anem a disfrutar i després continuarem.

0: Ha sigut una disfrutada, Juanjo, escoltar aquesta música.
1: Tant, sí. Em fas pensar, en aquesta idea de rius, clar, que també és molt típica de la tradició del nostre país, no? Nostres vides són com rius que van parar al mar, que és el morir, mas cumple... en fi, no? Des de les coples de Jorge Manrique. Aquesta és una idea que no hay camino, que uno se hace el camino, por lo tanto que no hay nada prefixat, no, sino que uno es va fent la vida, és a dir, contra la idea una mica estàtica, no, de que hem de passar per unes etapes de la vida que ja ve una mica prefixada, la vida ens la fem nosaltres mateixos. I també en la tercera edat, o la quarta o la cinquena edat, els homes i les dones grans podem fer-nos també una vida d'acord amb els nostres desitjos sense haver de seguir unes pautes prefixades.
0: Bueno, això és el gran repte que s'està visquent avui, no? Perquè mai havíem arribat a edats tan avançades, tot el col·lectiu. Puntualment algun arribava, però no un gran col·lectiu de gent que tenim una edat ja... I actius, perquè...

0: encara que et jubilis, estàs fent coses, no? L'altre dia, parlant amb la meva jove, em va comentant això, no? Què farem quan ja no puguem valdre per nosaltres mateixos, no? Perquè arriba un punt que sí, que ets àgil, però després, doncs no. I ella em deia, diu, el més important és mantenir-te en actiu, no perdre habilitats. Vull dir, perquè el perdre habilitats és el que fa envellir. Si tu mantens una certa quantitat d'habilitat, et mantens actiu, et mantens actiu. I em va agradar la idea de dir el que s'hauria de fer, perquè parlàvem de les residències, no?, que portem allà als familiars, i queden com en la terminal, no? Uh-huh. Terminal d'autobusos, allà l'únic que els hi queda és ja morir, acabem allà, no? I sí que entren pel peu, per propi peu, però van acabant sense tenir habilitats. I tant, acabant en una cadira i te'ls trobes allà amb el cap caigut, bueno, va bé, bueno, molt desagradable, no? Aleshores és una cosa a reflexionar de com haurien de ser les residències, no? Potser no ben bé així, sinó... I aquí pot entrar el Josep Maria a parlar de tot això.
1: Sí, sí, sí. Clar, habitualment, és a dir, estem sentint molts discursos que plantegen aquesta nova perspectiva, no?, en la qual vivim molts més anys i amb millors condicions de salut com a un problema, no? Hem de lluitar contra aquesta idea que el que ve serà una cosa problemàtica, perquè les pensions no se sostindran, els sistemes de salut no seran capaços de donar-nos tot el que necessitarem, tindrem una gran massa de persones en situació de no activitat. Habitualment l'envelliment es planteja en aquests termes i no acostumem a tenir present que en realitat del que estem parlant és de moltes victòries, no?, de moltes coses que en realitat ens haurien de provocar satisfacció. Uh-huh. Si vivim més i vivim millor, vol dir que alguna cosa hem fet millor. I entre aquestes coses, doncs, controlar més les nostres natalitats, viure més d'acord amb els nostres projectes de vida, insisteixo que tot mm-hmm. això ho hauríem de valorar de forma positiva. Mm-hmm. No sé si ens equivoquem una mica quan pensem o quan associem envelliment a residències. És una idea contra la qual a mi m'agrada una mica lluitar. Només un 4% de les persones grans fan ús de serveis residencials i quan fem ús de serveis residencials ho fem només per 2 anys perquè estem en una situació, diguem-ne, de molta fragilitat o de molta dependència, no? Uh-huh. En la qual cosa, quan parlem de persones grans, parlem de moltes altres coses que no són residències. Uh-huh. No sé per quin motiu acostumem a veure residències quan parlem de, quan uh-huh. parlem de nosaltres, quan
0: això
1: quan
0: és un bon apunt, eh? Sí, sí, sí. Sí. Tens uh-huh. tota la raó, Josep Maria. Tenim tendència a focalitzar, no?, cap al final, i al final residències, associat, no? Tens raó, sí, sí, sí. Sí.
2: Des del punt de vista de la gent gran, bueno, jo sóc un home gran, no?
0: Sí. Tinc 76, formes part de la gent gran.
2: 77, no? Sí, doncs, clar, està la nostra capacitat de seguir actius, com uh-huh. ha dit ara la RIM, no? Uh-huh. Però també des del punt de vista de la societat, aquest menysteniment que de vegades sentim, aquest menysteniment respecte de la gent gran, és una pèrdua que també té la societat de, diguéssim, de l'experiència nostra. Uh-huh. Jo recordo que quan era professor, vaig tenir un alumne amb el qual vaig fer amb ella un vídeo, un alumne de Benín, que és un país de l'Àfrica, del Golf de Guinea, no? Uh-huh. I ella m'explicava als seus companys de classe. És que a l'Àfrica, quan un home gran mor, és com una biblioteca que es crema. Aquesta era la dita, no? Uh-huh. És una biblioteca, és a dir, perquè un home gran porta dintre seu tota una experiència vital que clar, es transmet via oral, no? Per una transmissió oral també escrita, però en Àfrica durant un temps era fonamentalment oral, no?, que és una font de saviesa, no? Mm. I és una cosa que en la nostra societat potser no es valora suficientment, no? Per tant, també hem de mirar l'envelliment des d'aquest altre punt de vista de la societat, no? I abans ho comentàvem amb el Josep Maria, clar que tenim sempre l'espasa de Damocles que ens diuen els nostres fills, és que no, jo no tindré pensió, és que jo què sé, és que hem de fer un pla privat de pensions, que mai arribem, que els plans de privats de pensions, molts d'ells són una autèntica estafa, en fi, no? I és clar, doncs, ara en aquesta situació en la que s'estan ficant por per totes bandes de que la guerra, que hem de gastar en armament, que per tant hem de reduir la despesa social, ja m'estic veient que la primera partida que voldran reduir per incrementar la despesa en armament seran les despeses socials, incloent-hi doncs, les jubilacions, no? I és clar, és un problema que tenim en aquest moment. No sé tu com ho veus, Josep Maria, estic parlant massa, jo.
1: No, és que és d'això del que hem de parlar, en aquest context, diguem-ne, de retrocés de tot el que fa referència al benestar social. Efectivament, estem entrant en un moment en el qual cal tornar a dir que estem parlant de drets, que són drets que ens hem guanyat al llarg de totes les nostres vides i que estan en perill, que hem de mantenir un altre cop posicions de lluita i de defensa de les persones grans.
0: Sí, però a més és que jo hi ha una cosa que sempre dic, allò de aquí i ara. És el moment, ara estem aquí i ara, i és el que tenim. Què vindrà? No ho sabem. I el que has dit tu, la por. La por fa que et tanquis, fa que facis coses que no has de fer, fa que hi hagi retrocediments, però perquè nosaltres mateixos ens deixem guiar per la por. Vull dir, el que està passant en aquests moments és el que tens. L'altre, ja ho veurem. Per tant, saps? És saber molt bé, com està dient el Josep Maria, què tenim, quins drets són els que jo haig de defensar, i ahir. I no cedir ni un pam. I no cedir a la por això, del que em passarà.
3: Això és el que diu el Machado, de golpe a golpe, verso a verso, no?
0: Clar, sí, que... clar, sí, total.
3: Ara que parlàvem d'això...
0: Sí, és un pas després de l'altre. I no correm perquè no arribarem enlloc. És un pas després de l'altre. I anem fent. I no baixar, cop a cop, golpe a golpe. Ah, que sí, va per aquí la història.
1: Abans parlaves dels envelliments actius, no? I per alguna cosa que també ens passa quan pensem en l'envelliment, acostumem a associar l'activitat de les persones grans a l'esport, a la participació en activitats d'oci, tot això està molt bé, però potser ser actius i ser actives també vol dir doncs, lluitar i continuar lluitant a favor dels nostres drets. No? Hi ha una cosa que té a veure amb la participació política i social que també té, que és central en la idea de l'envelliment actiu. No?
0: Sí, bueno, també és que venim d'uns patrons de comportament de gent gran que ja era com el retiro, no? O sigui, la jubilació era el retiro. Viatjar, no sé què, i no. Sí, que pots viatjar, pots fer moltes altres coses que no has fet durant el temps que has estat treballant, però no pots deixar de banda el que tu ets com a persona i projecte dintre d'una societat. I dintre d'una societat hi ha molts registres. I tu hi pots participar en aquests registres. A més, pots participar sense hores, sense fita, en qualsevol temps, en qualsevol moment. I això enriqueix el que tu aportes. I que estic totalment d'acord amb el Josep Maria.
3: També és veritat, Rim, que a vegades els referents que tenim no ajuden molt, no? Perquè si penses, per exemple, l'exemple del Biden, no? Que no se'n retirava ni a tiros, o sigui que no posa les coses molt, molt fàcils.
0: No? Bueno, també depèn on vols mirar tu, perquè tu pots tenir aquest exemple o pots mirar un altre, que et sigui més bo per tu.
3: No, clar,
0: tu pots triar els referents amb els que tu vols caminar. És que és això. I que normalment fem molt cas d'aquests referents negatius més que de referents positius. I la història està en equilibrar la balança. No?
2: I parlant dels homes, que estem en un programa que parla dels homes, clar, ho comentàvem en la tertúlia, no? Que els homes, clar, quan deixem de tenir la feina, perquè ens jubilem, que les dones, evidentment, també treballen, però històricament o culturalment els homes tenien com a referència, com a eix vital, la feina, no? Quan deixen la feina, se'ls desmunta una mica el món i és una oportunitat per nosaltres repensar-nos, no? Bé, jo què vull fer a la vida, és allò de no hay camino, se hace camino al andar, pues, què vull fer a la vida, com puc recuperar allò que volia fer quan era més jove, com puc cuidar dels meus nets, si és que en tinc, com puc cuidar-me jo també a mi mateix, que moltes vegades m'he descuidat perquè sempre estava preocupat per la feina, no? És un moment de repensar-nos i és un moment interessant, no? Un moment interessant.
0: De totes maneres, jo aquí també faig un apunt, que és els patrons d'home. El patró d'home, sí, que tota la vida ha estat en la feina, i era el seu objectiu i la seva funció, i després continua, però s'agafa allò que ha dit el Josep Maria, a esports, a coses d'homes. Vull dir, les activitats que troba per fer i omplir el seu temps, a part de, primer, tenir molta il·lusió per després dir, ei, què faig amb el meu temps, i agafar-s'hi com, fins que troba el punt, això és així. Ara, també, pues això, tenen tendència no a mirar tant la part social, sinó la part més lúdica, entens? Per què? Perquè no han vist més enllà, perquè tota la seva vida ha sigut feina, entens? I no han fet la reconversió de dir qui sóc jo, què és el que a mi m'agrada, que és realment el que a mi m'agrada, no el que la societat diu que a mi m'ha d'agradar. Entens per on vaig?
2: Però sí que jo observo en els parcs i tal, que cada vegada hi ha més avis, que fan de, com a avis el que no havien fet com a pares, que ara que, bueno,
0: però això és una altra versió,
2: molt de camí per davant.
0: Això és una altra versió. Això és per substituir que les dones i els homes treballen. I aleshores aquí fan de canguratge. Els avis. Això és un altre... Això seria un altre
2: pot ser una obligació que t'imposa, o pot ser també que tu trobis un cert...
0: Que t'agradi, això també. No? Però que vull dir que normalment és per ajudar.
2: Però el punt aquest del compromís social és també important com a part de l'activitat.
0: Sí, sí.
2: Per ser actiu, bueno, allà a la... A la tertúlia que vam fer plural vam convidar a la gent de la Maria Pensionista, que aquí en aquest programa també els hem convidat.
0: Sí.
2: Dèiem, bueno, és que el compromís social, el compromís de la lluita per les pensions, no solament les nostres, sinó de les...
0: No, i per l'atenció mèdica, i per... hi ha un munt de coses en les que la gent gran s'ha de posicionar, que és el que deia el Josep Maria. Ens hem de posicionar, i aquests són els nostres drets. I no ens regalen res. Els diners que et paguen a un jubilat són diners que tu ja has donat. Per tant, te'ls han de retornar. I que no diguin que no hi ha, perquè no ha d'haver-hi. Vull dir, són faves comptades. Que treguin d'un altre lloc, però no dels sous de la gent jubilada. No.
2: I Josep Maria, tu, a la Fundació Enllaç, que diguéssim que atén a persones LGTBI, tu quina experiència tens respecte dels homes grans gais i tal, com viuen l'envelliment, aquesta gent que ve a la vostra fundació?
1: Sí, jo no sé, estava pensant, quan preparaven aquest programa, pensava que un home gai gran és un home doblement fracassat. M'explico. Pensava que si fem cas dels plantejaments més socials, podem entendre que ser home és una expectativa, és alguna cosa que té a veure amb un mandat, alguna cosa que ens obliga o que ens pressiona per ser d'una manera determinada. I quan són grans estem sent una cosa que no és un home. De la mateixa manera, un home gai és una persona que no ha satisfet les expectatives relacionades amb el seu gènere, perquè hem mirat amb desig cap a altres homes, de forma que podem pensar el que he dit fa un moment, que un home gai gran és dos vegades algú que no és un home. No sé si a partir d'aquesta idea podem considerar que la Fundació Enllaç és un espai en el qual atenem, no només a homes, també atenem a dones lesbianes i a persones trans, ja siguin homes o ja siguin dones. La Fundació Enllaç el que fa és oferir diferents serveis i activitats al col·lectiu, i ho fem sobretot en situacions de vulnerabilitat. No sé si puc descriure ja el que és la Fundació Enllaç o és una pregunta que venia posteriori perquè potser m'he
0: perdut. No,
2: tira.
0: Sí, home.
1: Clar. D'acord. Molt bé. La Fundació Enllaç és un projecte d'ajuda mútua. La Fundació Enllaç va néixer ara fa 17 anys i va néixer perquè un grup de persones activistes a favor del respecte cap a les persones LGTBI va decidir anar més enllà de l'activisme que havien realitzat al llarg de la seva vida i van començar a fer coses a favor del col·lectiu de persones grans. Una mica pensant en el seu mateix futur. És a dir, que la Fundació ja té, diguem-ne, una orientació d'ajuda mútua. Però ja des del primer moment és una organització que s'orienta cap a la comunitat i des del primer moment oferim serveis a altres persones LGTBI, de manera que som un projecte obert. No només ens donem ajuda entre els que formem part de la Fundació, sinó que també oferim els nostres serveis a persones que estan fora. I finalment podem pensar en la Fundació com una entitat que també vol canviar les coses, perquè estem en contra del patriarcat, perquè estem en contra de l'edatisme i perquè estem en contra de la LGTBI-fòbia. De forma que teníem, diguem-ne, aquests tres espais d'acció. Treballem memòria perquè considerem que s'ha de respectar el llegat de totes aquelles persones grans que van lluitar a favor de les llibertats ja fa molts anys. Treballem a favor de la presència perquè no volem tornar a l'armari. Treballem a favor de la defensa perquè hi ha una sèrie de circumstàncies doncs, que ens fan més infeliços, i treballem a favor del benestar perquè també hi ha una sèrie de coses que moltes persones trans LGTBI presenten i que considerem que han de ser millorades. I ho fem a escala individual i ho fem a escala col·lectiva. Crec que ja he explicat una mica el que és la Fundació amb aquestes paraules. Estem molt a prop de la Sagrada Família, estem al centre de Barcelona, som una mena com de, si voleu, un casal especialitzat, perquè obrim cada dia oferint activitats, i tenim una segona línia d'intervenció que té a veure amb aquestes persones que venen a la Fundació i en les quals detectem alguna vulnerabilitat i en les quals doncs, fem treball social. Podeu venir quan vulgueu. El nostre local està molt bé i sereu benvinguts i benvingudes.
0: Moltes gràcies.
2: Hi he estat. Fantàstic, sí.
0: Moltes gràcies, com l'has explicat. Moltes és que gràcies. És perfecte. Venen ganes de venir i anar a veure'l.
2: Mirin per el Google, entren a la pàgina web.
0: I busquem, si la gent vol buscar-los, on el trobaran?
1: Si ens busquen per internet, som Fundació Enllaç, on la C trencada es converteix en una C.cat.
0: Enllaç.
1: Enllaç. Fundació, som la Fundació Enllaç, però si se'ns busca per internet s'ha d'escriure Enllaç.
0: Amb C.
2: Doncs mira, agafem Enllaç i passem una cançó de Lluís Llach.
0: Sí, que passa és que aquesta també és d'un camí, eh? Torna a ser un camí. Per què l'has triat, Josep Maria, aquesta?
1: Aquesta l'he triat pel mateix, en realitat, perquè també parla d'un camí, concretament d'un viatge, i després hi ha una altra segona raó, i és que és Cavafis, que és una persona que va fer poesia homoeròtica, és una persona a la que hem llegit molts gais, perquè d'alguna forma ens parlava dels nostres desitjos i dels nostres amors, donant legitimitat als nostres estils de vida. Per molts de nosaltres, Cavafis va significar, doncs, això, portar o veure'ns reflectits en l'àmbit de la cultura. Per això he triat aquesta cançó.
0: Alguna cosa més a afegir, Quique?
3: Jo tenia una pregunta, més que en relació amb la cançó de Jack, és una passada. Sí, jo soc un enamorat de Jack des de que vivia amb 26 anys a Madrid, o sigui, sense saber parlar català. I bueno, en concret aquesta del viatge a Ítaca m'agrada moltíssim. No, però la meva pregunta era més en relació al que parlava abans el Josep Maria de la gent vulnerable, no? En el col·lectiu gay, vosaltres també trobeu patriarcat i trobeu aquesta desigualtat que heu de pensar en aquest sentit a la part més vulnerable a dins del col·lectiu, en les relacions de parella i de més? O com veieu això? S'ha de treballar només diguem-ne, en el món heterosexual o veieu també patriarcat a dins del moviment gay i en aquest sentit treballeu en aquest sentit?
1: serien com dues coses, potser, no? D'alguna forma, la desigualtat que ens afecta a les persones LGTBI, des del meu punt de vista, està directament relacionada amb el patriarcat. Si tenim menys valor, menys valor social, és perquè no responem a les expectatives del patriarcat. Això per una banda. I després, nosaltres també reproduïm estructures de relació i de poder patriarcals. Entre nosaltres hi ha relacions de desigualtat, entre nosaltres hi ha alguna cosa que fa que mirem als homes masculins amb un valor superior al que apliquem quan mirem cap als homes amb una expressió de gènere femenina. Estic parlant d'una cosa general, d'alguna cosa que té a veure amb el món de les idees i de les construccions socials. No estic dient que tothom tingui la mateixa visió. Un apunt en aquesta línia és reflexionar al voltant de per què és més fàcil ser gai que ser marica, també des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, de significat social, i potser podem arribar a pensar que si en algun moment ens vam fer gais és perquè no ens agradava ser mariques, i això tenia a veure amb el fet de poder-nos expressar o de poder-nos identificar amb models més masculinitzats. No sé si m'he explicat bé, però...
0: A mi m'ha sorprès que en la teva presentació dius marica. Et defineixes com marica, no? I clar, aquesta pregunta que està fent el Quique és aquella que jo tenia, no? Per què ho fas, no? Per què et defineixes com a marica, no? I ara ho estàs explicant.
1: Sí, exacte. Precisament és una forma com de posicionar-me respecte d'aquest tema i dignificar una condició que habitualment ha sigut un insult, no? És una forma de donar-li una alta orientació i reivindicar-ho des de l'espai polític.
0: És una paraula que està embrutida, no? Que és com a bruta, no? I tu la dius, no, a veure, per què? Si és una paraula bonica, anem a reivindicar-la. I ho fas des d'aquest sentit. Clar, a mi d'entrada m'ha sonat allò, a la paraula, com està entesa, no? I, ui, es defineix com a marica, no? Vale. No? I en canvi, clar, té l'altre vessant, sí, de reivindicació. Em sembla molt bé.
1: Molt bé.
0: Bueno, escoltem la música, no?
2: Sí, bueno. El tema del Lluís Llach,
0: no sé. El viatge a Itaca.
2: Si es consideraria gay o marica, el Lluís Llach, no sé.
0: Qui lo sap?

0: Bé, pues ja l'hem escoltat. És preciosa, és bonica, és tendra.
1: Sí, perquè té dues parts, aquesta cançó. Una part que són versos de Cavafis, però és una segona part que són versos de Lluís Llach. On viatja pels guerrers que al seu poble són fidels, clar, que són, és un afegitó del Llach, no? Al poema de Cavafis, no? Però agafant la primera part, clar, seguim una mica la idea d'abans, no? De la vida com un viatge, que quan més ric d'experiències estigui, millor, no?
0: Sí, sí, un viatge.
2: Està totalment relacionada, amb la cançó primera.
0: Sí, sí, sí. Hi ha una vinculació, sí.
2: De no perdre, perquè jo que ara estic apropant-me a aquesta, no, edat de jubilació, la sensació aquesta de que et donen o que et passen, no, de que vas a perdre coses, no? I la visió aquesta de que estàs guanyant i de que estàs construint. I no només, tu deies abans, no, de no perdre aptituds, però fins i tot guanyar-les.
0: Sí. Jo sóc un exemple. Jo he fet 40 anys de profe.
2: Absolutament.
0: I ara estic fent i descobrint un món tan... Bueno, porto ja fa... En el 2013 vas jubilar, imagina't, si fa 12 anys ja, no? Quasi 13, que estic jubilada i he fet una altra vida, he creat una altra vida, unes altres activitats, unes altres relacions, una altra manera d'entendre'm jo, un viatge cap a dintre meu, que aquest és el que jo aconsello que faci tothom, de viatjar cap a dintre i saber qui ets tu i els teus valors i posicionar-te i estimar-te i sentir que hi ha alguna cosa més que aquesta vida, vull dir, que no acaba la vida quan morim, que hi ha més del que pensem. I tot això ha sigut, una vegada em vaig jubilar, vull dir, aquesta obertura, i estic fent col·laboracions, i estic fent voluntariats, i això a mi em dona una vida. Avui, no, la setmana passada vam fer un programa de dones, i jo agraïa. Jo donava les gràcies per poder fer ràdio, perquè aprenc tantíssim fent ràdio. Vull dir, poder entrevistar a la gent i fer-li les preguntes que a mi em creen dubtes i poder-les estendre a que tothom les pugui escoltar i els hi puguin servir, això és ric. Això és enriquidor per mi, és enriquidor per la gent que m'envolta. Vull dir que s'ha de veure el canvi de vida, que jo no diria lo de la jubilació com un terme de pejoratiu, sinó que un canvi, fas un canvi d'una manera de viure a una altra i totes les possibilitats que t'ofereix, no?
1: També hi ha unes pèrdues, no neguem això, que les pèrdues tant de físicament,
0: aquí venen,
1: etcètera,
0: a mantenir.
1: Però sí, també hi ha uns guanys, no? És un canvi que sí, hem de prendre també a portar els dols, no?, de la gent que va anem perdent pel camí, etcètera, no?, que aprendre a portar els dols que ens envolten i els que tenim dintre nostre també és un aprenentatge.
0: Però el dol ha sigut tota la vida, perquè dols pots tenir tota la vida.
1: Sí, però bueno, és molt possible que en aquesta etapa de la vida tinguis més ocasions, no?, però sense
0: també
1: negar,
0: tens l'aprenentatge d'haver-los
1: no,
0: passat.
1: Jo no penso que s'hagi de negar aquesta part. S'ha de firmar i s'ha de portar bé. I a més, evidentment, no quedar-se aquí, no? Cal quedar-se aquí i veure que, per altra banda, doncs sí que tens uns altres guanys en altres aspectes, no? Sí, sí. No sé, Josep Maria, si vols dir alguna...
3: No, estava pensant en aquesta... clar, suposo que són les dues coses, no?, en realitat. Imagino que al final, quan diem que una persona gran és el resultat de tota la seva vida, hem de pensar tant amb els dols com amb els guanys, no? I és fàcil reproduir aquesta discussió sense arribar a acords. Però jo estic d'acord amb la companya quan parla de que els dols també existeixen quan són joves. A la Fundació Enllaç, fan no massa, vam estar escoltant a una amiga que deia, jo que tinc 70 i pocs anys acabo de néixer, i acabo de néixer perquè sóc dona des de fa molt poc, perquè havia fet un canvi de gènere. Doncs déu-n'hi-do aquesta aventura, no?, en 70 anys. I val la pena reivindicar-ho, perquè dels dos portem parlant tota la vida respecte de l'envelliment. De fora que ha parlat... Que parlar d'aquesta part més positiva i més que té a veure amb el
0: plaer. Sentint, amb el... Josep Maria, estem sentint la música de tancar la ràdio, de tancar programa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar a tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Doncs bé, de moment obrirem el torn de les presentacions, perquè aquí en som una colla també. Temps de Salut doncs va creixent i a nosaltres doncs ens encanta, no?, que anem creixent. Doncs tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem?
1: Hola, doncs molt bé, un cop més aquí. I avui ja va creixent l'equip, que dona gust.
0: Exactament, i que dona gust. Doncs també tenim aquí amb nosaltres a la Eva Sallés, encantat de retrobar-te, com estàs?
2: Molt bé, amb moltes ganes de tornar, és el que et comentava fa un moment,
0: sí,
2: que se'm fa llarg.
0: Se'm fa llarg,
2: de dimecres
0: sí.
2: a dimecres.
0: No, no, però bueno, és aquest temps de rumiatge, de preparació...
2: Clar.
0: I de dir, bueno, a veure aquest, què en podem treure i què podem aprendre.
2: Exacte,
0: que sempre
2: aprendre
0: parlarem.
2: Sempre.
0: Sempre,
2: mm-hmm.
0: sempre. No, res, també hem de donar la benvinguda a en Miguel Ángel Segura, que també el tenim aquí ja fitxat, ja feien broma de que si reserva o no. No, no, tu estàs aquí primera línia i ets el davanter centre, tu.
3: Davanter centre.
0: Tu ets el Lewandowski.
3: Pues a veure si fico algun gol avui. Hola, Josep.
0: Bueno, no sé si t'agrada el Lewandowski, perquè ja no hi és a les files del Barça.
1: Vigila que potser et fitxa Riquelme.
0: En Riquelme. Bueno, doncs res, també hem de saludar a una persona que darrerament està aquí amb nosaltres, una persona que estimem molt, és en Fernandet Missé. Hola, Fernandet.
4: Hola, benvingut.
0: Doncs molt bé, doncs després, si no aquest programa que ve, m'agradarà que participis, amb alguna pregunta. De moment, ara està aquí com a observador i aprenent. Doncs res, també volem saludar en Joan Bosch, que està a les vies del so i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Hola, Joan, què tal? Els comandaments a punt?
5: Tot a punt, tot preparat. I escolta'm, Josep, fa dies que no rebem una missiva i avui jo crec que és el dia. Més, com que som molts, necessitem un tren per anar-hi.
0: Un tren, no?
5: Sí, perquè ens han convidat a una mansió de Londres.
0: De Londres.
5: Resulta que hi ha hagut un assassinat.
0: Un assassinat.
5: I el senyor Poirot en reclama.
0: Bé, ara es veu que n'hi ha un altre que també doncs, té molt d'èxit amb aquestes sèries, que és en Murdoch.
5: En Murdoch. En
0: Murdoch, no sé si el coneixes, aquest inspector.
5: Exacte.
0: És del Canadà, és del Canadà. Però bueno, jo sóc d'en Poirot,
5: Que sí, som d'en Poirot.
0: Nosaltres som de Poirot.
5: Sí.
0: Doncs res,
5: escolta, anem cap allà a veure què tal.
0: Doncs anem cap allà perquè tindrem feina,
5: Hi haurà feina.
0: Cuidado. Doncs res, començarem doncs aquest trajecte amb tren. I avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb les malalties mentals. I ens preguntarem què són i en què consisteixen, quins tipus n'hi ha, com es detecten i també esbrinarem quines necessitats té el malalt mental i com es tracta un trastorn mental. Sempre clar, grosso modo, perquè això és un programa de ràdio, no és una consulta psiquiàtrica, però tindrem el gust doncs, de parlar doncs, amb un expert. Tot seguit us ho informo. I ho farem coneixent de prop a la Comunitat Terapèutica del Maresme, una cooperativa de treball associat per donar serveis en salut mental en el territori del Maresme. Per això hem convidat en el doctor Guillem Humet, director mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme, director del Màster de Salut Mental Comunitària de la Universitat de Barcelona, sotpresident de la Fundació Molí d'en Puigverd de Palafolls i viu a Premià de Dalt. Per entrar en la nostra entrevista d'avui, ho farem amb un escrit publicat a la pàgina web de la Comunitat Terapèutica del Maresme de Malgrat de Mar i que comença amb aquest titular: La malaltia mental. El ritme i les exigències de la vida quotidiana, la nostra vida de relació, les pèrdues de persones estimades, la inestabilitat de la vida laboral, etc., ens poden crear daltabaixos emocionals i poden interferir en el nostre pensament i a la nostra conducta. La majoria de les vegades nosaltres mateixos, i comptant amb l'ajuda del nostre entorn, aconseguim superar l'efecte d'aquestes circumstàncies. Però a vegades allò que ens afecta ens impedeix trobar sortides i solucions i ens imposa la necessitat de demanar ajuda per tal d'aturar el malestar que es pateix. Altres vegades, degut a factors de la nostra constitució biològica, dels efectes o característiques psicològiques o de la nostra realitat social, poden originar-se malalties mentals que afecten a les persones i poden produir problemes en la forma de pensar, en la forma de sentir i de comportar-se, alterant la percepció de la realitat o la possibilitat de mantenir activitats satisfactòries. La malaltia mental ha de tractar-se tenint en compte tots els aspectes implicats perquè malmeti el mínim possible les possibilitats de viure i conviure de manera normalitzada i amb l'objectiu de no perdre o de recuperar la inserció en la societat amb la millor qualitat de vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem! Arrenquem!

0: Hola, Guillem, benvingut a Temps de Salut. Oh, és la primera vegada que et tenim aquí entre nosaltres. Ja ens ha costat, ja ens ha costat.
1: Molt bé.
0: Però al final ho hem aconseguit.
1: Molt bé. Estic aquí per lo que sea.
0: Per lo que faci falta.
1: Pues
0: mira que són diversos els que tenim aquí temes per resoldre.
1: En forma de conversa, tot és possible.
0: Sí, no, sí, serà una conversa. Perquè puc començar jo, després la Eva, el Miguel, el Iago... Vull dir, ja veuràs que és com una tertúlia i nosaltres no donarem l'opinió perquè som els entrevistadors. Però, bueno, ho intentarem, no?, fer-ho de la millor manera possible. Per començar aquesta entrevista, i abans de parlar de la comunitat terapèutica del Maresme, què et sembla si ens expliques una miqueta, si et sembla bé, el que és la salut mental?
1: Correcte. La salut mental és un fenomen que té a veure amb la salut en general, evidentment, però és un que té a veure avui dia més que relacionar-la amb la malaltia. Antigament, quan es parlava de salut, sempre es parlava com oposició a lo que és la malaltia, no? Malaltia per una banda i salut per l'altra. Són oposats. I avui dia això està més que superat, no? Vull dir, ja fa més de 70 anys que no es parla d'aquesta manera, no? Vull dir, la salut, el contrari de salut és mala salut. Bona salut i mala salut són els dos pols oposats, i presència de malaltia i absència de malaltia són els altres pols, d'una altra dimensió, per dir alguna cosa. Perquè, si no, tot el que referim a la salut ho referim a que hi ha alguna malaltia present. I això no és cert. Vull dir, hi ha gent amb una salut mental molt pobra, és a dir, una persona... persones que no tenen una vida social, vull dir, la seva relació amb si mateix és molt dolenta, és a dir, tenen una mala salut mental en el sentit de l'equilibri, de l'harmonia, de l'estabilitat personal, molt pobra, però no tenen cap símptoma de cap malaltia mental. Mentrestant, per el sentit contrari, hi ha persones que tenen símptomes de malaltia mental, però tenen una molt bona salut. Són persones que es relacionen habitualment, treballen, tenen família, etc, però tenen símptomes de malaltia mental. Exemple, Rafa Nadal. Rafa Nadal és una persona que té una sintomatologia molt potent, no? Que podríem catalogar-lo ràpidament, no? I amb facilitat dintre del camp de les malalties mentals, però és una persona absoluta que té, tenir una salut mental és bastant satisfactòria perquè... la seva vida és bastant exitosa, per dir alguna cosa, no? Estabilitat familiar, social, esportiva...
0: Està bé. Però aquí també podríem parlar del patiment mental. Aleshores, què és el patiment mental?
1: Això, la dificultat o impossibilitat d'establir relacions amb si mateix, en primer lloc, no? Una disharmonia personal amb mi mateix, estic insatisfet de lo que estic fent, estic insatisfet de mi, res amb m'engresca, no? També una insatisfacció quant a la relació amb l'altre, no? Vull dir, jo no aconsegueixo tenir bona relació.
2: Però això et passa alguna vegada sempre, no? A la vida, durant la vida et deu passar en algun moment puntual això, no?
1: Sí.
2: No es considera llavors una malaltia o
1: no, que tens un trastorn? No, m'ha preguntat salut, eh?
2: Vale.
0: Salut i patiment.
1: Aleshores, vull dir, per una persona que manté coses d'aquesta mena al llarg del temps, no? I el que ell podria catalogar-se a si mateix com tenint una vida insatisfactòria, això seria una pobra salut mental, no? I també hi ha un metge català que es deia Jordi Gol, era un metge de capçalera, que va definir la salut. Ell va definir la salut, no la salut mental, la salut, però és una definició molt bonica que és aplicable perfectament a la salut mental, que és que la salut és una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. És una definició de salut impecable, no? Avui dia és acceptada per molts països del món, aquesta definició, vull dir, perquè és tan, tan acceptable. Vull dir, no és salut, és l'absència de malaltia. No, sinó que salut és cap a una projecció fora d'un mateix, no? I és això el que diu, una manera de viure autònoma, solidària i joiosa.
0: Endavant, Eva.
2: No, perquè a vegades comenten de sentit que diuen que per estar amb una salut completa, diuen que has de tenir els cinc pilars ben estabilitats. O sigui, per exemple, que tinguis una relació de família saludable, tinguis una relació amb amistats, social... O sigui, quins són els cinc pilars que hauríem de tenir bé per obtenir aquesta piràmide ben
1: clar,
2: posicionada?
1: L'Organització Mundial de la Salut va definir fa ja uns 60 o 70 anys, ara no recordo exactament, que la salut era l'estat del complet benestar físic, psíquic i social. Imagina't, aquesta definició vol dir que no hi ha ningú en el món que tingui
0: que compleixi,
1: salut.
0: Que compleixi.
1: Sí. I a més és negar una cosa molt, molt, molt significativa i molt profunda, que el ser humà sempre feliç i sempre alegre no existeix. El ser humà també es construeix a base de patiments, a base de pèrdues, a base de frustracions, a base de satisfaccions, també, evidentment que sí. Però també el patir, per exemple, la separació de la persona estimada o la frustració de que un no té accés a coses que un desitjaria, etc. Això fa part del ser humà, i vull dir, el ser humà sense això no és ser humà. Vull dir, és una altra cosa.
0: És una altra cosa. Doncs sí que farem una cosa, farem un parèntesi musical. Amics i amigues, el Guillem ens va suggerir uns temes que tinguessin que veure doncs, amb música brasileira. A veure, n'hem escollit dos, a veure si t'agraden, si vols comentar els comentes. Començarem per un i d'aquí una estona posarem l'altre. Endavant, Joan, amb el primer tema.
3: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical, ens arribarem fins a São Paulo, Brasil, per escoltar un dels èxits de Toquinho, publicat l'any 1983, i aquest porta per títol Aquarela. Escoltem-lo.

0: Pecci, el veritable nom de Toquinho, és un músic i cantautor brasiler que va néixer a São Paulo, a Brasil, l'any 1946. Avui, amb més de 40 treballs editats i una infinitat de gires mundials a la seva esquena, és un músic convertit en referent per a una generació que va descobrir la bossa nova, la música brasileira i la samba gràcies a èxits com Boca de Noite, Eu Sei Que Vou T'Estimar o Tarde de Itapuá. Un dels èxits internacionals d'Aquarela, el tema que acabem d'escoltar, és una cançó màgica que parla de somnis, on el seu missatge és un himne a la resiliència i l'esperança. Ens convida a celebrar la força de la imaginació i a viure l'ara amb intensitat, recordant-nos que els mals moments passaran. Guillem, què et suggereix aquest tema de bueno, Toquinho?
1: Toquinho va establir una època que cantava amb el Vinícius de Moraes i la Maísa, que són dos... El Vinícius és un poeta excel·lent, però va donar la lletra a moltes músiques de la bossa nova, especialment. I ells tres van marcar una època dins de la bossa nova. Jo he viscut 20 anys al Brasil, vull dir que...
0: Bueno, poca cosa.
1: Sí,
0: poca cosa.
1: I aleshores, aquestes músiques, aquesta època i aquest tipus de música especialment va marcar la meva vida, evidentment. Jo vaig anar al Brasil quan tenia 11 anys i vaig tornar quan tenia 27. Vull dir que és una època significativa.
0: No, i tant.
1: I aquests cantants van marcar la meva vida, el Toquinho i després Chico Buarque i el Caetano Veloso i la Maria Bethânia, tots aquests.
0: Tots aquests aquí els tens memoritzats, eh?
1: Sí, són molt importants per mi. I, a més, els meus fills, que també van al Brasil amb mi sovint, intento anar-hi com a mínim un cop a l'any, i van molt també, i a casa jo no parlo brasileny per no molestar-los, però ells ho entenen perfectament.
0: On te vas estar visquent?
1: São Paulo.
0: A São Paulo. Allà, quants milions d'habitants calcules que hi ha?
1: Són 20 milions.
0: Quants?
1: 20.
0: 20 milionets, no? 20 milionets d'habitantets. Està bé.
1: Sí.
0: Bueno, diguem-ho així, perquè, clar, tot això...
1: Ara se'n fa una mica feixuc, eh? Sí. Se'n fa una mica feixuc perquè jo estimo molt São Paulo i tinc molts i molts amics.
0: Ah, que bé.
1: Però se'n fa feixuc la violència...
0: La violència que hi ha.
1: ...ciutadana i els cotxes i... Sí. És una bogeria.
2: Que aquesta és una cosa també que m'agradaria parlar, perquè s'associa molt al malalt mental, diguem-ne, amb la violència, però... Veritablement, un malalt mental és violent?
1: No. Taxativament, no. I la violència és una de les coses que caracteritza l'estigma cap a la malaltia mental. El malalt mental juga en camp contrari sempre. No juga mai al camp propi. I jugar al camp contrari vol dir que els demés pensen que ell és violent, irresponsable, incapaç, imprevisible, incurable i mandrós.
2: I per què ens dona tanta por?
1: Això és perquè l'estigma... el ser humà sempre té por a la diferència. Uh-huh. El diferent, l'exemple són l'emigrant, no? El col·lectiu LGTBI, uh-huh, el pobre... Uh-huh. Vull dir, hi ha tots aquests grups que són estigmatitzats, uh-huh, perquè ens fa por a nosaltres mateixos. Tot això ens fa molta por. La pròpia bogeria, tots tenim bogeria dintre, per dir alguna cosa.
0: Tots tenim un punt de boig. Sí.
1: Tots tenim un punt de diversitat sexual.
0: Sí.
1: Tots tenim un punt la por a ser pobres i no tenir accés a res. Mm-hmm. No? Tots tenim una mica la sensació de que som estranys. A vegades sortim i diem, jo em sento estranger en aquest lloc. No? Mm-hmm. Vull dir, tots tenim... Sí. No? Tots tenim aquesta sensació de la diversitat i la diferència. I això, per exemple, no? Jo visc aquí, al Maresme, en un poble, i quan hi ha un robatori, la gent només es tranquil·litza si identifica. Deu ser un búlgar, un romanès. No? Abans eren els gitanos, no? Uh-huh. Deu ser un gitano. Uh-huh. No? Això es tranquil·litza. Perquè ja no és que la meva veïna pot entrar a la meva casa i robar. No, això no està previst.
2: No és un dels meus, no?
1: És un dels meus. Aquests puc jo anar tranquil, no? Mm-hmm. Pel carrer. No? Per exemple, en un edifici, quan hi ha un marit mata la seva dona. Immediatament, es diu, era un malalt mental. No? I la gent, quan l'entrevista el de la tele, li diu, oh, és que aquest home semblava normal.
0: Sí, sempre es diu el mateix.
1: Sempre es diu, semblava normal. És com si fer això... Bueno, fer això és una animalada, evidentment que sí, no? Però, home, no és que sigui un malalt mental aquesta persona, sinó simplement la majoria dels delictes, crims, etc, són fruit de les passions humanes normals, anomenades normals.
3: Bueno, jo, no, dintre d'això, jo és que, com que em dedico, estic a la farmàcia i, clar, dispenso molts medicaments per persones que tenen algun problema. I m'he trobat amb alguna agressió, perquè, clar, estan controlats amb la medicació, però jo m'he trobat amb alguna agressió, per exemple, d'un raspall de dents que no el tenia de color vermell i quasi se'n va violentar i se'n va tirar una mica sobre el taulell, no?, de que el volia vermell i per què no li donava vermell, vull dir... que jo crec que sí que hi ha un punt, potser, no?, d'agressivitat dintre
1: no,
3: de...
1: No.
3: Clar, és que quan estan controlats amb el medicament, quan no estan controlats amb el medicament...
1: No diguis això.
3: Comenta, perquè...
1: Jo sempre dic, nosaltres aquí a la comunitat terapèutica, aquí a Arenys del Munt...
0: Arenys del Munt, correcte.
1: Camí d'Arenys del Munt. Hi ha 40 llits, 40 persones, fa 45 anys que estem... Hi ha hagut poquíssimes incidències de violència, poquíssims en aquests 40 anys. Jo sempre dic...

0: sigui, segurament hi haguessin més conflictes. No? Quan tu poses aquest exemple, segurament, ara no ho sé, pot ser coincidència, no? Però entre persones que no són males mentals hi ha molts conflictes en els...
1: Sí, no, però em refereixo que la medicació els fa que potser estiguin més relaxats en aquest aspecte, que necessitin prendre aquesta medicació perquè ells no facin aquestes actuacions.
0: Tu també estaries més relaxada si et donés medicació.
1: Ja.
0: Estaries molt tranquil·la.
1: Llavors, per què se'ls hi dona?
0: No, perquè, evidentment, vull dir, la medicació té un efecte davant d'una sèrie de símptomes i la medicació va bé per una determinada sèrie de símptomes, però, a veure, hi ha una tendència a la hipermedicació. Els malalts mentals que estan prenent 7-8 medicaments semblen zombis, la veritat. Seria més del terreny de la robòtica, quasi, no? Vull dir...
2: No, i això és veritat, perdona que t'interrompeixi, jo que estic en el... Bueno, tinc el despatx i em dedico, doncs, a la psicologia... I aquests trastorns, vull dir, mentals, però menors, no? Tipus ansietat, tipus estat depressiu d'un estil d'un altre, doncs és que jo sempre els dic, escolta, aneu a l'especialista, a un metge psiquiatre, que us reguli pues, aquest neurotransmissor, aquest altre, perquè jo després amb el tractament puc ajudar-los a millor. Això és veritat, no? Vull dir, nosaltres sempre hem d'anar, doncs, diguéssim, agafats de la mà, no? Psiquiatria i psicologia.
0: Sí. Sí, sí, és una relació constructiva.
2: Sí, és constructiva. Eh?
0: Perquè, a veure, i és veritat que a vegades un està molt deprimit, i la pròpia aquesta sensació de desactivació que provoca la depressió fa que un tingui poca capacitat d'inclús de pensar sobre els propis problemes.
2: Exacte, no, és que això ho dona.
0: I aleshores... pujar una mica el to, aquí totalment indicat, no? O, per exemple, un està molt ansiós, està veient el Barça està perdent de 2-0 i allà juga la final de la Champions, i un està tan ansiós que no pot seguir veient el partit. I té que fotre's, com perdó de la paraula, 4 whiskies, que és el mateix.
2: No? És el mateix, eh?
0: I aleshores que aconsegueix continuar veient el futbol. No?
2: Sí, un efecte ansiolític. El que passa que, a veure, si ens acostumem d'aquesta manera, sempre estaríem prenent xarops d'aquests, medicaments d'aquests. Mira, que fa estona que el Iago et vol preguntar alguna cosa.
0: Perfecte.
3: Com m'estan afectant les enfermedades mentals, sobretot en la joventut d'avui en dia?
0: Bueno, hi ha alguns problemes mentals, de trastorns, etc, que apareixen justament en la franja dels 18 o dels 17 als 23 o 24, no? I una malaltia que tots coneixem i és de coneixement de tothom, que és l'esquizofrènia, justament debuta la majoria de les vegades en aquesta franja d'edat. Però no només en relació a la malaltia mental, no? Vull dir que apareix en aquesta franja d'edat. L'adolescència és una franja d'edat de patiment, no? De patiment, o on hi ha la possibilitat d'haver-hi molt patiment. Per què? Perquè el nen surt del paraigües patern i matern, on no cal pensar el que jo sóc, no cal pensar res, està allà el pensament del pare, i en el moment en què l'adolescent vol començar a ser persona per si mateix... ha de llançar-se com al buit, no? Ha de sortir del paraigües dels pares i això li provoca una sensació d'inestabilitat i d'incertesa molt important. I aleshores és quan aquest nen pot anar cap a buscar tribus urbanes on se sent més segur, utilització de drogues en el qual ell està més segur, no? Però ell passa d'estar al paraigües en el qual habitualment els pares no deixen que ell sigui res, no? Bueno, és un nen, a l'etapa adulta li suposa una dificultat molt important. I per això és tan important el suïcidi en els adolescents. El suïcidi és la causa primera de mort entre adolescents.
2: Entre els adolescents, sí.
0: Més que els accidents de trànsit.
2: Sí, sí.
0: I això és una data...
2: Guillem, un dia en podríem parlar aquí.
0: Sí, correcte.
2: Un dia ho vam mig comentar-ho, quan ens vam conèixer, i sí que m'agradaria marcar una agenda, en la nostra agenda, doncs un dia per parlar del suïcidi, les causes, conseqüències... I una miqueta poder tu el que has anat visquent tu amb la teva trajectòria professional i una miqueta per donar llum a aquests adolescents que s'estan formant, que el seu cervell s'està formant

0: poder aquest paraigua dels pares, doncs, bueno, no han sapigut donar-los-hi més. Mira, aquí en Iago, que també et vol fer una altra pregunta, i canviarem ja de registre, amb aquesta segona pregunta.
1: Quines són les malalties que més freqüenten la consulta, la teva consulta?
2: Bueno, jo treballo, o treballava, perquè ara jo ja soc director, fa molts anys que soc director, molts, i no veig quasi pacients, però a la pública, a la funció pública, Però, a veure, si féssim una estadística de quina és, pues, lo més freqüent és les ansietats i les depressions lleugeres, no? Això és lo més freqüent que acudeix, no? I després, pues, podríem anar a les depressions una mica més greus.
0: Clar.
2: Després podríem anar a l'esquizofrènia, potser... el consum de drogues... Bueno, el consum de drogues és un altre capítol.
0: És un altre capítol.
2: Però aquestes malalties, hi ha el trastorn bipolar, després la paranoia, després... Però el que és més freqüent, evidentment, és la que la gent va per situacions d'ansietat i de depressió.
0: Sí. Doncs en cas ara, que hem fet una miqueta de preàmbul, hi ha moltes més preguntes, però també volem conèixer de prop a la comunitat terapèutica del Maresme, a la qual tu ets el director mèdic i coordinador. Una miqueta que... Per què no ens expliques una miqueta quan neix la comunitat terapèutica del Maresme i amb quina intenció?
2: La comunitat terapèutica neix a l'any 1977.
0: 77.
2: És a dir, que l'any que ve farà 50 anys. Podeu deduir que jo ja sóc granat. Però bueno, vaig tirant, Vaig tirant.
0: No, tires molt bé, la veritat. Veig que tires molt bé.
2: Va començar perquè nosaltres, els fundadors, que som dos, vam pensar que l'assistència tradicional, manicomial, no era la més adequada, no? I vam estar en els moviments dels anys 70 de contestació de lo que és l'atenció a la salut mental habitual, la convencional, per dir alguna cosa. I ens van fotre a fora. Puc parlar alguna paraulota de tant en tant?
0: Home, si et surt...
3: Són suaus.
2: Són suaus.
0: Sí, sí, sí.
2: Ens van fotre a fora d'un... Bueno, jo treballava a l'hospital, al manicomi de Sant Boi.
0: Manicomi.
2: I va haver-hi com...
3: Paraules fortes.
2: Sí, va haver-hi com una espècie de llista negra de tots aquests que estàvem en desacord. I vam pensar, bueno, pues no tenim possibilitat de treballar en la pública, pues anem a fer nosaltres una experiència. I vàrem començar, a Malgrat, amb una casa, vam llogar una casa i vam dir, bueno, pues aquí muntem una comunitat terapèutica on les regles del manicomi no existeixen. I així ens va començar. I aleshores, que veuran les eleccions, les primeres eleccions democràtiques, Agustí de Semir, que era el diputat responsable del Departament de Salut, aleshores era la Diputació, va dir, escolta, vosaltres que sou tan atrevits i teniu la llengua tan llarga, perquè no us responsabilitzeu de l'atenció al Maresme? Seríeu capaços, amb aquests principis?
0: Sí.
2: I vam dir, ostres, no ho sabem, però
0: no
2: sí.
0: No ho sabem, però...
2: Però sí! I vam començar així, vull dir, començar dos i ara som 400.
0: Imagina't, però ara quantes oficines o centres de salut mental disposa el Maresme?
2: Tenim 13 centres,
0: 13.
2: Més la Fundació Molí d'en Puigverd, que no sé si la coneixeu, les botigues de Palafolls, que són conegudes per tot arreu.
3: Sí.
2: Són nostres també.
0: Llavors,
3: ens
0: ho
3: podríem fer 5 cèntims de la Fundació?
2: No.
0: Aquesta fundació...
2: Perdona, no
1: ens en podria fer 5 cèntims de la fundació que ha comentat?
2: La Fundació Molí d'en Puigverd?
1: Sí, ens en podria fer 5 cèntims?
2: Sí, no, perquè nosaltres pensàvem, el malalt, la persona que pateix tant i que no té cap possibilitat, que juga sempre en camp contrari, que no té opcions de treballar la
3: clar,
2: vida.
3: Pobres.
2: No? I aleshores creem una entitat que procuri treball per als malalts mentals. I vam fundar, no, i vam tenir la sort de fundar això i rebre l'ajuda d'Inditex.
3: No?
2: Que ens dona roba a un preu més barat i nosaltres la revenem, aquesta roba. No ens la regala, Ens la ven. Uh-huh. Que consti, que consti. Per això és ric el senyor Amancio.
1: No és un hijo de la caridad. Si no, sí. No ha arribat on t'ha arribat per ser un hijo de la caridad,
2: no.
1: Precisament.
2: No. Aleshores, gràcies a Inditex també, perquè nosaltres podem, podem donar treball a 150 malalts que estan...
0: Amb tot el Maresme, no, dius?
2: Sí.
0: I escolta una cosa, quin servei ofereix la comunitat terapèutica del Maresme a les persones diagnosticades de malaltia mental?
2: Doncs des de centres de salut mental d'adults, centres de salut mental infantil, pisos assistits, centre d'atenció a les drogadiccions, hospitalització aquí d'Arenys de Munt. Tenim programes diferents que es diuen PCI de seguiment, que nosaltres anem a les cases dels malalts que són incapaços d'elaborar un projecte de vida. En fi, tenim tota una sèrie de...
0: I escolta una cosa, Guillem, i aquests projectes o aquests serveis són privats o estan concertats pel Servei Català de la Salut?
2: Tot concertat amb el Servei Català de la Salut.
0: O sigui, jo, un privat no et ve, no us ve. No us truca a la porta per demanar hora per ser internat.
2: No, té que passar pel metge de capçalera.
0: El filtre, metge de capçalera.
2: El metge de capçalera, que és el que ens envia i entra al nostre sistema. Aleshores, nosaltres ja el distribuïm segons les necessitats del pacient.
0: Sí, perquè van molt col·lapsats, els CAPs. Van molt col·lapsats,
2: vull dir... Els CAPs van col·lapsats i nosaltres també anem...
0: També aneu col·lapsats, no?
2: Col·lapsats, també.
0: Perquè, a veure...
2: Però tenim una molt bona relació amb els CAPs, eh? Molt bona relació. El que passa que, bueno, la quantitat de persones és... Necessitaríem més personal, evidentment.
4: El fet... O sigui, vosaltres us dieu comunitat terapèutica, no?
2: Sí.
4: La paraula comunitat aquí té una incidència important en, terapèutica, clar, amb el malalt.
2: La comunitat terapèutica és una modalitat d'hospitalització que va aparèixer a Anglaterra en els anys 50, que era de dir, no, els serveis d'hospitalització en salut mental no necessiten llits. Mm-hmm. El que necessiten és activitats socials dintre de l'hospital. I aleshores de crear una comunitat de persones que aquesta convivència, orientada, evidentment, pot generar salut.
4: Que és el que deies abans de la violència, no? Que massa... Jo he deduït que si la societat tractés millor aquestes persones, pues estarien millor, no? I és aquesta la labor que fa la comunitat terapèutica?
2: Bueno, no només aquesta, eh? No només aquesta, perquè diguem-ne que quan un està patint a nivell mental, tot trontolla. Yeah. Trontollem nosaltres, trontollem les nostres relacions, és molt difícil treballar, és molt difícil conviure amb el veí, és molt difícil fer res. Aleshores, allà, vull dir, intentem resituar aquestes instàncies que permeten que la persona pugui tenir una vida mínimament harmoniosa, no? I, perdona, ara se m'ha escapat el perquè que tenia que dir.
4: No, la incidència que té el fet de ser una comunitat.
0: Una comunitat.
2: Sí, bueno, volia dir que el malalt mental no necessita un llit. Això necessita un senyor que li ha dracat la cama, que té un problema en el fetge, no? I se'n va a l'hospital i se'n va a un llit. I està ja tot el dia estirat, rebent tractament.
4: Fins que es cura, sí.
2: Clar, el malalt mental, per què necessita llit? Uh-huh. Més enllà de dormir. Uh-huh. No? Vull dir que necessita un lloc, a vegades necessita un lloc de contenció, és veritat, però un llit per primer dit, no. Aleshores, els hospitals dedicats a la salut mental el que han de tenir són espais creatius, espais que pugui fer coses...
0: Lúdics... Sí.
4: El medi ambient, no?
0: Ocupacional, medi ambient...
2: Que faci teràpies de grup... Teràpia psicològica...
0: També se'n fan, també han d'haver-hi psicòlegs que...
2: Exacte.
0: Bueno, que promouen la gestió emocional o el que faci falta endavant, Eva.
5: No, jo volia comentar que fins a quina edat es considera que poden estar a un lloc com el vostre, d'un lloc terapèutic, o han de passar a una residència. Perquè també hi ha trastorns mentals de gent gran, saps, que estan allà a la residència i tenen uns trastorns i us cuiden, pues, gent que no són potser tan especialistes, no? Fins quina edat?
2: És veritat. En teoria, tenim l'administració ens indica que sigui fins als 65.
5: Vale, a partir d'aquí han d'anar a una residència. És que he vist gent jove, ara, en una residència.
0: Sí, n'hi ha, n'hi ha.
5: I que tenen, jo què sé, alguna, no sé...
2: Moltes residències, és el que deies, eh? Moltes residències són pàrquing de persones. Eh?
5: Són pàrquing.
2: I això, infeliçment, haurien de fer residències especialitzades.
5: Sí, jo penso que sí.
2: Pacients. N'hi ha, però poques.
0: Doncs escolta una cosa, per anar tancant aquest primer bloc, queden moltes preguntes, eh? Fixa-t'hi que hem anat improvisant.
2: No tinc por.
0: No tens por, eh? Tots, d'alguna manera o una altra, podem participar en el manteniment d'un prejudici negatiu envers la malaltia mental. És a dir, en el manteniment de l'estigma de la malaltia mental. I, per tant, també en l'exclusió de les persones afectades. En què es basa aquest estigma avui del malalt mental?
2: Això és el que deia abans, eh?
0: Vull dir, les
2: característiques de l'estigma envers la malaltia mental és que els malalts mentals són violents, irresponsables, és a dir, no són capaços d'assumir responsabilitats, són incapaces, és a dir, no poden fer coses imprevisibles, no saps mai com respondrà, incurables i mandrosos. O...
0: Sí, això ho has comentat, però m'agrada tornar-ho a repetir.
2: Sí,
0: perquè no. És aquest estigma, no? És el que pensem que...
2: Imagina't que tu o qualsevol de nosaltres tingués aquest prejudici per part dels que ens envolten.
0: Sí.
2: La meva vida és impossible de...
5: Clar.
0: No seria jo, no seria mai jo mateix.
2: Imagina't, eh? Però és que mai, és molt fort.
0: Hi hauria pors, ansietat, angoixa, culpa...
2: I aleshores el malalt mental
0: sí.
2: té aquest estigma i aleshores li és molt difícil trobar una feina,
0: Clar. Conviure
2: en un edifici amb altres persones, formar una família, inclús dintre de la seva família hi ha com una dificultat d'acceptar i de tractar bé aquesta persona.
0: Que també la família necessita el seu recolzament. I escolta una cosa, el ciutadà de peu, o sigui, nosaltres que estem aquí, què podem fer per col·laborar?
2: Però deixa'm només un moment.
0: Ah, no, el que vulguis, sí.
2: Això és tan fort que la persona s'ho acaba creient que és així. I apareix allò que es diu l'autoestigma.
0: L'autoestigma.
2: S'ho acaba...
0: S'acaba creient
2: que és un inútil, s'acaba creient que és... S'ho acaba creient.
0: L'autoestima baixa en picat.
2: I aleshores, imagineu lo important que és l'estima, és a dir, lo important que és com tractar aquestes persones.
0: Clar,
2: aleshores,
0: bé.
2: Què hauríem de fer per millorar això? Lo mateix que hauríem de fer de com tractem els emigrants, de com tractem el grup LGTBI, de com tractem els estrangers, de com tractem... És a dir, amb acceptació, amb intentar destruir totes aquestes coses i tractar-los amb normalitat, no? Sí. Això seria el... Ara, tots nosaltres tenim prejudicis, eh? Tots els que estem aquí en aquesta taula.
0: Seguríssim.
2: Començant per mi, que sóc un teòric especialista en la matèria, no?
5: Sí,
2: però segur que tinc prejudicis, segur que tinc alguns. Jo intento matxacar-me, no? En el sentit de quan detecto que jo tinc un prejudici, no? Envers algú, no? Com tractem els emigrants, els sense papers? Com els tractem? Si tu mires des de fora, és lamentable, realment.
0: La veritat és que sí, però també tenim una cosa que... A veure, si som conscients d'aquests prejudicis o d'aquestes creences que poden ser irracionals o que són missatges inclús dels nostres pares o dels nostres professors, això d'aquí és veure on neix per dir, a veure...
2: Què és el que jo faig malament, no?
0: Què és el que jo faig malament, però de la manera que jo tracto en aquest senyor, jo també m'estic tractant en mi. A veure, és una doble cara, no?, que té això. I el que volem és cada vegada o cada dia ser millors persones, no? I això de que quan estudiava psicologia infantil, de la manera que ens han tractat els nostres pares a nosaltres mateixos, nosaltres ens tractem a nosaltres mateixos i podem tractar els demés de la mateixa manera. Dit això, em queda una sola pregunta, en Iago vol fer una altra, però li donarem pas doncs, en el segon bloc, que és la nostra recomanació, perquè no ens queda més temps per acabar. Guillem, si hi ha alguna persona afectada en aquest tipus de trastorns que necessiti informació, atenció, on ens hem de dirigir? Hi ha alguna pàgina web per començar a entrar en aquest mundillo?
2: Hi ha una pàgina web, saludmental.cat, Però, home, la porta d'entrada al sistema és el metge de capçalera. És el metge de capçalera. Avui dia és el metge que té més contacte, no, amb les persones. No? Abans la gent anava a altres llocs per explicar els seus problemes. No? Avui el metge de capçalera també fa aquest paper de recollir el malestar de la població, no?
0: Pues sí, que tenen prou feina, eh?
2: Sí, que tenen
0: prou feina. Que jo no sé si fan de metges, psicòlegs o psiquiatres, eh? Però fan de tot.
2: Exacte, i després I van les persones, no? Sense que sigui això un prejudici, però les persones grans que van a queixar-se, em fa mal aquí, em fa mal allà. I de fet, el que moltes d'elles el que necessiten és l'afecte de les persones i la sociabilitat, no?
5: Sí, i tant.
2: I el dolor és una excusa, no?, per anar al metge, perquè no té altre lloc.
5: I a la farmàcia, tenen a xerrar. Farmàcia,
0: també sí, us venen molt,
5: tenen gent gran, sí. que s'han llevat i clar, potser porten clar, dos pobrets. O tres dies dintre casa que no en parlen.
0: I n'hi ha que viuen sols, i n'hi ha que viuen sols o acompanyats i no saben com comunicar-se. Sí. Doncs res, mira, em sap molt de greu, però hem de fer un altre parèntesi. Sí, en cas ara volem que peti doncs, un dels temes que hem escollit. Res, un minut, perquè gaudim doncs, també un tema de la Bossa Nova, a veure si t'agrada.
6: A veure. Vinga, doncs, el que farem és tot seguit ens desplaçarem a Rio de Janeiro i a Brasil per descobrir la veu i la música de Milton Nascimento amb un tema publicat el 2005 anomenat Quem sabe isso quer dizer amor, qui sap què significa l'amor.

0: Aquest tema preciós de Milton Nascimento. Us explicaré una mica la història, eh? Aquest va ser composat pels germans Marcio i Lo Borges i gravada per Lo l'any 2003. Malgrat haver estat cantada per Lo, la cançó seria un èxit a Brasil en la veu única de Milton Nascimento, que la va llançar un any abans en el disc Pietà de l'any 2002, convertint-la en una de les cançons més estimades de la seva carrera. És així o no? No dic amb dates, però tu que has viscut uns anys en allà, què et suposa escoltar o reescoltar doncs, aquest tema?
1: Milton Nascimento, jo sóc exiliat polític i quan vaig venir em vaig dur un disc.
0: I va ser aquest?
1: Va ser, no, aquest no, però un del Milton Nascimento.
0: Hosti, que maco! Això ja ens ho explicaràs un altre dia, perquè això són coses gruixudes i molt íntimes, exiliat polític, res. Doncs fins ara farem una cosa, m'hem escollit un conte que ens ha agradat, i doncs bé, entrarem doncs, a la segona fase. Ens hem saltat la nostra recomanació setmanal perquè aquesta entrevista se'ns ha fet molt curta. Ja farem la recomanació en un altre moment o aprofitarem un altre programa, però avui tenim un conte molt guapo que volem competir.
2: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Brief, bruf, braf, de Gianni Rodari. En la tranquil·litat del pati, dos nens jugaven a inventar-se una llengua especial per poder parlar entre ells i que ningú els entengués. Brif, braf, va dir el primer. Braf, brof, va respondre el segon. I van esclatar a riure. En un balcó del primer pis, un bon senyor d'una edat que llegia el diari traient el cap de la finestra per davant va veure que hi havia una senyora gran que no era ni bona ni dolenta. Són més curts que una sabata, aquests nens, va dir la senyora. Però el bon senyor no hi va estar d'acord. No m'ho sembla pas a mi. No em dirà que ha entès el que han dit, va dir la senyora. Doncs jo ho he entès tot. El primer ha dit, quin dia més maco. I el segon li va contestar, demà, farà cada més bo.
3: La senyora va arrufar el nas, però no va dir res, perquè els nens ja tornaven a parlar en la seva llengua. Marasques, barasques, pipimosques, va dir el primer. Bruf, va respondre el segon. I van començar a riure tots dos un altre cop. No em dirà que també ho ha entès, això, va exclamar indignada la senyora veïna. Doncs ho he entès tot, va respondre amb un somriure el senyor gran. El primer ha dit, que contents estem de ser en aquest món. I el segon li ha contestat, el món és preciós. I vostè ho creu que és preciós, realment? Va insistir la senyora gran. Brif, braf, bruf, li va respondre el senyor gran.
0: Bueno, aquest l'hem escollit doncs, perquè pel tema de... a veure, és infantil, juvenil, per totes les edats. Jo ara faig anar la meva fantasia. És veritat que persones amb trastorns mentals o que pateixen, doncs s'arriben a inventar idiomes per no patir tant? Pot passar això?
1: Bueno, hi ha una cosa que es diu neologismes. Entre els malalts mentals. Però jo penso que hi ha un nivell, una dimensió de comunicació entre les persones que tenen un gran nivell de patiment.
0: Sí.
1: Que s'escapa a les persones que no estan en aquesta dimensió de nivell de patiment tan alt. A veure, tots som vulnerables, tots, no? Això és, el ser humà és vulnerable, no? Però hi ha persones que són més vulnerables que altres, no? Uh-huh. Tenen un nivell de... Els nens, per exemple, que a vegades parlen sense paraules, no? I s'entenen.
0: Sí, no? s'entenen. Sí.
1: Vull dir que hi ha com una espècie de comunicació que va més enllà de les paraules, pròpiament dita, no?
0: Jo sempre
1: jugo amb... La comparació és horrorosa i odiosa, i molt dolenta. Però el meu gos sap moltes paraules, però el que ell sap és la tonalitat de les paraules com jo les dic.
0: I t'entén.
1: Sí, i m'entén. No tant si és una... Ell sap paraules, eh? Sap bastantes paraules, però La mateixa paraula depèn de l'entonació. Bueno, això tots nosaltres. No?
0: Sí. Doncs molt bé, m'indiquen que ens queden 2 minuts i que és el Iago que faci una pregunta i no sé si ens donarà temps, Eva, que puguis fer-ne una altra, sí, perquè sí, haurem de tancar la barraqueta.
4: Vale.
0: Digues.
5: Quin consell li donaria a una persona que està travessant avui en dia una depressió i quin consell també se li podria donar a l'acompanyant d'aquesta persona?
1: Quasi nada, eh? Una pregunteta d'aquestes fàcil, sí, i innocent. Clar,
0: sí, a veure si podem resumir, perquè en queda un minutet.
1: Depèn de lo que surti, de com es manifesti aquesta depressió, no? Jo actuaria d'una manera o d'una altra, depèn. Ella ha dit en un moment donat, si la depressió és que col·loca la persona amb la derrota més absoluta, clar, jo li aconsellaria una pastilla perquè surti d'aquest estat.
0: Exactament,
1: no?
0: Exactament.
1: Ara bé, si no està en aquest punt, i l'acompanyant, el que ha d'intentar entendre, l'acompanyant no ha de ser intolerant amb el patiment de l'altre. No ens agrada veure gent propera patir. Ens costa.
0: Ho hem de deixar-ho aquí.
5: O sigui, sí, suport moral.
0: Suport moral. Bé, doncs res, ens hem d'acomiadar aquí. Moltes gràcies, Guillem, per les teves aportacions, per mostrar-nos tota la teva experiència, que no és déu-n'hi-do, i ha estat un plaer.
1: Gràcies igualment a vosaltres, que ha estat molt divertit.
0: Doncs res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents Missé, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Fernandet Missé, el doctor Guillem Humet i a les vies del son, Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la salut mental no és un estat permanent al qual s'arriba, sinó un procés continu d'autocura i creixement que requereix esforç i constància. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Hola, què tal? Com esteu? Us ve de gust caminar, conèixer llocs i viatjar? Doncs sou el programa correcte, perquè els Sendes que fem des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim aquests tres continguts. I ho fem des de l'any 2008. Portem 571 programes a l'esquena i avui assolim el 572. Com és habitual, aquest programa té una durada de 25 minuts i aplega cada setmana tres continguts que presentem ara mateix en el nostre sumari. En plena vall del Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha el Parc de les Olors, una aposta de la Pilar Comas que va començar sent un jardí de plantes aromàtiques i que s'ha convertit en un projecte de desenvolupament agrari sostenible i espai de divulgació. Més de 170 espècies vegetals s'hi concentren i és un espai i projecte mare d'una xarxa de parcs distribuïts a dia d'avui arreu de Catalunya. El visitem. A l'espai de senderisme voltarem per Osona. El punt central serà Sabassona, jaciment arqueològic, castell i ermita. En Xavi Tió ha fet la ruta, n'ha pres nota de tots els detalls i tot seguit els explica. Colònia és la quarta ciutat més gran d'Alemanya. Situada a l'estat de Rin del Nord-Westfàlia, destaca per la seva majestuosa i imponent catedral. Però també té altres llocs dignes de visita. La Cristina Duró ens hi porta. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres en aquest recorregut? Doncs va, que marxem. Desperteu bé els vostres sentits. Tots ells. Avui anem a un lloc on els aguditzareu. El més evident seria l'olfacte, si fem cas al nom d'aquest indret, el Parc de les Olors. Però no menys tinguem la vista, perquè anem cap a la capçalera d'una verda i frondosa vall. O l'oïda, ja que sentirem natura, pau, concert d'ocells i el vent fregant entre les fulles. Ni tampoc el tacte, de vegades rugós, d'altres aspre o suau de les plantes. I sí, fins i tot aguditzareu el gust amb el tast d'algun vegetal que us sorprendrà, que mai hauríeu dit que es menja. Situem-nos a Santa Eulàlia de Ronçana, a la vall del Tenes, al Vallès. En un punt elevat, vora el Tossal d'en Lluc, s'hi estén el Serrat, una finca batejada com el Parc de les Olors. És un projecte impulsat l'any 2007 per la Pilar Comas, que va començar com a jardí visitable de plantes aromàtiques i medicinals i que a dia d'avui és una empresa dedicada a l'agroecologia, que combina l'aspecte productiu de les plantes per usos medicinals, cosmètics, alimentaris i per abastir indústries properes d'aquests sectors amb una voluntat divulgativa a través de visites guiades i sensibilització. En parlem amb la seva ideòloga, la Pilar Comas, professora jubilada de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Un projecte de desenvolupament rural que basa el seu negoci en 50% dels ingressos provenen de la producció, del cultiu i l'elaboració de productes conseqüents i comercialització d'aquests productes, i l'altre 50% provenen de l'activitat divulgativa. Divulgativa, formativa, a nivell escolar, potser és la línia més potent. De dilluns a divendres rebem, en aquest any em sembla que tocarem els 12.000 alumnes. I els caps de setmana, el públic familiar, grups, concertats, etc.
2: El Parc de les Olors és una finca de 12 hectàrees, 6 de les quals són de bosc i 6 de cultius. Hi trobem herbes, arbustos i arbres. Totes les formes vegetals hi són representades, perquè, com explica la Pilar, totes les plantes tenen propietats. Cadascuna d'elles és una fàbrica química que conté principis actius i de la que se'n pot extreure molt. No només de les fulles, sinó també de les flors, les tiges i les arrels. I no n'hi ha poques, superen de llarg el centenar.
3: S'ha de diferenciar entre les que tenim, les que aprofitem i en fem producte. Llavors, que en tenim i que les tenim plantades, amb menys o més quantitat, Doncs haguem estat rondant les 160-170 espècies. Que les tenim valoritzades per com a producte final a l'agrobotiga o bé que ens les demanen en cultiu, haguem estar a l'ordre de les 90-100.
2: I com pot ser que hi proliferin tantes i tantes espècies vegetals en un espai tan petit? Doncs per la singularitat del lloc. El substrat de la Vall del Tenes, amb capçalera Sant Miquel del Fai, és molt ric. S'hi combinen grans lloses de pedra plana, dites precisament Tenes, amb roca calcària dels cingles de Bertí i el sauló de l'antic mar que s'acumulava a les parts baixes. I pel que fa al clima, aquest cal dir que és òptim.
3: La vall mira cap al sud-est. Per tant, li entra la marinada diàriament. Les brises de mar i terral, la marinada i el terral, juguen un paper molt important i fan que aquesta vall pràcticament no tingui boires, tingui la temperatura regulada. A l'estiu fa menys calor que Granollers, 2 o 3 graus, i a l'hivern fa menys fred.
2: La finca és una suma de plantes aromàtiques i medicinals que es combinen amb altres plantes i arbres de jardí que tant són refugi d'ocells com reservori d'aigua o punt d'ombra. Ho comprovarem a través d'una de les activitats divulgatives que es fan al Parc de les Olors, les visites guiades. Comencen a l'edifici principal, a l'entrada de les instal·lacions. Des d'allà neix una recta pista de terra que, a manera d'espina de peix, distribueix a banda i banda camps amb una petita mostra dels cultius que la finca disposa una mica més avall.
3: Saps què és un viacrucis de Setmana Santa? Que vas fent parades... Doncs nosaltres fem parades, també. Són un parell d'hores on el grup de persones va seguint i va tenint diferents experiències. Ara agafem el romaní, l'espernallac i la menta i en fem un perfum. I ens asseiem a terra, fem un perfum fregant i explicant les propietats d'aquestes plantes. A continuació podem observar la simbiosi que hi ha entre ametllers i romanins. En un altre moment, trenquem el concepte que té la gent de que de farigola només n'hi ha una, i n'hi ha 150.
2: I d'entre aquestes 150 espècies de farigola, la que crida més atenció a la gent, la Thymus masticina, és a dir, la farigola blanca.
3: És una farigola que aquí no tenim, que és endèmica de la península Ibèrica, però és endèmica d'un petit sector de la península Ibèrica. El seu ecosistema està centrat entre Almeria i Granada. Hem aconseguit amb la farigola blanca portar-la aquí, adaptar-la al nostre medi, que no és el seu, i ara ja la reproduïm per llavor, o sigui, ja vol dir que l'hem domesticat, l'hem convertit en un cultivar. I aquesta planta té un 70% de principis balsàmics, és com un Vicks Vaporub, i un 30% de principis desinfectants, amb la qual cosa hem fet una infusió que es diu Adéu Refredats, que va de meravella. I amb l'oli essencial, tu mateix, amb una cremeta, et pots fer un Vicks Vaporub facilíssim.
2: Les visites guiades, sigui en els horaris habituals, per grups concertats o per centres escolars i empreses, són una manera de conèixer el parc i el que s'hi fa. Però també s'imparteixen cursos i tallers i es disposa d'una agrobotiga on s'hi venen productes propis. Perfums, aromes, cosmètics, llavors, infusions, licors, condiments, etc. Tot fet a casa o bé a centres col·laboradors que els elaboren pel Parc de les Olors. Tota una filosofia de la que la Pilar n'està molt convençuda.
3: Al Parc de les Olors l'objectiu és demostrar que del camp sí que se'n pot viure, però hem de canviar la mentalitat del pagès. Nosaltres ens definim com a pagesos. Som una empresa agrària, però el model d'agricultura que promovem és el que té futur. Per què? Perquè té un valor ambiental molt important, fa que d'alguna manera fem front al canvi climàtic, ajudem a la biodiversitat, a recuperar ecosistemes, tot això. Té un valor social perquè la gent ve al camp a aprendre, a fer salut, d'alguna manera a fer un altre model de consum. I a nivell econòmic hem demostrat que és sostenible.
2: Sostenible i viable, perquè la gran inversió feta en comprar una finca i treballar-la ja ha estat rendibilitzat. A dia d'avui, explica la Pilar, el Parc de les Olors té 4 treballadors fixes i alguns de temporals i esdevé el parc mare de tota una xarxa de Parcs de les Olors arreu del país. En tots aquests anys s'hi han creat 35 parcs, que hi romanen vinculats una desena d'anys com a franquícia abans d'emprendre, si volen, el seu propi camí. Actualment hi ha una dotzena que en formen part, que continuen amb la xarxa de parcs de les Olors. I no paren de créixer les sol·licituds per fer-ne de nous.
3: És a dir, venen pagesos o venen persones que tenen una finqueta, encara que sigui petita, i diuen, oh, és que m'agradaria molt tenir un parc de les Olors, que m'ajudes? I així va néixer la xarxa Parc de les Olors. També van venir algunes indústries que volien fer producte amb la nostra planta. I llavors vam començar a produir fort, a produir en aquest parc central, perquè volíem demostrar que això era possible, però primer ho havíem de provar nosaltres, abans d'embrancar-hi altres persones.
2: La Pilar no deixa passar l'oportunitat com a geògrafa de destacar que Catalunya és un país amb una geomorfologia molt diversa i una varietat paisatgística extraordinària, del mar a l'alta muntanya en molt poc temps. Tot això permet una gran varietat de flora. Reivindica que cal potenciar més el cultiu d'aquestes plantes, perquè, a més, ben al costat, hi ha una gran part d'indústria que pot necessitar-les.
3: El nostre país és una regió on es concentra moltíssima indústria que fa servir aquestes plantes. Indústria agroalimentària. Imagineu-vos les indústries dels embotits. Milers de quilos d'orenga que fan servir per les pizzas, pels embotits. Tenim la gran qualitat de tenir flora que és molt bona i que està molt buscada. Tenim una gran riquesa d'indústries dels aromes, dels perfums. La cosmètica, han de fer extractes de les plantes. D'on treuen la matèria primera?
2: El Parc de les Olors, un espai amb molta biodiversitat i policultiu. Un lloc productiu, però que ho fa, com explica la Pilar Comas, en funció a un model d'agroecologia, que reivindica que el pagès sigui ecòleg, a més de pagès, i que conegui com funcionen els ecosistemes. Un model ubicat a la Vall del Tenes, obert tot l'any, de dilluns a diumenge. Descobriu les seves visites i experiències entrant a la www.parcdelesolors.com.

0: sendes.
1: Doncs encara amb agulletes que tinc, estic cruixit encara de l'excursió de l'última que ens va proposar el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
2: Ah, Maria, Déu quart.
1: Dic encara amb agulletes, encara cruixit d'aquella sortida pel Cadí que va ser... Déu-n'hi-do, eh? I això que no l'he feta, només d'escoltar-te, ja em va entrar cruiximent, imagina't.
2: Intensa.
1: Avui fem una cosa una miqueta més light, em sembla, no?
2: Avui recuperarem una miqueta la tranquil·litat.
1: Sí.
2: I us proposo una excursió interessant i fàcil per un seguit d'indrets farcits d'història, seguint camins i pistes de bon fer. Ens n'anem cap al vell mig de la plana de Vic, entre les Guilleries i el Coll Sa Cabra, a la cua del Pantà de Sau, per anar a Sabassona des de Tavèrnoles. Farem una circular en sentit antihorari que ens durà al mirador de Tavèrnoles, després ens acabarem d'enfilar al castell de Sabassona, passarem per l'església de Sant Pere, traspassarem tot el jaciment arqueològic de Sabassona, on aprofitarem per pujar a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona. Baixarem quasi arran de Ter per enfilar-nos després al castell de Savellana i acabar de pujar fins al Puig de Conangle. D'allà anirem baixant cap a Santa Margarida de Conangle, al Mas de Salou, veurem el Pou de Glaç de Salou, passarem pel Mas de la Bauma i llavors ja acabarem de pujar al poble per tancar el cercle.
1: Déu-n'hi-do, quants llocs! Per tant, comencem el més ràpid possible. Vinga, punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Tavèrnoles. A la part de dalt del poble, al carrer de l'Església, prop del cementiri, hi ha un espai d'aparcament. Al costat mateix de l'aparcament hi ha indicacions cap al mirador i el que fem és pugem pel carrer de davant del cementiri i el deixem de seguida per un camí ben fressat que en fort pendent entre vegetació espessa ens deixa en un no-res al mirador de Tavèrnoles. Ben bé sobre el poble, amb una taula d'orientació que ens permet contemplar a l'horitzó des de Rasos de Peguera fins al Taga, amb vistes més properes de Bellmunt, Milany, Curull, Puigsacalm, Llancers i Cabrera. Continuem cap a llevant per un camí carener que va remuntant suau entre alzines, va girant cap a nord, passa per la Font i la Bauma de la Baronessa, una raconada molt bonica, i acaba d'arribar al castell de Sabassona. Un grandiós edifici habitat que va evolucionar des d'un castell roquer inicial i que conserva elements medievals, té també murs de defensa i una torre triangular a l'interior de l'edifici actual, que té una estructura del segle XVII, tot i que ampliat i renovat a la façana el 1775. Baixem del castell per l'accés asfaltat que ens mena a Sant Pere de Sabassona, és una bonica església d'origen romànic, amb un campanar d'espadanya. I de l'església recolem una mica i pel costat d'uns camps de conreu anem a traspassar la carretera del Parador de Sau per accedir al jaciment arqueològic de Sabassona. És tot un conjunt de blocs de gres de totes les mides, des de petitons fins a gegantins, que s'han desprès del cingle proper on hi ha Sant Feliu. Els blocs més coneguts són les pedres del sacrifici, el de les bruixes i també el de l'home. La primera, perquè la tradició popular l'assenyala com el lloc on s'haurien celebrat sacrificis humans i aquelarres de bruixeria, i les dues darreres pels gravats rupestres. És un jaciment habitat des del Neolític fins a l'edat mitjana, i d'aquí, per un camí empedrat, pugem a l'ermita de Sant Feliu de Sabassona, o Sant Feliuet, una altra ermita romànica, petitona, que conserva l'absis d'època preromànica, situada en un indret realment espectacular, aturonada sobre una gran roca. Al darrere de l'absis trobem unes tombes antropomòrfiques arran de cingle, excavades a la roca, i aquí és el punt més enlairat de l'itinerari, amb una bona panoràmica de la contrada i amb diversos panells d'orientació. Baixem de Sant Feliuet, acabem de passar per dos blocs més amb incisions rupestres i fem cap al Mas de Cavitat de Passarella, força gran, i poc més enllà la pedrera abandonada de la Font de la Pedrera, elevada sobre la cua de l'embassament de Sau. Poc més enllà, a l'alçada d'una bàscula de camions, a mà dreta surt un corriol que, en un no-res, ens deixa el castell de Savellana, un petit castell roquer al peu del Puig de Conangle, del qual se'n conserven poques restes dels murs, també una miqueta d'escala i la base d'una torre. I del castell el que fem és acabem de pujar al Puig de Conangle, on trobem una barraca de pedra seca tota sencera, i pel mig d'un preciós alzinar esclarissat comencem a baixar suau cap a Santa Magdalena de Conangle, una ermita d'origen romànic amb un campanar de torre, on, curiosament, el 1960 s'hi va adossar el claustre neoclàssic procedent del convent de Carmelites Descalços de Sant Josep de Vic. És un claustre totalment obert i accessible i en un entorn tot realment molt ben posat. De Santa Magdalena, una pista ens du a baixar al Mas de Salou, una gran masia de planta irregular formada per dos cossos adossats i tot un seguit de construccions al vol, annexes. Després passem vora la Teuleria de Salou, anem a traspassar la Riera de Tavèrnoles i just a l'altre cantó tenim el Pou de Glaç de Salou, tancat, sencer i ben conservat en un racó ombrívol. Estem al punt més baix de l'itinerari i ja només ens queda remuntar fins al proper Mas de la Bauma, acabar de pujar per un preciós bosquet que ens deixa al costat de la depuradora de Tavèrnoles, traspassar la petita urbanització del Roquet i entrar a Tavèrnoles a recuperar el cotxe després de fer una visita obligada, penso, a l'església parroquial de Sant Esteve. És una de les romàniques més ben conservades de la comarca, on destaca el campanar de planta quadrada.
1: I després de la descripció, ja ho sabeu, arriba el temps de fer la fitxa tècnica, que comencem, com és habitualment, per la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant, en aquest cas, de 11 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quin temps ho farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes bones, perquè ens entretindrem molt a tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 1 sobre 5, perquè és una passejada amable, sense complicacions.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs tenim cartografia, un full de l'editorial Alpina que es diu Paisatges del Ter, escala 1:40.000, i a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom simplement Sabassona, d'un usuari força interessant i que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: I tant, unes quantes. Això és un vell conegut de la casa, com aquell qui diu. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré els 5 imprescindibles per visitar Colònia en un dia.
1: Colònia, una ciutat de gairebé 1.100.000 habitants, xifra que la converteix en la quarta més poblada d'Alemanya. És la ciutat més industrial i comercial del seu entorn de la conca del Rin i del Ruhr, un gran eix poblacional del país i a nivell continental. Però no us espanteu perquè us parlem de Colònia com a ciutat industrial, perquè aquesta urbs té una colla de llocs molt interessants de conèixer. La catedral, els ponts sobre el Rin, l'edifici de l'Ajuntament, els barris nous cosmopolites i d'altres de més tradicionals. Una mica de tot en els imprescindibles que ens presenta la Cristina, els quaderns del viatger.
3: A l'hora de visitar-la, sincerament, té els punts d'interès bastant concentrats, però entre tots els punts d'interès en destaca un del principal, que és la seva catedral. La seva entrada és gratuïta i quan nosaltres hi vam ser estaven oficiant la missa, així que vam poder sentir com tocava l'orgue i encara va ser més impressionant. Aquesta catedral està situada en un barri que, per la banda, com si diguéssim, de la façana principal de la catedral, no és gaire bonic, però si dones la volta i arribes a la riba del riu, veuràs que arribes a un altre dels punts d'interès de la ciutat, que a continuació comentarem. La catedral de Colònia està situada gairebé al vell mig de la ciutat, té vistes al riu Rin, i com tots sabeu és una catedral d'estil gòtic, i no sé si dir-vos si és més impressionant per dins o per fora. Quan la mires des de la part de fora, encara que alcis moltíssim el cap, és dificilíssim arribar a veure la seva cúspide, cosa que la fa magnificent. I quan entres dins tens una sensació de pau que, malgrat la grandària de l'edifici, no esperes. El següent punt d'interès que us explicaré és el pont de Hohenzollern. No sé si la meva pronunciació ha estat prou correcta o no. Aquest pont comunica des de la catedral fins a l'altra vora del riu i és un pont d'estructura metàl·lica que es caracteritza perquè està tot ple i guarnit de cadenats de gent que ha deixat el seu record juntament amb la seva parella. És un pont en el qual hi ha molta gent per travessar. És llarg i la veritat és que impressiona per la quantitat de cadenats que s'hi poden trobar penjats. Gairebé no es poden ni apreciar les baranes. Un cop que hem travessat aquest pont, arribem a un dels altres llocs que jo considero que té més interès de la ciutat de Colònia, que és la passejada que es pot fer per la vora del Rin i des de la qual pots veure alguns dels punts més destacats. Òbviament, es pot observar l'Skyline. El dia en el qual vaig estar jo feia molt de sol, per tant, hi havia una vista preciosa i es podia observar claríssimament la catedral i també es podia observar el contorn de les típiques casetes alemanyes. Si caminem per la ribera del Rin durant aproximadament uns 20 minuts, arribarem a un altre pont, el pont de Hohenlohe en paral·lel, i aquest pont comunica amb la zona més nova de la ciutat. És la zona en la qual hi ha una sèrie d'edificacions que tindrien una similitud amb totes aquelles que hi ha situades a la zona del 22 arroba de Barcelona o fins i tot totes aquelles que hi ha situades a la zona del riu i més nova de Manchester. Són edificis alts amb vidrieres molt àmplies i tenen una manera de combinar els diferents tipus d'edificacions molt curiosa, que diria que no us heu de perdre si finalment decidiu visitar Colònia. Una altra de les zones principals és l'Altstadt, un barri del centre, en el qual molt a prop de la catedral trobem les típiques cases alemanyes en renglera situades unes al costat de les altres, pintada cadascuna d'un color. És una zona de la ciutat agradable de visitar, en la qual podreu trobar moltes botigues, tant de franquícies internacionals com botigues autòctones, i també hi ha una gran oferta gastronòmica. Finalment, una altra de les parts que us recomano de Colònia és tota la part de la Rathaus, que és la zona de la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament està molt proper a la catedral i, de fet, des del Rin es pot observar en la figura del contorn de l'Skyline. És una Rathaus molt similar a la de moltes ciutats alemanyes, un edifici supercontundent, molt bonic, i paga la pena passar-se, ni que sigui 2 minuts, per fer-se un parell de fotos. Per últim, volia fer-vos una recomanació culinària. No us perdeu les Mettbrötchen, que són una mena de panets farcits amb carn picada de porc crua, així amb ceba i sal i pebre. És com si en realitat fos una hamburguesa crua, que tot i que a priori sembli que no pot ser un àpat gaire atractiu, la veritat és que estan boníssimes. I després, per últim, si us agrada la cervesa, tampoc marxeu de Colònia sense tastar la Cerva Kölsch.
1: I no tenim temps per més. Esperem que us hagin agradat els 3 continguts dels Sendes d'avui. Rebeu una salutació ben cordial de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Escolteu-nos quan vulgueu i on vulgueu al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. Wow.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. What you are.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Punt Serva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.

Benvinguts i benvingudes a la Ràdio La Present, el programa on els nens i nenes de 6è prenem la paraula. Avui tenim un programa molt especial. Ens acompanya una persona que té una gran responsabilitat al nostre poble. Donem la benvinguda a l'alcalde Estanis Forç. Però abans de parlar amb l'alcalde, escoltarem una cançó que ens han xivat, que és un dels seus grups preferits.

tenim l'honor de rebre els nostres estudis a la màxima autoritat d'Arenys de Mar. Ell és llicenciat en Història i Teorologia. Ha treballat com a mestre d'escola i durant molts anys va estar al capdavant del conegut negoci familiar de pastisseria del nostre poble. Sempre ha participat en totes les activitats culturals de poble, especialment a la dansa d'Arenys. Però avui ens acompanya en la seva faceta més pública. Va ser alcalde de la vila entre el 2011 i el 2016 i des del juny de 2023 torna a ocupar el càrrec al capdavant del govern municipal amb el grup de Junts per Arenys.

0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
1: Donem una calorosa benvinguda a l'alcalde d'Arenys de Mar, il·lustríssim senyor Estanis Forç. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
3: Des de petit has volgut ser alcalde?
2: No sé si des de petit volia ser alcalde, però ja des de molt jovenet jo hi apuntava maneres. Però jo quan vaig estar a l'escola, que jo sempre vaig anar a la presentació, sempre ja vaig ser el delegat. Sempre, o sigui, ja m'agradava manar. Sempre vaig ser el delegat. Sempre. I després quan hi havia delegat, no sé si ara encara es fa, que hi havia una reunió de delegats amb professors, amb direcció i amb tot, jo també era el delegat. Per tant, que sempre tenia aquestes inquietuds de voler fer coses i... I bé, doncs jo crec que una de les coses que sempre volia era ser alcalde. L'altre era ser president del Barça, però ho tenia clar que no ho seria, perquè necessites molts diners, i això no n'hi ha.

0: perquè passen coses i has de prendre decisions, i després sempre hi han decisions molt complicades, no sé. Nosaltres ara ja sabeu tots que estem fent una nova biblioteca de les Clarisses i que els terminis doncs s'atracen, que les obres doncs s'han de canviar els projectes, hi ha uns diners, unes subvencions, que hi ha uns terminis, i a vegades has de decidir si més val la pena no continuar o continuar i jugar-te-la, que perdis subvencions però tenir una bona biblioteca. Això és una decisió molt important. Avui que tenim un ple, o ahir, la setmana passada, vam tenir un ple de pressupostos, com que estem en un pla econòmic financer, que és una cosa molt complicada dels ajuntaments de temes econòmics, tinc uns diners per gastar, però els meus regidors m'han donat 10 vegades més per gastar. Llavors jo tinc que decidir quines són les prioritats, que incorporo i que no incorporo. Per tant, decisions sempre són molt complicades.
1: Ens pots explicar una mica la teva trajectòria laboral?
0: La meva trajectòria... Mira, jo... A casa meva teníem pastisseria, i des que tenia 13-14 anyets sempre vaig estar primer ajudant els caps de setmana, els estius venent gelats, i després ja a la pastisseria. A mi sempre m'ha agradat molt estar dintre de la pastisseria. A casa meva vam tenir pastisseria fins l'any 2020, que per Sant Joan del 2020, a mitja pandèmia, doncs vam tancar, perquè jo m'agrada molt la pastisseria, però era regidor de l'Ajuntament, era conseller comarcal i havia guanyat la plaça fixa en un institut públic a Dosrius. Per tant, tantes coses no podien ser. Per tant, des de llavors doncs, vaig deixar la pastisseria, des del 2003 soc alcalde i des del 2000, d'això, des del 2000, jo crec, 17 o així, doncs estic ja a diversos primers instituts. Primer, quan no tens la plaça fixa, et toca a diversos llocs i després ja en plaça fixa ara aquí a Dosrius.
1: Quina és la part més complicada de ser alcalde?
0: La part més complicada de ser alcalde és quan, com que no tothom sap com funcionen les coses, a vegades et demanen coses o volen que solucionis coses que tu no hi tens mà. O sigui, una, a vegades hi ha gent que perd un habitatge, i això és molt greu. Hi ha gent que ho està passant molt malament econòmicament, i llavors necessiten un habitatge, i l'Ajuntament no tenim habitatges. No en tenim. Tenim uns petits habitatges, que diem dels mestres, que són compartits per moments d'urgència, però habitatges no en tenim. Ara, per exemple, que aquesta setmana surten, doncs, fem uns pisos allà al Rial del Breu, sortiran, hi ha 160 persones que s'han apuntat per uns pisos i només n'hi ha 40. I aquelles 160 persones tothom vol ser el que surt i et pregunten i et pregunten. Altres moments complicats, per exemple... Quan ets regidor de benestar social sempre hi ha temes molt complicats. Hi ha regidories que sempre són molt complicades, i veure que no pots ajudar en segons quines coses, o que l'Ajuntament no tenim... A vegades el ciutadà, en l'alcalde i en els regidors, són els que veiem més per la riera, pel carrer, i els que volem dir coses que solucionin, que no tenim mai. Hi ha coses que depenen més de l'estat espanyol, hi ha coses que depenen més de la Generalitat, i tu doncs no pots fer. Per exemple, tots voldríem tenir un autobús a Barcelona que ens portés directament a Barcelona, i l'Ajuntament no tenim mà, ni per dir que sí ni per dir que no. És la Generalitat el que us posa. I tu pots pressionar, però qui ve el ciutadà és a tu a dir-te per què no posem un autobús, i no el pots. O a vegades hi ha gent doncs que veu que per la riera hi han senyors doncs que tenen una malaltia mental i estan estirats a la riera i estan bevent alcohol o aquestes coses, i hi ha molta gent que diu, ostres, doncs els creen inseguretat. Tu pots multar perquè estiguin bevent alcohol a la via pública, pots multar per si hi ha algú que fa un pipí en un arbre, però no pots fer gaire més cosa, no tens les eines per poder fer, perquè molta d'aquesta gent on te diria que estàs en un centre de salut mental per diverses coses que li hagin passat al llarg de la seva vida. I això és molt complicat poder gestionar tot això. O les bessures, ja sabeu els que viviu Orenys ara, amb el porta-porta, que cadascú ja no tothom li agrada el porta-porta, no tothom vol reciclar bé, i tothom se les empesca per tirar bessures on no toquen, els dies que no toquen, dins de les escombraries, dins de les papereres, i això és complicat gestionar-ho.
1: Quin és el teu dia a dia com a alcalde?
0: El meu dia a dia ho combino amb ser de mestre, i per tant és com molt complicat. Jo tinc la sort que estic en un institut doncs, que m'han fet com un trajo a mida, i jo hi veig sobretot tot el divendres. Demà jo m'estic 6 hores seguides donant classe, cosa que tothom que és professor sap que 6 hores seguides, sense guàrdies, sense hores... Tot 6 hores seguides és molt esgotador, però és l'única manera que m'ho puc combinar, perquè ho vull fer-ho perquè vull, i per tant hi vaig 2 hores dilluns, 2 hores dimecres i aquest dia. Llavors jo em combino, quan tinc reunions... Tothom sap que tots els dimarts i dijous estic matí tard a l'Ajuntament, i que els dilluns arribo a les 11, i que els dimecres arribo molt aviat, arribo a les 7 del matí per poder

0: doncs marxar a les 11. I els caps de setmana, que jo estic a tots els actes, a mi m'agrada molt estar a tots els actes. A vegades és un barreig de tots els actes que hi ha, m'agrada ser-hi, a vegades és cansat, però m'agrada ser-hi. I ja saben que els que són de la meva família, ja saben les meves filles i la meva dona, que no em veuen gaire. Llavors, si no els agrada venir als actes, no ens veiem gaire.
1: Quina és la clau per ser un bon alcalde?
0: Escoltar. Escoltar i tenir la constància d'escoltar a tothom i d'intentar resoldre les coses. A vegades no pots resoldre tot, però hi ha gent que valora que l'escoltis i que intentis donar una solució. Això és molt important. I ser constant sempre. No s'hi val només ara perquè d'aquí un any vindran eleccions, sortir al carrer 6 mesos abans. Ho has de fer-ho sempre, la constància. Deia, per exemple, ahir vaig tenir 5 reunions amb 5 escales pel porta a porta. I els dèiem als veïns que està funcionant molt bé el porta a porta perquè els meus tècnics i jo portem, sense comptar les reunions que vam fer al Calissai amb tots els pares i mares, 443 reunions. 443 reunions amb cada edifici, amb les problemàtiques de cada edifici, que tu vas a parlar de... És normal, vas a parlar de brossa i et diuen que hi ha davant una papelera que sempre està bruta, que hi ha humitats a darrere, que hi ha una alzina que no, que s'ha de podar, que hi ha uns nens que la nit fan xiri aquí, que hi ha un porc senglar que últimament surt, molts problemes. I sempre has de tenir aquella bona cara, perquè tu pots fer molts favors com a polític, pots ajudar molta gent, però si hi ha un dia que no tens bon dia, i amb aquella persona ja sempre recordarà que tu no la vas tractar prou bé.
1: Què té per tu Arenys d'especial que no tenen altres pobles?
0: Home, jo crec que Arenys és únic. Jo no viuria enlloc que no fos Arenys, no podria. És que no, ni m'ho puc plantejar no estar Arenys. Primera, som una vila, a mi m'agrada més dir vila que poble, eh? Som una vila de gairebé 18.000 habitants i que a l'estiu arribem a dormir-hi 30.000 amb segona residència. Però que a l'hivern hi ha molts pobles de la nostra mida, ja sigui Canet o Pineda, que és molt més gran, o Malgrat o Tordera, i no tenen la nostra vida, perquè nosaltres tenim una riera que és molt centre neuràlgic i sempre troba gent. La gent, quan li dius, per què has vingut a viure a Arenys? Una, la riera. Dos, el port. Tenim un port espectacular que serveix per sempre que tens ganes de caminar o de sortir, el port, les vistes del port, anar fins a tocar raia, anar fins al... I tres, la vida social i cultural. Aquesta vida que nosaltres tenim, de que sempre hi ha activitats al carrer, que sempre hi ha fires al cap de setmana, que tenim... Molts de vosaltres heu sigut massips o massipetes, o esteu als gegants, o esteu a la dansa d'Arenys, o esteu al que sigui, a la pesta... El que sigui, la gent no està acostumada. Jo estic en un institut on quan hem de fer alguna cosa popular amb els nens és que no hi ha res. Hi ha pobles que no hi ha res. Tenen un casal que no hi va ningú i ja està. Aquí tenim molt, per tant, tenim molta vida social, tenim una riera que sempre hi ha ambient, que potser vosaltres a la vostra no ho noteu, però quan els vostres pares volen estar tranquils, passegen per un carrer o estan a casa però, i volen veure algú, t'assentes a qualsevol terrassa i prens un cafè, sempre tens algú conegut o no, però això, i això és molt important.
1: Quins hobbies tens?
0: Hobbies. Sort que tinc hobbies, perquè si no... jo avui, per exemple, a l'Ajuntament estava 6:45 del dematí ja, i avui m'aniré a les 12. I per tant, avui estaré com 16 hores seguides i a ple ritme. Hobby, un, el Barça. Jo sóc molt culer, sóc soci gairebé des de petit, fa més de 40 anys, i intento anar a tots els partits del Barça. Aquest últim, per exemple, no hi vaig poder anar perquè tenia alguna reunió important. Però normalment, prioritat, quan juga el Barça, 2 hores abans ja em reservo, ja tinc una agenda i m'ho reservo. Dos, estudiar. M'agrada molt estudiar i llavors a mi m'agrada molt un dia a la setmana, una tarda a la setmana, me'l guardo a l'hivern per anar a Girona a estudiar. Llavors, cada dilluns jo me'n vaig a Girona, me'n vaig al seminari de Girona i cada any me matriculo en una assignatura. I aquest any, per exemple, ara, dilluns que ve és el meu últim dia de l'última assignatura i m'he d'examinar. Jo m'examino cada trimestre d'una assignatura. I si aprovo aquesta assignatura i faig un treball, ja tindré la tercera carrera. Sempre s'ha d'estudiar. Per tant, estudiar i sortir, és veritat que surts, veus Girona, que és molt maca, jo he estat visquent a Girona 7 anys quan estava estudiant la carrera, i veus un amic, veus l'altre i no perds el contacte amb els amics. Vaig estudiar, però també és una tarda que m'esvergeixo. I després, el Barça. I després anar amb les meves filles a comprar, que els agrada molt comprar.

0: Abans d'acabar, farem un petit test de preguntes ràpides. Has de respondre amb una sola paraula amb una frase molt curta. Preparat?
1: Yes.
2: Quin és el teu plat de menjar preferit?
1: Un peix al forn.
0: Un racó preferit del poble per desconnectar?
1: La veritat és que a vegades desconnecto el meu despatx de l'Ajuntament si no hi ha ningú més a l'Ajuntament, eh? Ja m'agrada.
0: Platja o muntanya?
1: Soc més de muntanya que de platja. M'agrada anar a dinar a les Guinguetes. Però soc més de muntanya.
3: Gos o gat?
1: Tinc que dir un dels dos? Gos.
3: Un llibre o una pel·lícula?
1: Llibre.
4: Concert o cinema?
1: Concert.
2: Un moment important de la teva vida?
1: Home, el naixement de les meves filles. Evidentment, això no es canvia. A més, he estat present al naixement de les dues. He estat allà veient com sortien al moment.
0: Per últim,
2: si poguessis tenir un superpoder per millorar el poble, quin triaria?
1: Que tingués tothom habitatge.
0: Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i respondre totes les nostres preguntes amb tanta amabilitat.
1: Gràcies a vosaltres i comenceu a preparar-vos per ser regidors i alcaldes, que hem d'anar sortint els que estem ara.
2: Després d'aquesta entrevista posarem un altre tema musical.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tot seguit farem el debat d'aquesta setmana amb els nostres companys i companyes.
2: Bona tarda, comencem amb la primera pregunta. Us presentaríeu d'alcalde o d'alcaldessa? Júlia.
3: No, perquè és massa responsabilitat.
2: Mario.
4: No, perquè s'ha de fer moltes coses i no tinc temps.
2: I Gisela?
5: D'alcalde no, però de regidor sí, perquè no té tanta responsabilitat.
2: Pregunta 2. Què faríeu si fóssiu alcalde per un dia? Mario.
4: Pues si és hivern, pues faria un tobogan de gel a la riera, pels nens i nenes.
2: Gisela?
5: Ficar un mercat i que hi haguessin moltes funcions, tipus de mags o així, pels nens.
2: I Júlia?
3: Posar inflables a la riera.
2: Algú de vosaltres forma part del Consell d'Infants?
5: Sí.
4: Sí.
2: Què feu al Consell d'Infants?
4: Pues agafem propostes dels nens i nenes de les escoles i pues fem un ple i pues donem les nostres propostes a que l'escolti tothom.
2: Què faríeu per als nens d'Arenys? Júlia?
3: Posar més columpis i més coses en els parcs, perquè n'hi ha poques coses.
2: I Gisela?
5: Pels caps de setmana hi ha així més activitats i a l'estiu com plataformes inflables pel mar i així més activitats.
2: Gala?
6: Jo posaria al mar porxonetes inflables per divertir els nens.
2: Quin lloc d'Arenys us agrada més? Mario?
4: La biblioteca, perquè puc llegir i disfrutar dels llibres.
2: Ai, Gisela.
5: La platja, perquè pots anar de passeig i a l'estiu et pots banyar.
2: I quin lloc d'Arenys voldríeu millorar? Mario?
4: El carrer que tinc davant, el carrer Sant Antoni, que a baix de tot hi ha un parc que està molt deixat.
2: Gisela?
5: La placeta, perquè en comptes del terrasser pla té com sortides, com baixes, bonys.
2: Creieu que és molta responsabilitat ser alcalde? Júlia?
3: Sí, molta. Has de prendre masses decisions.
2: Gisela?
5: També.
2: I Gala?
6: Jo crec que sí que has de tenir molta responsabilitat, perquè has de prendre decisions molt complicades i ets el representant del poble.
2: Gràcies per respondre les nostres preguntes.
7: I després d'aquest debat tan interessant, posarem una altra cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
2: I fins aquí el programa de ràdio d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat. I abans de marxar, us posarem l'última cançó d'avui.

0: fins la setmana que ve.
1: Gràcies per escoltar-nos. Avui ha sigut molt interessant parlar amb l'alcalde del poble.
2: Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat.
3: Gràcies per veure la ràdio d'avui.
4: Esperem que veieu el pròxim programa de la setmana que ve.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops.
2: Hola.
1: Us oferim un especial del nostre convidat sonor. Avui tindrem la visita d'un dels nostres i vindrà molt ben acompanyat. 12 cordes, les de dos dels seus guitarristes de referència. Sessió magistral d'elegància i estil amb Gabor Szabo i Wes Montgomery. A les portes de l'estiu, ventilant acords i arpegis amb discreció... Perdó, amb distinció jazzística, que també pot ser una manera de ser discret. Aquí teniu aquesta edició especial del Sound de denominada Enric Almar ens presenta Wes i Gabor. Som-hi, pops.

0: Sound System edició 904, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la porta del convidat sonor i aquí tenim, doncs, tenim l'Enric Almar, un vell amic del programa i que farà un... farem... bueno, en tot cas ell farà un trio amb el Wes Montgomery i Gabor Szabo des d'aquesta secció de convidats.
1: El convidat sonor, la visita més esperada.

0: estem avui amb el convidat sonor, que és l'Enric, que no és la primera vegada que ve el programa, ni molt menys, i que avui aquí li toca fent anava a dir de mestre de cerimònies, ben bé, ens presentarà aquesta parella. Podríem dir que tenim dos guitarristes avui a la taula, però a la taula en tenim tres, realment, perquè l'Enric, a la seva manera, també és guitarrista, perquè mentre toca la guitarra, és guitarrista. Això està claríssim, no? I, per tant, persona adequada per presentar dos guitarristes que per ells són referents, com hem dit abans en la introducció, i no queda res més que presentar no només a l'Enric, que ja està presentant,
1: sinó
0: en aquest parell d'aquest hongarès i aquest nord-americà, que és el Gábor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Què ens podries dir? Anirem destriant durant el programa, però ara d'entrada, de l'un i de l'altre, què és el primer que et ve al cap?
2: Mira, d'entrada, són dos guitarristes d'estils força diferents, bastant diferents. El Gábor Szabo és hongarès i el Wes Montgomery és americà. Llavors, el Montgomery sí que s'ha centrat jazz, bebop, hard bop, tot això. I el Gábor Szabo sempre li ha quedat aquella reminiscència dels anys que va estar, els seus anys fins a Hongria, fins que va haver de marxar per la invasió soviètica, doncs es va exiliar als Estats Units. Als Estats Units, ell, el Gábor, doncs, va estudiar a Berkeley, va tocar amb la banda del Chico Hamilton i, a més, va agafar experiència en diferents grups i va entrar una mica també en moments doncs, amb el pop, jazz, latin, o sigui que va ser bastant divers, però sempre tenia aquell punt del folk hongarès, per dir d'una manera, no? Aquell fons hongarès.
1: Llavors, avui el que farem... Has fet una tria, són 10 temes.
2: 10 temes, sí.
1: I n'escoltarem un del Gábor, un del Wes.
2: Serà
1: com un
2: alternats.
1: Un duel, però a veure...
2: Inclús per veure les diferències de cada un.
1: I comencem pel Gábor Szabo. Veig que aquí un disc del 1966, Bill Binder, i la cançó Gypsy Queen, i aquí potser podem parlar breument, perquè el programa va comprimit, com sempre, que hi ha l'arrel magiar gypsy amb aquest tema.
2: I a més latin, en el sentit de que aquest tema resulta que ell estava tocant, esperant la gravació a l'estudi, estava sol, i anava fent un ritme, i llavors van arribar els altres músics i van trobar allò interessant, no? I aquest tema resulta que Gypsy Queen, Santana, quan el va sentir, és al final, Santana el va adoptar, el ritme de Gypsy Queen, al final del Black Magic Woman.
0: Sí, que hi ha un canvi.
2: Hi ha un canvi. El final del Black Magic Woman és el tema de Gypsy Queen. I llavors el Santana, inclús amb un disc seu del 2012, la Shape Shifter, va composar un tema que es deia Mr. Szabo. Sí que hi va tenir certa bastanta relació, no?
1: Doncs anem aquest a escoltar aquest primer track que ens porta avui l'Enric, Gábor Szabo.

0: Doncs sí, sí, hem vist clarament les reminiscències, bueno, les reminiscències del que després va ser Santana, en aquest cas, perquè aquest està tal com...
1: L'original és ell.
0: Claríssim. Sí, sí. I aquí hi ha una bona formació, a més a més. Sí. Una bona formació en aquest tema.
1: Repassem-la ràpid. Mira, ràpidament, Chico Hamilton a la bateria, Ron Carter al baix, i les percussions, Víctor Pantoja i Willy Bou. I Gabor Sava, doncs...
2: Ja tenia aquest to llatí. Sí. I ara ens anem cap a en Wes.
1: Wes, vinga.
2: També estem a l'any 66 amb el disc Easy Groove, i la cançó que escoltarem és West Tune.
1: Exacte. Sí, sí, doncs el West Mongol, aquest tema, els primers anys amb el Mongol hi tocava amb els seus germans, amb dos dels seus germans, que eren el Buddy i el Montgomery. Hi ha diversos discos editats d'ell, doncs dos, aquest n'és un. I el Montgomery, explicant-ho així una mica la història per sobre, ell tenia 7 fills, llavors treballava en una fàbrica de nit, treballava tot el dia a la fàbrica i havia de mantenir la família. Aquí, abans que res, deixar clara una cosa, el Montgomery no va tocar mai drogues ni alcohol.
0: Bueno.
1: No va tocar res, això. Ell, senzillament, doncs, treballava i a la nit assajava. I d'aquí ve, perquè vaig estar veient en un vídeo sobre la seva vida, i se li pot donar validesa, perquè va ell, per no molestar els veïns, va tocar amb octaves. Perquè així a la nit no molestava. Per no molestar els veïns i no fer ni la família ni això, doncs els moments que tenia, bàsicament, va introduir la manera de tocar per octaves, no?
2: Doncs escoltem aquest West Tune i nosaltres sí que no ens molestarà, al contrari, ens acompanyarà.

0: Doncs hem tingut aquí el Wes Montgomery, la primer tema d'avui del Wes Montgomery, aquest Wes Tune, aquesta cançó d'en Wes, i estem a l'any 66, i ara saltarem al 67 a través d'en Gabor Szabo.
1: Sí, aquest disc està gravat, aquesta cançó, aquesta cançó està gravada en directe al Jazz Workshop de Boston, a l'abril del 67, quan ell estava ja, bueno, evidentment, estava als Estats Units, i va gravar aquest disc, i també té... Hòstia, és interessant perquè ara escoltem una bossa nova. I amb l'estil Gabor. No, és inconfusible.
2: La bossa es diu Overquinho. I el disc és de The Sorcerer.
1: The Sorcerer.

0: Sound System. L'aire en moviment.
1: Doncs avancem amb el Gabor Szabo i amb Wes Montgomery, però tots dos ben aparellats aquí, perquè tenim el mestre Enric que els aparella per la via civil, eh? No, tampoc és un casament del tot, però com a mínim els ajunta avui i ens els ofereix aquí ben embolicats. Hem escoltat aquí una altra incursió en el món, en aquest cas, en el món de la música brasileña, i és curiós el sector de que en Gabor Szabo venia d'Hongria i ens ha ofert dos parell de temes amb connotacions clarament llatines i en aquest cas brasileres. I ara recuperem el Wes Montgomery.
2: Sí, recuperem, a més, amb una cançó aquesta ja mundialment famosa i també amb aires sud-americans, llatins també, i és la balada, si no, les més versionades del Bésame Mucho, de la Consuelo Velázquez.
3: Balada o bolero...
2: O bolero, no balada, bolero.
3: Estaria
2: més amb un bolero, sí. Llavors el Wes Montgomery hi dona la seva versió.
3: I a més, aquí fem un salt una mica enrere, ens hem anat a l'any 63, del disc Boss Guitar, i...
2: Trio. Els músics tenim el Wes a la guitarra, Mel Ryan a l'orgue i Jimmy Cobb a la bateria.
3: Som-hi.

0: Doncs després del Montgomery, tornem en el Szabo i aquesta vegada hi anem directament per la via de Budapest.
1: Exacte. Ell, a l'exili, va estar molts anys als Estats Units, però realment tenia el desig de tornar a Hongria, no? I pogués quedar molt i gravar, perquè a més d'aquí al final passarem aquest tema i un altre que també està gravat a Hongria, i tots els músics són húngars. Ell en coneixia alguns, o sigui que va trobar molts músics d'allà, no? Tenia moltes ganes, i llavors aquest tema està gravat concretament en directe al Hilton Budapest del gener del 70, el de gener del 78. I crec que és un tema molt potent i molt, molt maco, un tema molt, molt, molt agradable.
2: El tema porta per títol Concord, i hem dit que això és de l'any 78.

0: data de les sorpreses del Gábor Szabó, i és que justament quan torna a Budapest ens presenta un grup format integralment per hongaresos, i la resultant és música molt llatina, una orientació clarament llatina, sí, sí, i agitanada.
1: Totalment.
2: I ara tornem a Mangués, Wes Montgomery, del disc Full House del 1962. Aquí podríem parlar, entre altres coses, dels músics que escoltarem acompanyant amb en Wes Montgomery, Enric.
1: Home, doncs mira, aquí els tenim. Johnny Griffin, saxo tenor, Winton Kelly, piano, Paul Chambers, baix, i Jimmy Cobb, bateria. En fi, que...
2: Estem parlant...
1: Què més dir?
2: Una bona part...
0: Home, és la rítmica de Kind of Blue. Ja t'està dit.
1: Doncs ja està.
2: Està gairebé tot dit. O vols afegir alguna cosa més?
1: No, ja, ara això ho afegiran ells.
2: Això, no? Doncs el tema en qüestió es diu Sos.

0: Molt bé, molt bé. Hem tingut aquí en el West Montgomery i continuem aquesta partida amb el Gabor Szabo. Un altre tema de l'any 66, que també té un títol interessant, no?
1: Sí, el títol és Bang Bang, i és un tema que va fer famós bastant, amb bastants anys enrere, la Cher. El tema és del Sonny Bono. I és un tema, de veritat, molt divertit, molt curiós, i a més tocat pel Gabor, doncs encara li dona més enigma, per dir-ho d'una manera. Un tema molt divertit, de veritat.

0: Doncs sí, sí, una incursió del Gabor Szabo al món del pop, sí, tota una certa orientació folk i tot, un tema bastant curiós. I ara tornem al Wes Montgomery, de l'any 60.
1: Bueno, tornem als seus moments. Bueno, ha tingut molts de bons moments, no? Fem un tema blues. Com diu el títol, re, natural blues en re.
2: Això... És d'un disc que es diu The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery.
1: Wes Montgomery, sí. Sí, sí. I és bastant, bastant antic.
2: Quina formació el trobarem?
1: Aquí la formació és el Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al baix i Albert Heath bateria. O sigui, també...
2: Albert.
1: Doncs, un senyors.
2: Albert. Escoltem aquest blues natural.

0: Hem escoltat a Wes Montgomery amb aquest blues d'en Rei Natural i dir que, bé, això comença a anticipar que s'acosta al blues i, per tant, segur s'acosta a la Festa Major i s'acosta Blues Cristòfol.
1: Sí, sí.
0: No, tot una iniciativa del Sound System.
1: Sí, com cada any. Així ja en parlarem una miqueta més endavant. Ara anem cap als dos últims temes, la recta final del Sound, amb en Gabor i en Wes. I ho fem primer amb en Gabor, un altre cop des d'aquella gravació que va fer a Budapest. Sí. Enric, però ens en anem a l'any 74.
2: 74.
1: I, a més, lligarem, que serà el llacet final del programa, i ho farem també amb en Wes, lligarem Gabor, Wes i Beatles.
2: I Beatles, exacte, i ara podrem sentir el perquè de tot això.
1: Doncs comencem per el tema My Love, tocat per Gabor Szabo.
2: I voldria afegir, cantat per Kathy Kovacs.

0: doncs molt bé, perquè hem escoltat aquí el My Love. Això era un disc d'una cançó coneguda i que va ser un número a Anglaterra després de la separació dels Beatles, amb un dels discos en solitari de Paul McCartney. I ara utilitzem el mateix Paul McCartney, li afegim en Lennon i el resultat és un tema històric.
1: Un altre, Eleanor Rigby, dels Beatles.
2: Això és del 67 i fins i tot el nom del disc també fa referència
0: a un tema del Sgt. Pepper. Sí.
2: Sí, ho tenim tot perfecte per acabar.
1: Pues mira, acabem amb Beatles, amb Montgomery, amb Gabor, i amb guitarres i amb bona música.
2: I amb la Eleanor Rigby. Ok.

0: Sí, sí, això és el Sound System, ha estat el Sound System, seguirà sent el Sound System, el 904, i avui hem tingut aquí a tres guitarristes. Hem tingut l'Enric Almar, que ha vingut sense la guitarra, però ha vingut ben acompanyat dos guitarristes amb les seves guitarres, com era en Gabor Szabo i el Wes Montgomery.
1: Un sound que, com sempre, l'hem fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sul Bizarre amb un costat, avui amb l'acompanyament especial i excepcional de l'Enric. Gràcies, Enric.
2: A vosaltres.
1: I el gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor. Arribat a aquest punt, només podem dir fins al proper sound de Pops.
0: Pops.

0: Every day I'm shuffling.
1: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys és informació.
5: ¿Sabías que...?
6: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.

ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93-792-5344.
0: Ràdio Arenys. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Escoltant Ràdio Arenys.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI 660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una variant, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i finalment un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de quatre plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: Les 9 i 3 minuts, què tal? Molt bon dia i benvinguts. Com esteu? Estarem amb vosaltres com cada dia fins les 11 en punt del matí. Avui és divendres, dia 4 de setembre de l'any 2026. Un dia assolellat, calorós, eh? Però s'ha de ser rigorós, eh? També, aviam, se'ns farà calor, però pujaran les temperatures. És probable que a les 2-3 de la tarda faci molta calor, com aquest estiu, però també és veritat que les hores de sol són menors i que, per tant, la insolació que puguem rebre, que rebre el país, el planeta, el terra, la casa, el sostre, el que vulgueu, doncs és menor a la que rebíem el mes de juliol o el mes d'agost, i, per tant, diguéssim que, bueno, l'efecte serà un altre. Sí, com sigui, com ahir deien els meteoròlegs, tornem a batre rècords de temperatura en mes de setembre en alguns punts del país, perquè avui i demà i diumenge, sobretot diumenge, es poden superar els 40 graus i tal. Res que no haguem viscut els dos darrers mesos. Per tant, ho hem viscut, ho hem superat. Som aquí. Per tant, tranquil·litat, i a fer el mateix que hem fet durant aquestes darreres setmanes, que és, doncs, beure molta aigua, anar amb roba fresca, estar per casa més hores que mai, etc. Ahir publicava la premsa. Vaig proposar una idea que veig que no estic a la línia de la majoria, eh? Però no ho sé, jo crec que ens ho hauríem de fer mirar, això. Per tant, us agrairé que digueu la vostra, 93-795-7912. 93-795-7912. Ahir, els diaris, els mitjans, ens vam fer ressò de la proposta, bueno, de la decisió del govern de la Generalitat, de Salvador Illa, de fer que, a partir del gener, els usuaris de la meva salut, que som tots els que tenim dret a la sanitat pública a Catalunya, o hauríem de ser-ho, haguem d'accedir a la nostra salut ja no a través de la contrasenya, sinó a través de l'IDCAT, que és aquest certificat digital que ofereix la Generalitat gratuïtament i que garanteix que tu siguis tu i no, en teoria, garanteix que tu siguis tu i no una altra persona. L'accés a la meva salut no és baladí. La Generalitat ja fa molts anys que ha fet una aposta ferma per atendre els usuaris telemàticament, i una de les eines que més s'està promovent per aquesta atenció no presencial ni personal, sinó telemàtica, és a través d'aquest aplicatiu, La Meva Salut, que et baixes el telèfon mòbil i que et relaciona directament amb el teu cap, la teva doctora, el teu metge, el teu infermera, la teva infermera, i fins i tot el teu referent administratiu, i que, per tant, et permet doncs, operar i fer gestions amb ells. Per tant, és un espai sensible. Altra cosa és si creiem o no encertat aquest tipus de relació, sobretot en matèria de salut, que jo personalment trobo que no és la millor. És a dir, i sobretot a partir de determinades edats i determinades situacions, determinades realitats. Però bé, en tot cas, és la que és, en fem l'ús que en fem, hi ha gent que n'està contenta, hi ha gent que se li en fot... Bé, però la Generalitat ara ha decidit que a partir del gener s'haurà de fer, repeteixo, a través de l'IDCAT i deixar enrere la clàssica fórmula del DNI, en aquest cas, i la contrasenya. Una contrasenya que tu posaves la que volguessis i que havia de complir uns certs estàndards de seguretat. Tenir majúscules, minúscules, no, lletres, números i també algun signe de puntuació, algun asterisc, algun coixinet, alguna exclamació. Bé, algun element que compliqués més el fet de que la gent, de que algú que no siguis tu la pugui conèixer. Veig que ningú critica. Jo crec que amb això ens estem deixant passar un tren que no... o ens estan colant bou per bèstia grossa. El novembre passat, la Generalitat de Catalunya, el president Illa, va fer la presentació, cofoi i amb roda de premsa, de l'estratègia de reforma de l'administració de la Generalitat. Llegeixo de la pròpia web de la Generalitat de Catalunya. Diu, aquesta estratègia té com a objectiu la millora dels serveis públics de l'administració pública catalana, fer-la més eficient, més transparent i més propera a la ciutadania. Aquesta estratègia es fomenta bàsicament en tres eixos principals. Un pla de xoc, actuacions concretes immediates per millorar l'organització de la funció pública i els serveis administratius, això és intern. 50 actuacions per a reforma, 50 actuacions per a la reforma de l'administració fruit del consens d'experts procedents de l'àmbit acadèmic, públic i privat. I tres, simplificació i agilització de tràmits, accions per simplificar processos administratius amb un gran impacte en la ciutadania, les empreses i els sectors. Amb aquest darrer punt em quedo. Simplificació i agilització de tràmits, accions per simplificar processos administratius amb un gran impacte a la ciutadania, les empreses i altres sectors. Accedir a la meva salut és una simplificació? Sí, ho és. Altra cosa és que després alguns podem pensar que s'ha simplificat en excés alguna cosa, no totes, però alguna cosa que no hauria de ser simplificada. Però realment la utilització d'aquesta app és una simplificació perquè és una manera directa de relacionar-te amb la Conselleria de Salut. Ara bé, substituir la contrasenya per l'IDCAT, i aquí és on volia anar a parar, penso és una molt mala decisió. És una molt mala proposta. En cap cas és una simplificació i en cap cas és una millora. Entre altres coses perquè l'Departament de Salut, els serveis de salut, qui més els utilitza, de manera general, és la gent jove, molt jove, molt jove, molt petita, i la gent gran, molt gran. I precisament la gent gran és la que pitjor relació té amb les noves tecnologies i amb els dispositius mòbils. Que ara ningú se m'ofengui, sobretot gent gran. No estic dient que sigueu curts de gambals. No estic dient que no tingueu habilitats per poder fer servir el telèfon mòbil, que les teniu. No estic dient això. Demostreu diàriament que sabeu fer servir un telèfon mòbil i que podeu operar perfectament a través d'un telèfon mòbil, amb la caixa, amb els bancs i fins i tot amb la pròpia administració pública. Però sí dic que no s'ha d'entendre com una millora i com una simplificació l'eliminació de la contrasenya. Per què? Doncs perquè entrem en allò de que ens hem de treure l'IDCAT, que és aquest segell que serveix per Catalunya, però que no serveix per la resta de l'Estat, perquè per la resta de l'Estat t'hauries de treure la clave, que hi ha la clave mòbil i la clave del telèfon, com l'IDCAT mòbil i l'IDCAT de l'ordinador, perquè és un tràmit més, és una barrera més per accedir. Quan ja ens hem après tots que el més fàcil és fer servir contrasenyes, i quan ja ens vam forçar, i trobo que al final ha estat bé, ens vam forçar a tenir una contrasenya segura, majúscules, minúscules, números i signes, eliminar tot això per accedir a una aplicació, trobo que en cap cas facilita que la gent més gran, els que més dificultats tenen en moure's tecnològicament parlant, i no parlo probablement dels que m'esteu escoltant, però hem de tenir una mirada àmplia i, per tant, veure tots els extractes de la nostra societat, implementar això en precisament l'accés a un element tan sensible com la informació de la salut i la relació amb el Departament de Salut, trobo que no és una bona decisió. Es podia haver començat segurament per altes moltes coses, les gestions de multes, per exemple, o les gestions amb l'administració de justícia, o fins i tot les gestions concretes amb les administracions locals, la Diputació o la pròpia Generalitat de Catalunya. Fer-ho amb les aplicacions de la meva salut, que ja s'ha fet, d'alguna manera, però fer-ho amb les aplicacions de la meva salut és dificultar que determinats perfils de la nostra societat, molt usuaris i molt dependents precisament de la sanitat pública, puguin accedir d'una manera millor. En cap cas penso que sigui una millora, jo crec que és una complicació, i crec que aquest tant semanfotisme social amb el qual hem rebut la notícia no hauria de correspondre a la percepció i la sensació que penso hauríem de tenir d'aquesta idea. Tampoc no dic de sortir al carrer i cremar-los la maternitat, anar al Departament de Salut i cremar-los la conselleria, en cap cas, però sí fer-los la reflexió de dir, escolteu, nois, creieu que és la millor manera? Creieu que aquesta, precisament amb la meva salut, s'ha de fer aquesta mesura? Per què no deixem lo de la contrasenya? Que al final, amb lo de la contrasenya, anem tots, vull dir, obrim el correu, obrim les xarxes socials, hem obert fins ara la nostra relació amb el banc, hem obert tot. Si tenim contestat i contrastat que el de la contrasenya funciona, per què ara hem d'anar a trucar a la Generalitat, fer-nos la foto del DNI, DNI, per cert, que molta gent el té permanent i que Europa ja ha dit que això s'ha de canviar. Bueno, això és un altre tema. Fer-nos la foto al DNI, que ens donguin l'IDCAT és el mòbil, llavors hem de posar el número i al final hem d'acabar posant igual una contrasenya i un DNI i un tal. Vull dir que no trobo jo la millora. Si la simplificació i l'aproximació de l'administració pública catalana de la Generalitat s'ha de fer com s'ha fet l'accés a la nostra salut, millor que no ho toquin. Millor que ho deixin com estan, que molt bé no va, però almenys ens la coneixem, tots, i ens facilita a la majoria l'accés a tota la informació. És una reflexió, dieu-li la vostra, 93 795 79 12. Avui, us sembla, comencem. Vinga.
9: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Vinga, va, què farem avui? Què farem avui? Doncs va, d'aquí uns minuts parlarem, si tot va bé, amb Mònica Zon. Qui és Mònica Zon? Ara us ho explicarem. Era la responsable esportiva del Club Nàutic d'Arenys de Mar. I deia perquè ho ha deixat de ser. Parlarem amb ella d'aquí uns minuts per saber quin és el seu futur més immediat i vine a veure si em fa del seu pas per l'entitat esportiva i social aranyenca. Què més? Parlarem amb en Robert Manrique. Robert Manrique, que durant molts anys va ser secretari, president, responsable de l'Associació de Víctimes del Terrorisme i que ha estat també persona que ha estat defensant i representant a les víctimes de l'atemptat terrorista de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost de l'any 2017. Parlarem amb ell, que ja ha vist la pel·lícula Cronos, evidentment, que és una de les estrenes cinematogràfiques aquest cap de setmana, per valorar què tal la pel·li, què li sembla i quines sensacions li va portar. Ahir vam fer la preestrena al Liceu i va haver una preestrena al Cinema Girona el passat dimecres al vespre per víctimes i persones properes a les víctimes d'aquest atemptat. Què més? Què més? Si tot va bé, parlarem amb la Yolanda Segura, la secretària general de l'USTEC. Dimarts ja vaga, no la mouen i, per tant, dimarts hi haurà jornada de... Comença el curs escolar amb una mobilització per part dels mestres. Ens ha d'acompanyar la Montserrat. Avui tanca la Biblioplatja. És un rotllo, això avui... No, ens estem avorrint, Avui tanca la Biblioplatja, ja posem punt i final aquest equipament aranyenc i, per tant, mourem totes les propostes en clau de biblioteca cap a la biblioteca i què més, acabarem com tots els divendres i una temporada més parlant de televisió amb en Juanjo Almansa. Tot això amb les línies obertes perquè hi pugueu dir la vostra, el 93 7 95 79 12. Com duia la previsió del temps, arriba calor. Què diu en Quim Serra?
1: Hola, què tal? Molt bon dia. La jornada d'avui tornarà a estar marcada com ahir, com els últims dies també, per l'ambient càlid. Màximes que s'enfilaran fàcilment fins als 33, fregant els 34 graus ja cap a l'interior de la comarca. I és que, si d'alguna cosa haurem de parlar els pròxims dies, els 3-4 pròxims dies serà de forta calor. I és que tindrem temperatures que podran fins i tot superar els 35 graus a l'interior del Maresme de cara demà dissabte i els 33-34 a la mateixa franja costanera. Per tant, de moment, l'estiu encara es vol resistir a marxar i continuarem amb aquesta calor intensa al llarg dels pròxims dies. Sembla que això s'acabarà de forma sobtada de cara al proper dimecres, a mitjans de la setmana entrant, amb un canvi de temps que ens portarà una entrada de vent del nord, una baixada important de la temperatura, una normalització de les temperatures i de retruc també un temps inestable amb xàfecs i tempestes que dimecres podrien ser molt fortes i acompanyades amb calamarsa. Tot això ja ho anirem confirmant. De moment, situació ben tranquil·la, mentre aquest canvi de temps no arriba, en la qual doncs avui tornem a tenir domini del sol, alguns núvols prims, els vents més aviat fluixos, com a molt lleugerament moderat el vent de Garbí a la tarda, i la situació marítima doncs també tranquil·la, marejol, mica de mar de fons, poc important. Les temperatures avui que pugen una mica pel que fa a les màximes, i si ahir arribaven als 32 graus, avui arribarem cap als 33, puntualment fregant els 34. De cara a la jornada de demà, sembla que les temperatures tocarien sostre i demà dissabte esperem alguna màxima cap als 35-36 graus a l'interior del Maresme i cap als 33, fregant els 34 a la zona més propera a la costa, amb vents que tornarien a ser fluixos i amb una situació marítima que es mantindria tranquil·la. El mateix esperem diumenge. Temperatures que poden recular una mica, però que en general seran, doncs, tòrrides, seran de rigorós estiu i també dilluns, fins i tot. Començarem la propera setmana amb unes temperatures elevades, baixant una mica, però continuarà fent una calor ben intensa. Com ja hem dit, aquest canvi de temps arribaria a últimes hores de dimarts, però sobretot de cara a dimecres aquí al Maresme.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara.
3: Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Ràdio Arenys, la primera.
0: Les 9 minuts i ahir, repassant l'actualitat del dia i d'alguna manera no, sabent, posant-nos a to del que passa a la vila en tots els àmbits, el cultural, el polític, el social, l'esportiu també, l'Oriol, que està al capdavant dels informatius aquests dies. Oriol, molt bon dia, benvingut.
7: Molt bon dia, Josep Maria.
0: Ostres, ens vam sorprendre, no, Oriol?
7: Sí, sí, perquè vam veure un post a Instagram que del Club Nàutic, d'Arenys, que donava les gràcies a Mònica Azón per la seva etapa com a directora esportiva a l'entitat, on doncs, molt sovint des d'aquesta emissora hem parlat amb ella, sempre doncs, per parlar de resultats de regates, per parlar de qualsevol activitat del Club Nàutic, doncs l'hem tingut com a molt bona col·laboradora aquí en aquesta emissora, sempre ens ha atès amb celeritat, i amb les formes correctes. I clar, ens va... La veritat és que ens va sorprendre aquest post de comiat, aquesta notícia, i bé, crec que seria doncs, molt bo poder confirmar aquest fet.
0: Doncs confirmem-ho. Mònica Azón, bon dia i benvinguda.
8: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu, què fas? Com estàs, Mònica?
8: Bé, estic bé. He hagut de tancar aquesta etapa perquè se'm feia incompatible amb una altra responsabilitat, però realment doncs, el comiat Arenys al club realment ha sigut entranyable per part de tots els col·lectius amb els que he tingut l'oportunitat de treballar aquests anys, no? Tant la junta directiva com els esportistes més jovenets, com els de creuer, realment, i totes les seccions, secció de rem, secció de pesca, doncs crec que hem viscut d'una manera intensa i estreta amb tots i aleshores doncs, tothom està un punt trist, però jo crec que el nostre sector ens ensenya que és un món, que som una família i seguirem en contacte amb un altre rumb, però segur que sempre en contacte i m'en dubte del CENAM, que dic jo, d'Arenys, doncs un bon raconet al cor.
7: Sens dubte, Mònica, també per la mainada del CUP, pels regatistes més joves, que sovint n'hem parlat a través dels serveis informatius, també quan fèiem el programa Arran de Mar, sempre doncs, hem pogut estar parlant dels resultats d'aquests regatistes més joves, de diferents categories, de diferents modalitats. Per ells, Mònica, no sé si t'ho han dit, un referent esportista olímpica, Mònica, com ets? Clar, jo crec que per ells has estat un bon puntal, un bon referent. No sé, hi perden molt amb aquesta sortida teva.
8: Bé, doncs aviam, són 6 anys i al llarg d'aquests 6 anys doncs, jo he vist des d'esportistes més jovenets que ara ja són petits humanets, vull dir que dic jo, que els he vist créixer i ara ja són universitaris, com podria ser la primera generació amb l'Òscar Jimeno, el Víctor Jimeno, el Gerard José, l'Urey José, i després he vist d'altres que eren ben petitons, com pot ser el Lucas Garrido, com s'han anat fent grans i com hem celebrat ja èxits, no? Però jo crec que al final, sí, per mi, evidentment, el planter és una vessant molt important de l'esport, de qualsevol esport, i la vera no pot ser menys. La meva dedicació a ells ha sigut molt important i sempre intento doncs, que estimin la mar, que es respectin entre ells, que respectin l'entorn. I jo crec que bueno, quan vaig veient aquests nens petits, que quan vaig arribar ja són grans, doncs veig que aquests valors se'ls hi han quedat i jo espero que les noves generacions de l'escoleta que ja hem creat també aquí al club segueixin amb el mateix bueno, amb el mateix tarannà i mantenint, doncs, això, el fair play sempre a l'aigua, i jo m'enduc molt bon record, i jo espero que els nanos que hem anat creant durant aquests 6 anys també, doncs, puguin mantenir aquesta filosofia de l'esport i de la vida en general.
0: És molt curiós, la cantera de regatistes del país, ja no només del Nàutic d'Arenys, sinó de, també d'altres clubs nàtics, tu varies del Masnou, on també hi ha grans exemples, en aquest cas, sobretot de dones també regatistes, com és el teu cas, i d'altres clubs. La cantera és brutal, és molt bon, és molta i molt bona. Després arriben els que arriben, que malauradament són pocs. Ara sembla que en Jordi Xamar apunta bé, en Didac va lograr participar a una Vendée Globe. Al final arriben els que arriben. Bueno, acabem de veure la Pilar Passanau fer la volta al món 15 mesos amb un vaixell de 6 metres. Arriben pocs, però realment la quantitat de gent bona que tenim jove al país és important.
8: Sí, jo crec que tots els estaments, les federacions i sobretot els clubs estan fent molta bona feina i dediquen molts esforços i molts recursos per un esport que logísticament no sempre és fàcil, sempre us ho comentem, no? Potser en altres esports, doncs, accedir a un camp de futbol, de tennis o de bàsquet, doncs, amb un autocar o fins i tot amb un tren, doncs pots, o transport públic, pots arribar al pavelló i poder competir. Al final, nosaltres, per arribar als nostres pavellons, que són els ports, necessitem mobilitzar les embarcacions, les pneumàtiques dels entrenadors, i bueno, això fa que sigui més complicat. Però el fet que vagin sortint esportistes constantment, doncs, demostra que... I al final, jo crec que el fet és una resposta principalment de les federacions i dels clubs, i també de les famílies. Les famílies renuncien molt en tots els esports, però amb la vela també, i jo crec que aquests nanos al final són resultat de tota aquesta tasca.
7: Un bon planter, sens dubte, Mònica. Em resta per preguntar-te, també al principi d'aquesta conversa, Mònica, ens ho deies, aquesta sortida del Club Nàutic d'Arenys és perquè és incompatible amb un altre projecte. Ens agradaria saber, Mònica, quin és aquest projecte, on trobarem a Mònica Azón a partir d'ara?
8: Bé, doncs, bueno, tu ho has comentat durant el llarg de l'entrevista, doncs jo em vaig formar a les files del Nàutic del Masnou, i quan, bueno, soc una professional d'aquest... un altre cop aquí al Club Nàutic al Masnou m'ha sorgit la possibilitat de retornar amb el que és més la junta directiva a poder, bueno, dirigir una miqueta més per la part més de junta al club, i llavors estem en un procés important també a Masnou, que és el tema de la concessió i que pugui seguir perdurar la vida útil de la instal·lació del club. I aleshores he tingut, doncs, un sentiment d'haver de tornar una miqueta tots aquells anys que el club va apostar per mi com a esportista, perquè evidentment m'he format al club, i aleshores, doncs, bueno, he decidit que havia d'estar a Masnou en aquest moment que em necessitaven, i evidentment, doncs, em feia difícil de compaginar les dues entitats, i aquesta és l'opció que de moment he triat de manera molt personal i amb dolor, perquè realment a Arenys estic i he estat molt bé, i és un tema més personal que professional, no? Vull dir que és una aposta per tornar una miqueta a Masnou, allò que també m'han pogut donar com a esportista i com a professional amb els anys que he estat des de que vaig començar ja.
0: Doncs mira, em va bé això que comentaves de la concessió del Masnou. Aquest estiu, bueno, hi ha molts, eh? Palamós està pendent de renovació de concessió, un dels clubs nàutics de Palamós. Aquí tenim el Mar Esport, que també està ara amb una pròrroga, però pendent de concessió. El Balís està també pendent de concessió. Ara em parlaves del Nàutic del Masnou, que està pendent de concessió. Tot això penja de ports de la Generalitat, que està renovant les concessions amb uns cànons a les entitats esportives i als clubs socials certament molt elevats, que encareix l'accés social a la nàutica, que sempre s'ha vist com una cosa elitista, que s'intenta que no sigui així, però que en aquest sentit l'administració pública, l'esports en aquest aspecte, no ajuda gens a que això, doncs, s'esdevingui, eh? Amb preus que moltes vegades són elevats. Hauríem de trobar la manera, no?, de que l'accés a la nàutica fos més social, més popular.
8: Bueno, sincerament, sí. Jo crec que al final l'espai que necessitem, abans t'ho comentava, no? L'espai que necessitem la Dela o els esportistes o els clubs per fer les nostres activitats està molt prop a la mar, evidentment, hem d'estar a prop i no podem ubicar-nos en un altre espai. Aleshores, si els cànons d'ocupació o d'activitat són molt alts, doncs al final... propi esport, no? I a lo millor fa que pugui ser menys accessible o menys sostenible tenir aquest tipus d'entitats que al final tenen una vocació totalment esportiva i no anem a fer un negoci mai als clubs. O sigui, al final són entitats sense ànims de lucre, tot el que s'ingressa es reverteix amb la pròpia entitat, o sigui, amb els equips de regata, els equips de competició, que els pressupostos sempre són deficitaris pel que et deia, perquè el rati esportista tècnic sempre ha de ser molt petit per seguretat i perquè, bueno, i perquè també les nostres eines de treball amb els entrenadors no són barates, haver de tenir pneumàtiques, el manteniment, les reparacions, i bueno, jo crec que sí, que jo crec que en general la societat i els que posen aquest tipus de normatives han d'entendre que no estem, que no som un esport, o que no utilitzem els espais que ens concedeixen la concessió per treure un profit, sinó per revertir-ho amb l'esport.
0: Mònica, que vagi molt bé, molta sort en aquesta nova etapa, en aquesta aventura d'estar al capdavant del Nàutic del Masnou, i evidentment que anem en disposició de seguir parlant, i seguir reflexions sobre nàutica, esport, navegació, regates, etcètera, al llarg dels propers mesos. Que vagi molt bé. I moltes gràcies.
8: Doncs moltes gràcies, i a mi m'agradaria agrair a Ràdio Arenys per tot aquest seguiment durant aquest temps i que seguiu així fomentant l'esport d'Arenys i sobretot també al costat del Nàutic d'Arenys de Mar.
0: Doncs així ho farem. Que vagi molt bé, Mònica. A reveure. Doncs Mònica Zon, que pels motius que sentíeu ara, els ha explicat ella, ningú millor que ella mateixa per explicar-los, ha deixat la vessant esportiva del Nàutic d'Arenys i se'n torna al Nàutic del Masnou a fer una qüestió molt més, diríem, administrativa, de directió, no? Vull pensar
7: junta
0: que estarà
7: directiva,
0: dins de la Junta. Per tant, bueno, que això té el seu, eh? No...
7: Està en una junta?
0: Sí.
7: Oh, i tant, que té el seu.
0: Fàcil no és,
7: No.
0: Fàcil no és. Va, expliquem l'actualitat del dia, vinga. No. Doncs, no arribem. Escolta'm una cosa. Vinga, Oriol, hi ha altres coses que fem, que podem explicar del dia d'avui.
7: Doncs mira, avui ens centrarem molt en la tornada a l'escola, perquè és la setmana que ve, dimarts de la setmana que ve, els infants ja tornen a les classes. Doncs bé, avui ens acostarem a una botiga de roba, com és L&M Infants, per saber doncs com està anant la preparació de la tornada a l'escola. En aquest cas, doncs, pel que fa sobretot doncs a roba, bates, a sabates. Bueno, això és una necessitat, que cada final d'estiu es nota a botigues com aquesta que dèiem. Bé, de fet, la seva propietària, la Mònica Nadal, ha explicat que el més venut, perquè no es pot aprofitar de l'any anterior, són les bates, també sabates, perquè els infants van creixent, desgasten molt el calçat i per començar a l'escola sovint en calen de noves. La podem escoltar.
9: Passa Sant Roc i la gent ja comença a posar-se les piles per mirar cosetes per quan comença l'inici de curs. Per començar, les bates de l'escola, o la de llar d'infants, les motxiletes, pues, les sabates de principi de curs... S'ha d'anar preparat, tot, i d'un any per l'altre, sobretot les bates no es poden reutilitzar perquè queden una miqueta tacades i llavors és el primer que mira la gent. Comencem amb les bambetes de lona, les sabatetes, les bambetes... de pell també, i després de cara a l'inici dels uniformes amb les sabates col·legials.
7: Aquest any, per cert, com a novetat, L&M Infants s'ha adherit als punts on vas canviar el val escolar que concedeix la Generalitat de Catalunya als infants catalans a l'inici del curs. A més de servir per comprar la motxilla, l'estoig, bolígrafs o llibretes, també es pot utilitzar, per exemple, per la bata, per la roba, per sabates, per tornar a l'escola. I, com dèiem, també parlem de material escolar, la fosforera, en aquest cas, doncs, també parlarem amb aquesta llibreria papereria, que també està notant, evidentment, aquestes darreres setmanes doncs, un increment en la venda, sobretot doncs, de llibres de text i la preparació per la tornada a l'escola, que res, que ja ho tenim aquí, això.
0: Escolta'm, això no ha canviat res, això, eh? És a dir, això no ha canviat.
7: Seguim... Ara ja no forrem llibres, ja... abans es feia.
0: No, no forrem ja?
7: No, sí, quasi gairebé no n'hi ha de llibres, de text.
0: Com vol dir que no n'hi ha?
7: Gai pocs.
0: Com vol dir que pocs? Clar que n'hi ha de llibres.
7: De text, no, o com abans que en tenies un per cada matèria. Ara això no passa.
0: Déu-n'hi-do, no? O, bueno, no. Igual tinc una d'allò, però Déu-n'hi-do. Bueno, també depèn del nivell, però si tothom vas a quart, cinquè d'ESO, sisè d'ESO, no? No hi ha llibres.
7: Jo crec que n'hi ha bastants menys que abans. Menys. I això de forrar-los ja no es fa, no?
0: Ostres. Quan havies un company que te'ls forrava amb l'Iron Fix...
7: Amb l'Iron tot... Fix, clar.
0: Bueno, perdona. A casa els forràvem amb forro. Hi havia unes coses que es deien forro,
7: sí,
0: que eren com unes bosses...
7: Exacte, posaves les portades, les, no?
0: Exacte, posaves les solapes a dintre i la portada, sí, i pam, ahir tenies. Jo a casa ho fèiem amb forro.
7: Hi havia dues modalitats, la del forro i la de l'Iron Fix.
0: Que a mi em molava més la de l'Iron Fix, però a casa meva eren més de forro. Més, sí. Més així.
7: És que l'Iron Fix, allò que s'estripava una mica...
0: Ja està, ja
7: estripaves
0: tot. No d'allò. Però, bueno, em resulta curiós veure com han passat tants anys i seguim, no? Que si les bates, que si els estuixos, que sí, les sabates... Que, bueno, no, és el de sempre.
7: Oh, no, i què vols fer?
0: Sí, no, que sí, que sí. Que sí, que sí.
7: I d'aquí 20 anys encara seguirem igual, segurament.
0: Sí, sí, sí.
7: Aquestes coses no poden canviar.
0: No poden canviar. No, això és veritat. Bueno, que vagi bé el retorn a l'escola. Aquí en parlarem, la setmana vinent ho farem amb molta insistència, perquè tingueu tota la informació. Què més, Oriol?
7: Doncs parlarem d'actes de cap de setmana, que Déu-n'hi-do, en tenim uns quants. Per exemple, de la pujada al Montal, les cups dels dos Arenys, tornen a penjar l'estelada en el cim d'aquest turó. Sempre ho fan als voltants de l'11 de setembre. Doncs bé, ho fan aquest diumenge, dia 6, a les 8 del matí, surten de la plaça de l'església d'aquí d'Arenys. A 8:45 es troben els IAM d'Arenys de Munt, amb la gent de la CUP d'Arenys de Munt, i van cap al cim del turó de Montal. Pengen l'estelada, baixen al corral després a esmorzar. Propostes més també de caire cultural. Nexus Piano Duo, que tanca la 19a edició del Festival de Música a la Gruta. De fet, ja n'havíem parlat perquè és el concert que havia d'obrir.
0: Això és exacte, m'ha dit. Aquest era un concert que ja s'hauria d'haver fet i que no es va fer.
7: Correcte, era el que havia d'obrir el certamen, però no es va poder fer per la pluja. Doncs bé, es va traslladar a l'últim. Doncs el primer han passat a l'últim i en aquest cas doncs també en farem una referència perquè doncs es fa finalment aquest cap de setmana, demà dissabte a les 10 de la nit, aquest concert al Teatre Principal. 6 euros de forma anticipada, 8 euros a la taquilla. I tenim més activitat al Teatre Principal, en aquest cas el diumenge, perquè torna la GIF. Saps què són?
0: No.
7: Jornades Internacionals Folklòriques.
0: Home, és un format de fotografia, el GIF, no?
7: El GIF, sí.
0: És un format de fotografia, sí.
7: Doncs quan ho vegis, pensa en Jornades Internacionals Folklòriques organitzades per Adi Folk, que, per cert, s'inauguren aquest vespre a la ciutat de Calella, i després, aquest és com el camp base d'aquestes jornades folklòriques, i a partir d'aquí els grups arriben a 22 municipis. L'espectacle d'aquí, Arenys, tindrà com a protagonista l'agrupació folklòrica Encantos de mi Panamà, una companyia fundada l'any 2016, que és ambaixadora de les tradicions panamenyes, ha participat a diversos festivals, el seu espectacle té música, té dansa, i sobretot el més bonic d'aquests grups estrangers, és el desplegament de vestuari, de vestits tradicionals, de colors, tot plegat, ho destaca Ivan Besora, que és el president d'Adi Folk.
10: Aquest any el grup doncs, que actuarà al Teatre Principal ens arriba des de Panamà, i podrem veure doncs les seves moviments, danses, colors dels vestuaris, juntament doncs amb la seva música en directe. Encantats de poder doncs acollir doncs aquest any el grup de Panamà, juntament doncs amb el de Polònia i el de Mèxic, que seran els tres grups internacionals que tindrem aquests dies a Calella i per arreu de Catalunya.
7: Una proposta que convida el públic a recórrer les diferents regions de Panamà amb danses emblemàtiques, no sé si en coneixeràs cap, la cúmbia santenya, la cúmbia chorrerana i la cúmbia d'Arienita. I, a més, també tenen balls nacionals com els tamboritos i la espina, una dansa tradicional inspirada en el joc i el festeig.
0: Busqueu una cúmbia, aviam. No cal que sigui una cúmbia, posa cúmbia i aviam què ens surt. Susana, aviam... que trobem. Cúmbia sí, les cúmbies sí.
7: És un ritme rumba, cúmbia, un ritme així. Sí. Tots són ritmes parents, germans.
0: Sí, a mi no me da la gana. Això era una cúmbia, no?
7: Sí. Doncs, sí, és com aquesta rumbeta una mica més salsejada. Sí. Va, no en tinc ni idea, però és una mica... Sí.
0: Aviam, tira.

0: És una entitat bancària, sí, que no és de Panamà, és d'Equador, que es diu Banca Pichincha. Pichincha. Tenen una oficina allà a la Via Laietana, al carrer Pau Claris. No, perdó, Pau Claris, no Via Laietana. I sempre ha fet molta gràcia obrir-hi un compte un dia, obrir-hi un compte a la Banca Pichincha.
1: Sí?
0: Sí, no ho sé, té que ser. Bueno, jo crec que...
1: Jo pensava en el canal de Panamà. Oi que hi ha un canal?
0: Sí, home, cony, el canal de Panamà. Ah, home, la que home, és com el canal de Suez, això és clau.
1: Ara que hi ha problemes, ja l'hem d'obrir.
0: Home, sí, a la que se'ls pitja algú en el canal de Panamà, bueno, no ens arriba ni res, res, res. Ni el gas, ni el petroli, ni res, ni res.
1: El canal Pichincha?
0: El canal Pichincha. Bueno, doncs escolta'm, res, serem allà.
1: I en esports parlarem de bàsquet, ja està.
0: Ah, molt bé. I a partit?
1: No, pretemporada.
0: Ah, bueno. Que els hi vagi bé. A veure quin paper fan aquest any, perquè...
1: Home, estrenen en categoria, tots dos sèniors, el masculí i el femení, i a de bàsquet, estrenen en categoria, per tant... categoria nova, més exigent, tots dos amb un ascens, per tant...
0: Per això t'ho deia, perquè a veure quin paper fan aquest any, perquè és un repte, vull dir, ara van a jugar amb tios que en saben més, i ties que en saben més, vull dir que...
1: Elles també en saben més, però s'han pujat de categoria.
0: Sí, bueno,
1: i ells, clar.
0: Sí, sí, més que els de l'any passat, segurament.
1: Clar.
0: Però que els d'aquest any ho haurem de veure, això. Bueno, a veure. Gràcies, companyero.
1: Pues muchas gracias a ti.
0: Ha sido un placer estar contigo.
1: No, un placer es mío.
0: Vamos adelante. Desde aquí, desde Radio Intercontinental, JLBV, desde Radio Arenys, en Catalunya. Ja està.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Radio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Radio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Radio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: I a les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana, als cinemes arriben moltes pel·lícules noves. Arriben Eixam, Black Box, 5 segons, El olor a la leche quemada, Jim Quinn... N'hi ha una que ens toca de molt a prop per bueno, la relació sentimental, anímica, que ens genera el fet que explica. Es diu Cronos, és la història cinematogràfica vista des del punt de vista policial i dels Mossos d'Esquadra del que va passar a la Rambla el 17 d'agost de l'any 2017, una pel·lícula que es va preestrenar ahir a Liceu i que va haver una preestrena ara fa un parell de dies amb persones que hi van tenir relació amb aquest fet. Parlem-ne. Robert Manrique, bon dia, benvingut. Com estàs, Robert?
1: Bon dia, Josep Maria. Encantat de tornar a parlar amb tu, company.
0: I tant, és un plaer parlar amb tu. L'has vist, que sí, Robert?
1: L'he vist dos cops, ja.
0: Dos?
1: En 24 hores l'he vist dos cops. Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Sí.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, és que, òbviament, no tinc cap tipus de comissió amb la productora ni amb ningú, però absolutament recomanable. Mira, saps el que passa? Que el dimecres vam tenir una prèvia, vist una prèvia amb víctimes dels atemptats. Mm-hmm.

0: Cinema Girona, no va ser?
1: Al Cinema Girona, correcte. O sigui, es va proposar, igual que va succeir fa un temps amb la sèrie de 800 metres a Netflix, doncs amb la gent de la productora de Nostromo també vam estar parlant de fer un visionat previ a la presentació oficial amb les pròpies víctimes de l'atemptat, no? Clar, quan tu veus 100 i pico de persones en un cinema, a la sala 3 del Cinema Girona, la majoria víctimes, familiars, algun psicòleg, òbviament, algun advocat també del grup i tal, però, hòsties, i veus que quan s'acaba la pel·lícula tothom es mira com dient bien, no? O sigui, a ningú li va ofendre, a ningú li va fer mal, les imatges estan tractades amb una empatia, una sensibilitat increïbles, és a dir, i la història és igual. O sigui, la història, pensem que els sumaris són 68.000 folis. I aleshores, clar, resumir 68.000 folis en 90 minuts és impossible. Però els temes que es tracten són temes molt importants per moltes víctimes. Que si l'imant està supuestamente vivo o supuestamente muerto. Això és un tema que encara se'n parla ara, 9 anys després. Les pressions polítiques que van existir, òbviament, per aviar qui es feia càrrec de les investigacions, tot això apareix a la pel·lícula. Està molt bé, està perfecte.
0: Clar, això, mira, és el que precisament et volia preguntar, perquè jo he sentit les crítiques dels comentaris dels crítics de cinema i d'alguns periodistes i tal, i clar, posen molt l'accent en què és una pel·lícula on es veu l'acció és trepidant, on la policia es veu, no?, doncs, tota l'acció immediatament després de l'atemptat i les hores posteriors i tal, i el dubte que a mi em quedava, o la pregunta que jo feia és, vale, però més enllà d'això, o sigui, més enllà de la pel·lícula policíaca, és a dir, de la pel·lícula d'acció, no?, d'un Mission Impossible o d'un, no sé, és igual, o d'un James Bond, també es recull tota aquesta història que hi ha al darrere, és a dir, que si l'imant hi és, no hi és, que si el CNI i tal, tot això també queda contemplat, eh?
1: Clar, és que, o sigui, no farem spoilers, òbviament, de la pel·lícula, no? Però fixa't, tant el dimecres, amb la sessió del Cinema Girona, com ahir, en el Teatre del Liceu, que vaig poder parlar amb moltíssima gent que l'havia vist per primer cop, víctimes i no víctimes, la idea que queda quina és. Molta gent tenia dubtes, tenia consultes, tenia preguntes, que, clar, si no et llegeixes, i torno a dir, a 68.000 folis del sumari, és molt complicat trobar aquestes respostes, no? Però quan en una pel·lícula ja estàs veient, perdó, que moltes de les consultes que tu tens, o molta gent té, o dubtes o preguntes, ja es responen amb una sola frase en el guió, perquè tinc que dir que el guió està molt ben preparat, molt ben fet, aleshores dius, home, aviam, estem parlant de si va haver o no una discussió política ideològica entre els diferents cossos de seguretat, i no només els cossos, sinó entre el govern de Madrid i el govern de Catalunya. És veritat? No és veritat? Va passar? No va passar? Doncs pues la pel·lícula es veu clarament que sí que va passar. Ja està, hi puedo leer. Vull dir, són aquelles coses que dius, hòsties, és que està servint perquè molta gent trobi respostes a dubtes que podia tenir. I n'hi ha molts més temes que s'interlacen en la pel·lícula que val molt la pena. Per mi, sincerament, m'ha sorprès molt positivament.
0: Trauràs colors a algú o no? És a dir, servirà perquè tot això no s'ha acabat, ho hem parlat algun cop. O sigui, les investigacions segueixen, la recerca d'algunes víctimes segueixen, hi ha tota una feina que se segueix fent encara, doncs, 9 anys després, per part de col·lectiu de persones que esteu al darrere. Algú se li sortiran els colors o servirà perquè algú se n'adoni que encara tenim molta feina pendent?
1: Bueno, a mi em consta que ahir al dematí va haver algú que li va molestar alguns dels diàlegs de la pel·lícula, i quan dic algú d'uns certs cossos de policia molt concrets, no? Clar, si ho explico tot, entonces ja explico la pel·lícula.
0: No, està bé, quedat aquí.
1: Em quedo aquí, però hi ha hagut gent que li ha molestat segons quina frase puntual, però clar, és que el cinema té això, el cinema és art, el cinema te l'ha fet pensar, i aleshores, òbviament, pues, qui està pendent, com tu molt bé deies, de l'acció trepidante de tota la pel·lícula, doncs veu que sí, que o sigui, no pots perdre 15 segons perquè aleshores s'està perdent el fil. Pensa que els 10 primers minuts, aproximadament, això sí que es pot explicar, és una espècie com de, diria jo, com de veure l'entorn de que es va viure a la Rambla que posa l'atemptat, no? Però, al tanto, sense cap imatge escabrosa, sense sang ni petja, o sigui, amb una cura enorme, però clar, veus la gent fugint, amagant-se. Això també ens explica, i de fet ahir a la nit ho estàvem parlant els membres de la unitat, ens explica la mancança que encara tenim a nivell de protocols. És a dir, tu no pots tenir gent tancada en una tenda durant 8 hores i quan surten dir-li vagi-se per a casa. Sí, claro que s'ha d'aquí per a casa, però abans tindràs que saber com es diu i on viu. Perquè si aquella persona amb el pas del temps comença a desenvolupar algun tipus de lesions psicològiques, com demostrarà que estava allà?
0: Doncs
1: pues això la pel·lícula també es reflecteix. És a dir, a la pel·lícula es veu que manca... o sigui, n'hi ha encara errades que s'estan cometent.
0: Sí.
1: Òbviament, hem de modificar i hem de solucionar. No? O sigui, està molt ben feta, sincerament. No és veritat, sí.
0: Doncs escolta'm, us recomanem que l'aneu a veure. Ja us ho pensàvem recomanar abans, però a més ara amb un valor afegit que és rigorosa, que recull moltes coses, més enllà de ser una pel·lícula d'acció policíaca i de persecucions i d'investigacions i d'aquestes coses que tant ens agrada veure. Escolta'm...
1: Per això s'ha d'estar pendent de les frases, perquè n'hi ha frases de 3 segons que són la meitat de la pel·lícula. Perquè és la realitat. Són coses que han passat.
0: És a dir, de vegades són millors les frases de 3 segons que els monòlegs de 30.
1: Oh, i tant. I no ho dubtis.
0: Hòstia, doncs, escolta'm, en tot cas, que sapigueu que això, que aquesta pel·lícula s'estrena, que la podreu veure. Tot bé, Robert, o què? Seguim batallant,
1: sí?
0: Encara buscant gent,
1: tant,
0: o què?
1: Encara buscant gent, intentant, aviam si d'una vegada ja comencem a coordinar o a donar un cop de mà assessorant a l'oficina d'atenció a víctimes de la Generalitat, a l'SASPAT, i amb un projecte també que estem, que això ja va cap endavant seguríssim, que és a la Casella de Montjuïc.
0: Sí.
1: Es farà segurament pel desembre, encara hem de mirar dates, però s'inaugurarà el Centre d'Interpretació del Terrorisme de Barcelona.
0: Sí.
1: És a dir, una espècie de museu de la memòria on podrà venir qui vulgui a parlar dels atemptats que cregui adients per tenir informació a què calgui. Ja hi estem treballant amb aquesta qüestió ara a tope, visitant moltes víctimes d'Hipercor i del 17A, sobretot, pel tema de l'acusació, dels objectes que s'han d'entregar, bueno, ja sabes, i abans, òbviament, buscant a les víctimes que sabem que existeixen, però que la llei de protecció de dades ens impedeix anar-les a buscar, a no ser que ho fem a través d'una administració competent, que en aquest cas serà la Generalitat, com és òbvio.
0: Doncs, escolta'm, quan tingueu el projecte aquest de la museïtzació i del Castell de Montjuïc i tal més avançat, en podem parlar, i fins i tot...
1: I tant que sí.
0: Un dia fer-ne un programa des d'allà. Mira, no et dic que no. Seria xulo.
1: Vinga, ho farem.
0: Vinga, va, fet. Robert, que vagi bé. Moltíssimes gràcies. Bon viatge.
1: Abraça la porta. Adéu.
0: Bon dia. Adéu. Doncs, Robert Manrique, és una de les estrenes cinematogràfiques. En Xeva s'incorporarà al programa divendres vinent, no, perquè divendres vinent és 11 de setembre, és diada, i per tant no farem festa, seguirem l'ofrena floral i estarem als actes organitzats també a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, no tindrem programa, no farem la ràdio, però s'incorporarà en Xema la Saga la setmana següent, el dia 18, crec que és divendres 18, el que s'incorporarà aquí novament al programa per avançar-nos les novetats cinematogràfiques. Aquesta és molt forta, és molt potent, i per tant l'hem volgut aturar. Si voleu saber qui actua, i està dirigida pel Fernando González Molina i interpretada, entre d'altres, per l'Enrique Auqué, per la Diana Gómez i per la Mònica López, que es veu que fot un papalàs, es veu que fot un... ho fa molt bé, i és molt destacable el paper que fa, ahir deien els que més en saben, la Mònica López. Les altres estrenes, com us dèiem, és Dulce Sabor a Muerte, Eixam, Black Box, Vuelo 298, 5 segons, El horror a la leche quemada i Jim Quinn, una pel·lícula francesa de 86 minuts. Aneu al cine i ho passeu bé.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua.
3: Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Com dèiem, les temperatures seguiran altes aquest cap de setmana, per tant podrem anar segurament a la platja i podem gaudir d'aquest equipament que tenim per sort de la nostra vila i que ens dona moltes hores de refresc, de plaer i de diversió. Poc se'n parla, eh? Ahir es van detectar 5 nous casos de pesta porcina africana a la zona de Collserola. No és val a dir, perquè el fet de que s'hagin detectat aquests 5 nous casos endarrereix la possible obertura de camins, pistes i zones de bosc un any més, és a dir, fins d'aquí un any segur que no es tornarà a obrir, perquè la normativa europea diu que no es pot reobrir una zona si durant els últims 365 dies hi ha hagut un nou cas de pesta porcina, i per tant un any més endavant, i això també ens afecta a nosaltres, no tant a Arenys de Mar, però sí més a Arenys amunt, a Sant Vicenç de Montal, a Sant Iscle, perquè hi ha una concentració i un esforç per part dels agents rurals de vigilància i control de la zona de Collserola que està afectant, per mancança d'efectius, a altres zones del país. I, en canvi, alguna de la gent que tenia l'hàbit d'anar a fer excursions, sortides, passejades, caminades, pedalades per la zona de Collserola, s'ha desplaçat cap a la Conreria, cap al Montnegre, vull dir, bueno, sabeu que tots són, que en diuen, vasos comunicants, doncs aquest és un clar exemple de vas comunicant, perquè el que afecta en aquesta zona concreta, a 40 quilòmetres d'on estem nosaltres físicament, doncs repercuteix, ressona també a la nostra zona. És un dels temes que haurem d'anar seguint i que caldrà veure com es resol, si finalment es pot resoldre, i quina afectació té, reitero, sobre altres zones del país. Recordem que fa uns dies parlàvem amb el món de la pagesia i ens deia que, bueno, no tenen actuacions dels agents rurals perquè a la nostra zona no n'hi ha prou. Vull dir que ho haurem de vigilar. Arribem a les 10 en punt del matí. Tot just després seguim amb novetats.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Vinga, va, que són les 10 i 4 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys, com sempre, amb línies obertes al 93 7 95 79 12. Montserrat, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, moltes ganes de tornar a la biblioteca.
1: Val.
0: Molt encantats a la biblioplatja.
1: Molt encantats, sí, sí, amb tot, eh? Amb tot, sempre contents.
0: Però,
1: sí, sí.
0: Però ara ja, bueno, és una cosa molt psicològica, eh? És a dir, ara ja som setembre, ja sí. Estem amb les bates,
1: sí.
0: A,
1: sí, sí,
0: a
1: sí,
0: la,
1: tant.
0: Les inscripcions, sí. No? I ja a biblioplatja, tot i que tinguem 40 graus com a fa fora, 3 setmanes,
1: sí. Sí.
0: Ja sembla que això d'anar a la platja i això d'allà ja no ens convida tant.
1: Sí, sí. Cert, sí, sí, sí, és veritat. Jo només voldria dir que comentàvem això de la calor dels 40 graus i tornem a recordar que la biblioteca, com l'edifici Eucalissai, som refugi climàtic. Vull dir que sempre penseu que mentre la biblioteca està oberta, no, que fins al 15 de setembre fem l'horari d'estiu, cobrim a la tarda, de 3:45 a les 9 del vespre, podeu venir sempre que vulgueu. I dir que això es nota.
0: Sí,
1: es nota, eh? Es
0: sí.
1: Nota, eh? Vull dir que hi ha gent, famílies que venen, altres persones, vull dir, perquè és un espai, si més no, que tenim una temperatura adequada, perquè això ha estat bastant terrible, eh? Però som refugi climàtic tant a l'estiu com a l'hivern.
0: Per dir, la gent que...
1: Exacte, per tothom.
0: Que passa fred,
1: per
0: també.
1: Per tothom, eh? Vull dir que el refugi climàtic a la biblioteca, doncs, hi és tot l'any. Dir que deies això de la biblioplatja i és cert, avui és l'últim dia que la biblioteca de biblioplatja està oberta.
0: Ostres.
1: Sí, ja des de l'any passat que el vam allargar la primera setmana de setembre, perquè dèiem, no, l'escola comença la següent, i realment aquesta setmana hem fet una activitat dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i avui ja no, avui ja és recollida de llibres de préstec, començar, doncs, a veure, bueno, s'ha d'encapçar tot i tal, però encara està oberta, vull dir que qui vulgui anar-hi, però avui és l'últim dia, val? I dic que, bueno, hi vam fer l'hora del conte, que va anar molt bé, el dimecres vam fer un concert del Combo de la EMA, de l'Escola de Música, que també va anar molt bé. Dimarts vam fer els puzzles, no? Que vam portar més de 60 puzzles i la gent s'ho va passar superbé. I el dilluns hi va haver-hi l'esketching, Ulldemolins, vull dir que hem anat fent... Guardant activitats també per l'última setmana, perquè la gent no vol, es participa i estem molt contents. I les dades de la biblioplatja ja les parlarem més endavant,
0: sí.
1: Que hem de fer avaluació i repassar i fer-ho. I el que deies, tens molta raó. El setembre, malgrat faci aquesta calor, sobretot que un dia baixarà a una temperatura més normal, sí que el mes de setembre és un mes de programar-nos, no? De tornar a la feina i de tornar a recuperar aquelles activitats que fem. Llavors, la biblioteca, l'agost i el juliol, i ara el setembre, ja tenim gairebé feta tota la planificació de les activitats del curs escolar, perquè hi ha coses que funcionen amb el curs escolar i altres que funcionen anualment, no? Però que tot ho tenim fet, calendaris fets, i aquesta setmana el que estem fent, doncs, és ja dient, enviant la primera tertúlia de teatre, la primera tertúlia de novel·la, les
0: arrencant.
1: Converses d'anglès, de francès, no? Tot, tothom que ja està confirmat, hi ha inscripcions fetes, però ja els diem el primer dia, podeu venir a buscar el llibre, no? I la gent ja va començant. També farem un taller d'escriptura, el taller de la tardor, de l'Escrivim, que vam fer la primavera, una sessió a la Biblioplatja, i ara és la darrera de l'any, sigui, fem com 3 etapes i també la gent s'està inscrivint, vull dir que setembre és això, tornar. Com qui diu això també, doncs tenim programades totes les visites escolars dels centres de petitoners, tant les escoles bressols com tota la primària.
0: Ja està
1: tenim
0: tot
1: d'octubre a juny,
0: sí?
1: Mitjans de juny, ja. Reservats, i perquè és així, tothom necessita treballar amb temps, i nosaltres també, per preparar dies i material, vull dir que bé, amb ganes, i com sempre, i continuem, i la gent, doncs, notes això, que ja puc venir, que puc apuntar, que no sé què, i la gent ja està atenta als correus, vull dir que bé, i amb moltes ganes.
0: Compteu, eh? Compteu que tot just estem arrencant, és a dir, encara estem desmuntant tot el que seria l'estiu i estem començant a ordenar l'hivern, però malgrat això, ja hi ha les primeres llistes, les primeres propostes. Vull dir que tot això ara anirà més, que tampoc no cal... Que tot just som a dia 4.
1: El que passa que aquest any moltes inscripcions ja les vam fer fins a la primera setmana de juliol, o sigui, ja quan acabes el curs, I això que està esperant la gent és allò que els enviem al calendari, el primer dia de la tertúlia, quina serà el primer llibre que llegirem a la tertúlia d'octubre, i llavors allò quan el puc venir a buscar. Vull dir, hi ha les ganes aquestes de tornar, doncs, a començar, I l'escola també... Hem decorat... Hem fet una ambientació xula a la sala infantil, no? Però ja tornem a l'escola amb llibres que tenim. Vull dir que bé, tornem a començar i amb ganes, i que la biblioteca mai s'atura.
0: Deixem fer un petit... I ara anem al viatge i altres coses,
1: sí.
0: Però Deies abans, les xifres d'utilització de la viroplatja sí. ja les farem més endavant.
1: Sí, l'avaluació.
0: Ja veurem quines xifres són, sí. siguin quines siguin, sí. i ho prefereixo dir avui sí. abans d'allò. Sí. Sí. Sí, quines siguin, les haurem de contextualitzar.
1: Sempre.
0: I ho dic perquè aquest estiu ha estat un estiu molt dur, molt complicat.
1: Molt calorós.
0: Des d'aquí, un homenatge a la persona que ha estat al capdavant de la biblioteca i que aleshores de la tarda... les 4, les 5...
1: No, la persona que està a la Biblioplatja, que
0: és la Laia Heredia. La Biblioplatja.
1: Però pensa que a la tarda ja comencem a 2:45 fins a les 8 del vespre.
0: Sí, però a les 6, perquè, 6:45
1: sí,
0: era...
1: Però vull dir, si tu podies estar a la cabina, i a la cabina tenim aire. També és una mica refugi. I pensem que hi ha hores, sobretot, que la passa més airet al matí. Però vull dir que 6:45, 7:00, allà fora, que passa... Estem més en una zona... O sigui, realment és el quart any que estem aquí on estem, que la nova ubicació, i realment s'agraeix, perquè quina diferència haguéssim refregit si haguéssim continuat a l'altre lloc. Però allà feia una calor terrible, i aquí em fa... Però bé, hi ha hagut dies de tot, però sempre pensem, la cabina té aire, i sempre l'aire està obert matí i tarda. Vull dir que trobem... Hi ha famílies que a vegades, doncs, allò, la mare s'ha assegut tot, doncs, amb una cadira a dins, amb el nano i llegia el llibre, vull dir que l'espai també hi era. El que passa que aquest any ens ha passat... Ha fet molta calor, això sí, l'hem passat també, però aquest any teniu la sensació que més. I també ha passat que també aquests avisos de pluges, que sí, que si no...
0: Sí.
1: Ens ha fet a vegades doncs canviar les dates, no? Les golondrines que havien de sortir, doncs tal dia, doncs hi ha hagut mala mar, perquè el mar canvia, sabem que a partir de la 15a d'agost, encara que nosaltres no ho notem, però tu vas a mar i hi ha corrents i hi ha coses i el mar no estava per sortir, llavors les golondrines aquest any les hem hagut d'anul·lar. Hi ha hagut algun dia que a l'hora del conte no s'ha pogut fer a la sala, a la Biblioplatja, i ho hem hagut de fer a la sala d'actes. O sigui, sempre tenim el pla B, perquè l'activitat s'ha de fer, hi ha una contractació, hi ha uns diners i s'ha de pagar. Ara, clar, això a vegades ens fa perdre usuaris pel camí, no?
0: Clar.
1: Perquè, clar, la gent tens un hàbit i vas allà i vas a la platja i t'asseus a terra i tens tot l'entorn que és bonic, que estem contents del canvi d'ubicació, però ens han passat coses. Però, clar, això estàs a mercè
0: Bueno, és el que té fer coses a l'aire lliure,
1: exacte.
0: Que pots trobar que passin, que vingui calor molt intensa o pluges
1: exacte.
0: Molt continuades i que, per tant, esgarri tot.
1: Exacte.
0: Jo ho feia també referència parlant amb restauradors i amb botiguers que han notat un canvi d'hàbits de la gent.
1: Segur,
0: és a dir, deien, home, és que fins a les 7 de la tarda molts dies no es movia ni una fulla.
1: Sí.
0: Per tant, bueno, que qualsevol dada que donem de qualsevol equipament, ara parlem de la Biblioplatja, però podem parlar de molts altres, ho haurem de contextualitzar perquè ha estat un any on el comportament social ha sigut diferent al d'altres estius.
1: I tant. I dic que a la biblioteca també ens passa això. Evidentment, quan obrim a 3:45, la biblioteca no s'omple. La gent va venint, va venint, i a partir de les 6, les 7, hi ha molt més moviment, perquè de 7 a 9, llavors, el servei de préssec, sobretot l'entrada, recollida de reserves, trucades, és quan s'activa. Les persones som com, bueno, ben dinat, no? Jo, com feia, tothom ha fet vacances, no? Però quan fas vacances, agraeixes aquesta estona a vegades de migdia de dir, ara no faig res. No, ara aprofito per fer i llegeixo. O, per exemple, no? O fer el que tu vulguis, però realment que t'actives quan el sol ha baixat una mica. Això es nota moltíssim, Moltíssim.
0: Viatge, va.
1: El viatge literari ja l'hem anunciat. Ja sabeu que, penso que gairebé molta gent ja ho deu de saber, que del 22 al 27 de setembre la biblioteca realitzarà el 19è viatge literari i ens n'anem a Sicília. Avui, dia 4, a les 7 del vespre, és el dia que fem una trobada amb tota la gent que ve del viatge, perquè el que fem és explicar doncs, diverses coses, no? Revisem l'itinerari, comentem coses, això ens ho farà en Benet Maimí, que és el guia que ens acompanya des d'Arenys. Llavors, la Montse Via, que és la responsable de Sacara Viatges, ella ens explica coses que tot està apuntat en l'itinerari, però sempre hi ha dubtes, coses, no? El primer dia que fem, el darrer dia, els sopars, els dinars, que està inclòs, que no està inclòs, coses de detall, temperatura, moneda, que en aquest cas és fàcil i no té, però moltes vegades hi ha països que això cal comentar-ho o aclarir-ho o qualsevol cosa, doncs, que calgui comentar i que calgui informar a tots els participants. I jo el que vull faré serà parlar de la part literària, val? Que és un viatge literari, explicar doncs, com anirà la tertúlia, com hi és present cada dia la literatura en el nostre viatge. Val? Llavors, si vols, fem un repàs així molt ràpid. Així molt ràpid, molt ràpid. I és dir que el dia 22 marxem a les 7 del matí, arribem a Sicília al migdia, i a la tarda comencem visitant el monestir de Monreale, que és una... És un, bueno, un, ara és un... és un monestir d'art àrab o normand a Sicília, que és molt bonic, i comencem la primera introducció a Sicília aquesta tarda. Dormim a Palerm, i l'endemà a Palerm agafem al matí la visita a la ciutat, que es veu que és preciosa, i tenim, bueno, visitem els llocs més destacats, i a la tarda, a l'Instituto Cervantes, a les 3 de la tarda, és on realitzarem la tertúlia literària. La tertúlia literària, com ja sabeu, però ho tornem a recordar, Sicília, l'autor que s'ha de treballar, que s'ha de fer, és l'Andrea Camilleri. Camilleri és aquest autor tan i tan conegut que penso que hi haurà... No ho sé, penso, jo ho dic, però vull pensar que realment és així. Tothom ha llegit algun llibre o bé ha vist aquesta sèrie, no, de l'Inspector Montalbà,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que quan diem aquest nom ens sona i ho sabem. Doncs és aquest autor el que treballarem, és l'autor de Sicília. I a més que les seves obres, no, no totes surt aquest personatge de Montalbà, no? Llavors, per això, els dos llibres que hem decidit que seran els que comentarem a la tertúlia i que hem suggerit, bueno, que hem dit que tots els participants han de llegir, és l'Òpera de Bigata, que és una de les obres que potser més antigues, però que té moltes peculiaritats que serà molt interessant comentar a la tertúlia, i que aquí no surt l'inspector.
0: D'acord.
1: I llavors l'altre, el Cau d'Escurçons, que sí, que surt l'inspector Montalbano. Ho hem fet perquè es vegi una miqueta la diferència, no? I perquè el llenguatge també és diferent, el tipus de narració és diferent, i això és el que ens enriqueix descobrir un autor. A l'Institut de Cervantes... Ens deixen una sala per poder fer la tertúlia literària. Som una seixantena de persones. El director de l'institut ens espera. Ell ens acompanyarà també a la tertúlia. I després d'haver fet la tertúlia farem la visita a l'institut i a la biblioteca. I dic que la tertúlia la moderarà en Pau Vidal. Pau Vidal és aquest escriptor i traductor, no, que és el que ja ho vam comentar quan l'1 de juliol vam fer la xerrada d'introducció en aquest escriptor. Llavors, en Pau Vidal farà la tertúlia, com fem una tertúlia aquí, que llavors que ens centrem en aquests dos llibres, doncs parla de l'autor i tal, i dona peu a que hi hagi, doncs, una moderació i uns comentaris, no? Llavors també hi haurà altres persones a la taula que també estan vinculats amb en Camilleri, però aquests els deixo com a sorpresa, val? Que ja la gent s'ho trobarà, ja els direm. Però penso que serà important, val? Llavors, l'endemà marxem de Palerm, anem cap a Porto Empedocle, a Agrigento i la zona de Siracusa. Sobretot Porto Empedocle és la ciutat on va néixer en Camilleri, no? I és on la qual ell es va inspirar en aquesta ciutat de Bigata, que és la ciutat imaginària que sempre ens descriu. I veurem això, no? O sigui que és visitar moltes coses. A Agrigent també hi ha molts temples romans i grecs, és extraordinari el que veiem. L'endemà, el dia 25, visitem els llocs pròpiament de Montalbà, no? Que sempre, doncs, han fet referència, i a vegades hi surten, que són Mòdica, Ragusa, Sicília i Punta Seca, no? Que són ciutats molt boniques, amb moltes coses per... I sempre tenint el punt de Montalbà, no? La referència del que podem trobar a les seves obres, val? El dia següent, el 26, anem cap a Siracusa i sortim visitarem primer la illa d'Ortigàlia, llavors també... fem Siracusa i anem cap a Taormina.
0: Sí.
1: I l'últim dia, al matí, pugem a l'Etna. Ja tornem a Taormina, llavors anem a Catània, visitem Catània i a l'aeroport de Catània i tornada. Val? Vol dir que fem realment... Són 5 dies, molt aprofitats, amb molt de contingut, i a més que visitem... O sigui, la gent que ha estat a Sicília... Jo no he estat mai a Sicília, em fa molt il·lusionari, però a part de la ciutat de Palerm, no? Perquè és la capital de l'illa...
0: És el més conegut.
1: És el més conegut, però té tresors molt bonics, i tant coneixerem la costa, no? Com les... Perquè sabem que en Camilleri i les seves obres, no, sempre el mar hi és present, la gastronomia és molt important, perquè sempre descriu el que menja i on va, i això també ho descobrirem, tindrem moltes vegades l'oportunitat de descobrir-ho, però no coneixem la part nord, no, que per l'Erm està al nord, anem baixant al sud fent visites, i del sud anem a la part est, no, i poder, esperem que sí, que puguem visitar el volcà i que tant, tota la zona, no, esperem que no pas...
0: Que es pugui visitar.
1: Però sabem que, si més no, estarem al seu entorn, el veurem, val? I que llavors tornem a través de Catània, no? Que estem i coneixerem més la part sud-est, no? De l'illa, vull dir que fem una bona volta. Es pot voltar més, perquè l'illa encara és més gran, però Déu-n'hi-do que es fa, Déu-n'hi-do. I estem molt contents. Estem contents també perquè, contents sempre, perquè l'acollida del nostre viatge literari és molt bona, no? Treballar amb Sacara Viatges, no? Que és aquest tàndem que fem, no? Amb l'empresa Sacara Viatges i des de la biblioteca és molt important. i dir que aquest any també ve força gent que no ha vingut mai. Vol dir que ens desperta gent que potser doncs, no pot venir, perquè això sempre ens passa, no? Però gent que ens descobreix, no? Vull dir que el fet de sentir-ho, el boca a boca és el que funciona més bé.
0: I tant.
1: No? Però hi ha gent que d'Arenys que no ha vingut mai i ara s'apunta, o gent que ha vingut a Arenys i ha descobert això d'un viatge literari, no? I ho descobreix i venen, i això també ens fa molta il·lusió. Comentar també que quan deia que la part literària sempre hi és reflexada cada dia, perquè a part de fer la tertúlia el dia 23, no l'endemà que arribem a Palerm, cada dia farem les lectures en veu alta. Les lectures en veu alta són sobre autors. És molt xulo perquè hem trobat... Hi ha molts autors, no? Diversos, que han escrit sobre Sicília. Llavors trobem textos, no?, que fan referència, jo què sé, Siracusa, l'Enna, que el veuen, poemes, no?, algun conte, no?, que han fet de gent que s'ha inspirat allà, siguin sicilians o no. I això serà bonic de descobrir, alhora doncs ho acompanyem amb una guia de lectura, perquè si volem llegir més, sempre ho podem fer. Vull dir que la part literària és el treball que fem, no?, i visitar alguna biblioteca, que també això ho veureu. Vull dir que bé, ho tenim ja tot
0: a punt. Tot lligat. 22 marxeu i 22 marxem, són 5 dies.
1: I són 5 dies i tornem el dia 27.
0: Nosaltres des d'aquí anirem fent seguiment del viatge com fem sempre.
1: Sí, això ens agrada molt. Que ens truqueu, que trobem una hora, que esteu en un punt que ens podem aturar i que tinguem cobertura.
0: I sempre és un plaer saber com us va, quin temps teniu, com us trobeu, com heu menjat, com heu dormit. Aquelles coses que agrada saber.
1: Sí.
0: Però tot això ho farem el 22. Abans ens hem de veure encara algun dia.
1: Sí, ens hem de veure un dia, sí.
0: I explica moltes coses. Montse, d'aquí 15 dies ens tornem a parlar. Que vagi molt bé. A reveure, molt bon dia.
1: Adéu.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: Ràdio Arenys. La primera.
0: I a la recta final del programa, aquesta temporada, recuperem l'espai de televisió que fèiem, hem fet sempre amb en Juanjo Almansa. Juanjo, bon dia i benvingut.
5: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Doncs molt contents de que sigui avui divendres, molt feliços de poder reprendre una temporada més l'espai de televisió, de retrobar-te i d'acabar el programa, com sempre fem, doncs, amb bon humor i amb mirada de futur. No?
5: Sí, molt aquest content. Any és l'any que hem començat abans, no?
0: Sí. No. L'any passat vam començar la darrera de... Hòstia, espera un moment. Sí, crec que la darrera
5: d'agost
0: ja fèiem programita, em sembla. Mira. Em sembla que sí. Crec, o igual...
5: Anem ben d'hora.
0: Anem molt d'hora. Això...
5: Sí.
0: Bueno, igual sí. No, t'he dit que no. Jo crec que sí, que vam avançar uns dies més. Jo ho hauré a mirar, Això es pot mirar. Però sí, com si hem començat massa d'hora. Massa d'hora. Però tothom, aquesta setmana...
5: Tothom.
0: Amb Basté ja hi era... L'Ostrell també ja hi era.
5: Ja a Ceuta estaven totes les emissores que van a Espanya. Estaven tots allà.
0: Tots.
5: A l'hotel aquell, no sé com devia ser. Es devien trobar tots. El rabador.
0: Una radiofreqüència que havia allà que posava en marxa els fluorescents sols.
5: I sembla que allà només hi ha un hotel o dos.
0: Estaven tots allà.
5: Tots allà.
0: No, mira, això ho pensava ahir. Fot 20 anys, ara hi ha una mica més. Però, hòstia, les temporades radiofòniques... Jo havia... Quan havia treballat a Can de l'Olmo, tenies 6 setmanes de vacances.
5: Sí.
0: Perquè a partir del 10... Entre el 10 i el 15 de juliol... Ja, sí, sí, ja, era a vacaciones. Bàsicament, les programacions tiraven fins al 15 de juliol, més o menys. 15, 16, por ahí s'acabaven les programacions. Llavors entraven els de l'estiu. I no començaves mai abans del 11, 10, 11, 15, entre el 10 i el 15...
6: De setembre.
0: De setembre tornava tothom. Les estrelles estrellites més estrelloses plegaven el 15 i tornaven el 15.
6: O sigui, dos mesos.
0: Pam. Que realment eren 6 setmanes de vacances, perquè havia una setmana de tancament previ i posterior al de, i una setmana prèvia de preparació abans de... I per tant tenies 6 mesos d'antena de tranquil·litat. Tio, això cada vegada comencen abans. Arribarà un moment que la gent no farà
6: que no
0: vacances.
6: Farà vacances.
0: No. O sigui, estaran allà i malalts explicant coses. Que ja dic que ja està... Que per el que fan de programació d'estiu també... Uf, ja... Si vols parlem de TV3 i l'estiu, podem parlar-ne, eh? Vull dir...
6: Sí, costa.
0: Molt, molt. És molt dolent. I la xarxa, també. Unes coses... Que em sap greu, jo demano disculpes en nom de la casa, perdonen-me, nosaltres no volíem, però
5: és el que
0: tenim, no, ara mateix no podem oferir-los res diferent, em sap greu. Però programa d'estiu fluixeja molt.
6: Sí, sí.
0: Però bueno, opinió.
5: Molt bé.
0: Escolta'm, vinga. Bé, tot tu bé, eh?
6: Sí,
0: bé,
6: sí, sí, tot
0: fregit
6: bé.
0: Com tothom.
6: Tot bé. Oh, molta calor.
0: Però molta calor.
6: Molta xafogó.
0: Sí, això, tu que parlaves de Ceuta. Sí, sí. Lo mismo. Mm-hmm. O sigui, cada vegada vivim 40 graus més estona.
6: Sí, sí.
0: Ja deien...
6: Jo recordo el dia de Sant Zenon, que ens va tocar la placeta, que venien uns a ballar, no, Sant Feliu de Pallerols, sembla que era.
0: Ah, sí.
6: Uns, i ens va tocar a ple sol, de cara, a les 6 de la tarda. 40 graus. Una hora aguantant allà.
0: Aquests tios fent ballar.
6: Van quedar xops, no, el següent.
0: Però és
6: va
0: que...
6: ser insufrible.
0: Home, és que aquí el regidor de l'àrea no va estar... O sigui, hauria d'haver dit, escolti, senyors de Sant Feliu de Pallerols, ballaran una hora i mitja més tard.
6: Home.
0: És que, clar... Bueno, és que, a veure, jo quan he estat a juliol, agost, que he estat per aquí molts dies i tal, bueno, és que aquest poble a les 5 de la tarda era el desierto del Gobi. És a dir... No, saps, veies les boles de
6: era
0: palla?
6: Era la pitjor d'hora.
0: Sí, sí, no havia ningú enlloc.
6: Ni cap terrassa.
0: Que res. L'altre dia, que va, és que no havia nassos per anar. Trucaves als restaurants, d'aquí o de qualsevol lloc, eh? Hola, bon dia. Mira, que farem una reserva, quan sereu? 4, 2, 6, 8, 1, és igual. Serem 5, molt bé. I què voldran, a fora o a dintre? Tens aire condicionat, no? O sigui, a dintre. Tens aire condicionat? No en tenim. O no ens va. Gràcies, ja vindrem més endavant. Pam,
6: sí,
0: saps?
6: Un altre dia.
0: Clar, ho sento molt, em sap greu, però no, és que, sí, no, sí. És que no menges a gust. Vull dir, ja és una... Abans ahir parlàvem amb la portaveu de la Ubica i ja deia, bueno, hem de parlar dels horaris comercials, perquè a l'estiu potser hem d'obrir fins a les 10 del vespre i
6: no obrir a les 5 de la tarda.
0: Claro, obrir de 7 a 10, més que de 5 a 8... Bueno, clar, jo recordo l'any passat vaig estar allà a les Terres de l'Ebre, a la Franja de Ponent, a la Franja, per allà, tal, on la Batalla de l'Ebre, i a les quarts d'una de la matinada hi havia els nens, els parcs infantils.
6: Estaven plens.
0: Però plens, o sigui, era com les 10 del matí o les 6 de la tarda d'un dia normal, però no nens que diguis, bueno, és que són nens de 15 anys, no, de 4. Sí, jugant al pilla-pilla i al tobogán i al tal. I a les pistes de futbol públiques i de pàdel públiques del poble aquest, i els nanos jugant a futbol i a pàdel quarts d'una de la matinada. Però clar, és que a les 12 del migdia no podies anar a la piscina municipal. Vull dir, era una cosa tremenda. Bueno,
5: vinga, va, que parlem de tele.
0: Va, anem a parlar de tele, que estem aquí. Ja. Veus vinga, com va. Les coses no canvien.
6: Sí, sí, sí.
0: Bueno, vinga.
5: Vinga, fan diverses estrenes aquesta setmana, perquè també és la primera setmana de temporades, i comencem amb un programa especial que fa demà dissabte a Antena 3, que es diu Una fiesta de muerte.
7: La fiesta más misteriosa de la televisión vuelve a abrir sus puertas. Siete famosos vuelven a las andadas. Pero uno de ellos no lo va a contar.
8: Una persona ha sido asesinada. Es hora de empezar esta fiesta de muerte.
9: Muy pronto en Antena 3.
6: És la segona entrega que fan, ja van fer una a l'abril.
0: Sí.
6: Vale. Es tracta de és com un joc de rol,
0: sí,
6: però en versió humana. El presentador i el guia és l'Àngel Llàtzer, que sí, ja vam escoltar, i després hi ha 7 famosos que en el primer moment un d'ells mort.
0: Val.
6: I els altres, a través de diferents pistes, han de trobar qui és l'assassí.
0: D'acord.
6: Vale. Els participants són en Carlos Baute, Los Morancos, Jorge Sanz...
0: Perdó, Los Morancos és un o dos?
6: És un.
0: Un.
6: Sí.
0: Dos Morancos és un. Vale. Sí.
6: Vale. Pues en Susi Caramelo, la Isabel Forner i en David de Jorge. Vale?
0: Vale.
6: Ho fan a Can Franc.
0: Ah, molt bé, Can Franc
6: Estació. A l'estació de sí, Can Franc, la tanquen tot només per ells.
0: Déu-n'hi-do.
6: I ahir haurem de seguir les pistes i qui guanyi, qui descobreixi que és assassí, guanya 3.000 euros.
0: Ah, Can Franc Estació és molt bonic. Jo crec que només per veure l'estació ja val la pena. Això és molt maco. La idea és com una mica... No? Anar matant penya així, una fiesta de muerte... Sí. No sé, és una mica Agatha Christie, això.
6: Sí, ja un dia tancats o dos dies tancats i ja està. Sí.
0: Bueno, ja ho farem. Dels que has dit...
6: Sí,
0: els tres últims, el Caramelo, la noia i l'altre, no sé qui són, no, ja t'ho dic ara.
6: No, tampoc. Diferents actors, aquests secundaris. No?
0: Vale, vale. Pues que... vale. Pues ja està, això ho faran
6: Andrés. Vinga, anem a diumenge. Diumenge acaba una sèrie que estan fent, que ja porten 2 o 3 anys fent-la, ja acaba. I fan el penúltim episodi i després, abans de fer aquest penúltim episodi de la sèrie En una nova vida, que és la que fan ara, estrenen una altra, turca també, que es diu El secreto.
10: Una gran historia llega a su fin.
11: Otra está a punto de comenzar. El domingo.
12: La mujer con la que llevo años casado me engañó con otro hombre y tuvo una niña en secreto.
11: Llega la serie más esperada.
13: Lo ha descubierto. Sabe lo de Cadet.
11: El domingo a las 10, gran estreno de El Secreto.
10: Y después, gracias a Dios, estamos juntos. El último capítulo de Una nueva vida en Antena 3.
6: Molt bé, aquesta sèrie turca, El secreto, d'aquest tracta en Serhat, que és el protagonista, té una dona que conviu molt bé, ella pateix un accident, queda en coma, i en aquell moment ella s'entera de que aquesta dona va tenir un fill amb un altre home i aquest fill el va donar en adopció. I a partir d'aquí, doncs, ella intenta descobrir qui és el fill i qui és l'home que va estar amb ella.
0: Puc fer un...
6: Ens estirarem 2 anys.
0: Un comentari només, eh?
6: Sí, un.
0: Això no s'amaga. És a dir...
6: Home. Tenir...
0: Tuvo un hombre, un hijo con otro hombre... Home, a veure... Això, diguéssim que un home ho pot dissimular.
6: Ho pot amagar.
0: Però una dona és molt difícil amagar-ho, això. És
6: home.
0: A dir...
6: La panxa...
0: Clar, és a dir, Menxo, t'has engreixat molt, t'has tret panxa, i de sobte... I no només això, sinó tot el que abans i el després. És a dir, no té molta explicació aquest tema.
6: No,
0: o sigui, així com la sortida, El secreto és una mica...
6: Muy secreto no era.
0: Muy secreto no era. O sigui, aquest tio... Poc la
6: mirava.
0: És que no s'hi fixava gaire, diguéssim. No ho sé, perquè, clar, jo quan ho he sentit m'he quedat una mica ojiblàtico. Tuvo un hijo con otro hombre y me lo escondió. Home, no te lo pudo... Bueno, te lo escondió. Si tu dius que te lo escondió, però, home, a veure, saps? És allà.
6: Difícil de creure.
0: Allà dintre hi ha algú que creix. L'altre dia vaig estar en un supermercat d'aquests de moble i hi havia una noia que estava ja molt avançada i se li veia molt. Ho veiem tots, que aquella noia tenia un fill o dos, vés a saber. Sí, sí. Saps? Xaman, poco la miraves, m'explico? Sí. No ho sé, com es digui, aquest noi turc, però sí. No sé. No, la sèrie promet, eh?
6: L'argument, sí, no, amb aquest argument ja promet.
0: Ens donarà El secreto, que és una part del porc que ha fet a la barbacoa.
6: Sí, sí. Queda, està molt bona.
0: Queda molt bona. Sí.
6: Vinga, anem a la sexta. Divendres, nova temporada d'Equipo d'Investigació, Glòria Serra, i parlarà aquesta vegada sobre la precarietat laboral durant l'estiu.
14: Estàs despedida.
15: Però tu sabes cuando alguien miente.
16: Procesando.
15: Suerte.
16: Procesando.
14: Glòria, no te vayas.
15: ¿Cuándo empezamos?
17: Este viernes a las 10:30, La cara oculta del verano. Vuelve Equipo de Investigación con Gloria Serra en La Sexta.
15: Vaya con Glorita Serra.
5: Molt bé.
0: Molt bé, no? Molt interessant, la Glòria Serra.
5: Sí, sí, amb aquesta promo que no lliga gaire, però...
0: No, gens ni mica.
5: Bueno, però parles sobre...
0: S'ha fet gràcia.
5: La piqueta laboral durant l'estiu, que és un tòpic.
0: Sí, sí, és una de les... I que, de fet, ni s'arregla... O sigui, no s'arregla. Cada any ja... I sempre hi ha les mateixes queixes de... No, és que... Com es diu? No, és que la gent... No hi ha professionals. No hi ha professionals... Bueno, paga. O sigui, contracta, busca a la que trobis un bon professional o una bona professional. Cuida'l, mima'l, no? Perquè, clar, la gent que treballa les guinguetes, per exemple, no totes les guinguetes, sí, sí. No tota la gent, ja ho sé. Però són feines que són molt dures i estan molt mal pagades. Vull dir, llavors, no... Bueno, no ho sé.
5: A veure
0: què passa. A veure què explica la Glòria Serra, però bueno, jo crec que s'anirà allà a la Costa del Sol. Chiringuito de Màlaga, saps? Allò que fa
5: lleva
0: ella.
5: Lleva 12 horas trabajando.
0: Y en 4 se ha de volver a empezar su jornada laboral, saps?
5: Sí, sí.
0: I aquell home allà... Bueno.
5: Vinga, en diumenge, Salvados en Gonzo, que parla la primera reportatge que fa sobre l'alcaldessa de València, Rita Barberà.
0: Hombre...
18: ¿Cómo era una sobremesa con Rita Barberá?
19: Larga.
20: Pues era bastante explosiva.
21: Es que le echaban flores a la Virgen y a ella.
19: El ayuntamiento era muy suyo.
21: Porque era muy lista. Yo soy la alcaldesa, es mío.
20: Ese modelo deslumbraba. Era una forma de hacer política muy soberbia.
22: Rita es el principio y el fin de una etapa.
21: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
5: Bueno. Molt bé, Rita, que va ser un personatge polític...
0: Home, sí.
5: Molt...
0: L'alcaldessa de València, molt... sí. El caloré, saps? El caloré faller.
5: Que al final va acabar de forma tràgica.
0: Sí, un atac de cor.
5: Va trobar morta dins d'un hotel a Madrid.
0: Exacte. Uh-huh. En un moment molt concret de la història,
5: sí.
0: Però, uh-huh. Bueno, és igual, tot cas qui vulgui que ja investigarà. Uh-huh. Però sí que va ser realment un personatge, amb
5: sí,
0: aquell cabell així. Era una fallera. Sí,
5: amb els cabells així cap a dalt,
0: O sigui, com era una fallera, com aquesta senyora, sí, saps? Sí. Vull dir, una cosa que València va canviar molt en algunes coses pa bien, altres coses... Jo recordo el barri aquell mariner que se'l va parar, se'l va passar pel forro, tot era que ser turístic, i se'l va passar, els valencians superemprenyats, i després és veritat que va haver coses que sí que va fer bé i que va modernitzar la ciutat de les artes i no sé què, i bueno, la Rita Barberà. Bueno, aquella època dels 90-2000, del 90, jo què, del 90, què, 95, 90, 95?
5: Sí, finals del 90,
0: no? Finals dels 90 fins al 2000, què, 15? 95-15, per exemple, agafem aquests 20 anys,
5: mm-hmm.
0: que València, bueno, allò...
5: Va prosperar, va fer un canvi radical.
0: Radical, sí, sí, des de la creació de... Jo, Marina d'Or, digue-me, saps? Sí, Marina d'Or,
5: de vacaciones.
0: A tot, la modernització de València, a la Fórmula 1, la Copa Amèrica, sí. També. Copa Amèrica, que a València li va anar malament i va anar a Barcelona. I va dir, a nosaltres ens anirà bé. I tampoc. Bueno, va ser l'època. Bueno, la Rita, què tal? Em va fer molta gràcia el primer tall de veu quan diu, com eren les sobremeses con Rita? I diu, largas. Diu, largas. Com dient, havia carajillo, cupo, uh-huh. copa, puro i todo de todo. Sí, a més, la Rita tenia cara de fumar puros.
5: Sí, tenia cara de fumadora, eh?
0: Sí.
5: Sembla, tenia una veu ronca, també, de típic fumador, eh?
0: Sí, sí. Tenia veu de... Saps les mames italianes? La mestressa de casa d'aquí, de tota la vida. Això es fa així! Saps? Aquí tal. Pues era la Rita tenia veu i pinta de mestressa de casa d'aquelles d'antes.
5: Mm-hmm.
0: En aquesta família ho farem així. Sí. Pues el mateix l'Ajuntament de València. Aquí ho farem així, saps?
5: Sí, bueno. Sí. Molt bé. Pues anem a dijous, eh? A dijous, perquè en Xicote torna.
0: Hombre!
5: I amb aquest programa, que jo crec que és interminable.
0: No.
5: Només fa aquest programa en Xicote o què? Que es diu Pesadilla en la cocina.
0: Ostres.
23: ¿En qué departamento del infierno aprendiste a cocinar tú?
24: Danger
23: total. ¿Por qué no limpias?
24: Que no tengo tiempo.
23: Cuéntame otra película, parao.
25: Que si me sale la gamba o se me va otra mesa más.
26: Pues es lo que hay.
23: Joder, chaval. Vamos, un desastre.
27: Pesadilla en la cocina. Este próximo jueves a las 11, nueva temporada en La Sexta.
0: Hostia, ¿por qué no limpias? Porque no tengo tiempo. Y... Sí, sí.
6: El primer dia tothom es baralla, els cambrers, sí, els jefes...
0: No, a veure si canvien l'esquema és... Una baralla bestial entre dos elements importants del restaurant i una crisi econòmica insalvable. Llavors, allà el xicote va, mira, ve los fallos, habla con él, no s'entenen, llavors hace se los lleva a jugar al pinball en una muntanya para que hagan no sé què. Mentrestant, el equipo de reformas reforma el restaurant, llavors tornen, s'emocionen, lloren, oh, qué maravilla, qué bonito ha quedado, a partir d'ara va ser otra cosa. Fan un servicio que no va del tot bé, però que no va tan malament com els altres, però al mig els ha fet la carta nova, i se va. Aquest és l'esquema de tots els programes.
6: Sí, sí. I així porta anys.
0: Que així porta anys. Que jo sempre m'he preguntat, un restaurant d'un tio que no neteja, o un cuiner o una cuinera que no neteja, que no cuina bé, que no sap fer unes croquetes o una truita de patates, després va el xicote i le canvia la carta i vamos a hacer un soufflé de no sé què. A veure, si no sap fer una punyetera truita de patates, com va fer un soufflé? Saps? Jo sempre m'ho he preguntat, això. Com va fer un...
5: Si no sap fer un plat senzill?
0: Clar, si és de... Estas croquetes... Això jo he vist allà en aquest programa. Sí, sí. Estas croquetes són caseres,

0: un milagro, la mejor decisión que he tomado, estoy enamorada de ella. Que veo gente hablando por mí, hablando de mis cosas. Creo que tengo derecho a sentarme, a contarlo.
1: Molt bé, anar a ver Pantoja, eh?
2: Tengo derecho a sentarme, a contarlo y a cobrarlo.
1: Exacte, sí, sí. Sí, sí, bueno, que sempre està a la televisió, aquesta noia. Eh?
2: Qui és aquesta? És una boda?
1: És la neboda de la Pantoja. Sí, sí. Bueno. Que tingui ja 50 nòvios i que va que té un, pues, ho parla a la televisió.
2: Nòvio o nòvia té ara?
1: No ho sé, però jo sempre dic nòvios, eh? No sé ara sí, si és... té nòvia o no, però jo també he escoltat que té nòvia.
2: Sí,
1: però
2: estoy
1: no
2: enamorada d'ella.
1: Sí, és possible.
2: Igual és ella la persona.
1: O ella pot ser la Pantoja. No ho crec, vaja, no ho crec.
2: O ella la Pantoja, no ho sé. Jo no també l'havia fet que sempre havia tingut nòvios i ara, quan dit ella, he pensat, calla, perdó, no passa
1: bueno,
2: res.
1: Bueno, descobrirem però... aquesta
2: sí, sí.
1: Nit.
2: Bueno, no.
1: O no?
2: No, no, no, no. No,
1: no, no, no,
2: no, no, no, no, no, ho descobrirem.
1: No, ho descobrirem.
2: Ah, ja, d'allò. Però en tot cas, lo de les Pantoja, els Pantojos i Telecinco és una cosa com bastant espectacular. Eh? Sí, sí. Vull dir, a la que huele a Pantoja, els de Telecinco, pum, s'hi tiren en planxa. És una cosa com molt bèstia. Bueno.
1: Anem a dilluns. Torna Jorge Javier amb aquest programa diari que es diu El Diario de Jorge.
3: Este verano todos hemos mirado al cielo. El lunes a las 6:05, otro fenómeno nos dejará con la boca abierta. Se avecina una lluvia de historias que iluminarán las tardes de Telecinco. Vuelve El Diario de Jorge. El lunes en Telecinco.
1: Molt bé, que però no sé si recordes quan érem més jovenets que feien el diari de Patricia.
2: Mira, tu no la dius ara, el diari de Patricia. Patricia Senovillas,
1: sortia deia. Sortia cada personatge...
2: Patricia Senovillas, deia. No?
1: Pues, home... Pues és una imitació d'aquell moment.
2: Ja, és que em sonava una cosa sí, semblant. Sí, sí, sí. És el mateix, no? O sigui,
1: sí,
2: gent
1: sí,
2: que...
1: el diari de Jorge.
2: Jo me'n recordo, hi ha un que fins i tot ha sortit molt al PM i aquests jocs, no?
1: Sí, sí.
2: Que diu... que és una noia... Que porta els pares perquè té un nòvio que crec que és musulmà. Mm-hmm. Marroquí. Mm-hmm. No és un marroquí. I ella els hi diu... I ven el pare i la mare i els hi diu... I els hi diu este es mi novio y yo le quiero y si no lo aceptáis...
1: Me voy con él.
2: Pues yo me iré con él. I el pare s'aixeca i diu, pues venga!
1: Ja te puedes ir.
2: I se'n va del plató. Vinga, adiós.
1: Que fort.
2: I la deixa.
1: I surt a la PM.
2: Ja sentada. Però el diari de Patricia, jo recordo...
1: Era un clàssic.
2: Era un clàssic. Però quan va acabar, la gent va ser molt criticat, perquè la gent deia, és que això és molt telebasura, saps? Mm-hmm. Perquè, clar, hi ha unes històries... Gent, a més, anaven a lo més truculent, eh?
1: Sí, sí, buscaven...
2: Canvis de sexe, pares que no eren pares, perquè ho havien sabut per l'ADN, germans que es mataven, relacions gairebé incestuoses, jo què sé, era una cosa, i la Patricia Senovilla ja...
1: Bueno, aguantant el tipus.
2: Aguantant el tipus. Qué curiosa la historia que les vamos a contar. Claro. Qué curiosa, no. Que esto roza el código penal, hombre.
1: Sí, sí, sí.
2: Ve que el Jorge Javier Vázquez no aixeca cap, tampoc.
1: No, ara ha quedat encaixat aquí, l'han apartat una miqueta. Abans ho feia tot, a Telecinco.
2: Sí.
1: I ara no,
2: Bueno, sí, no? L'han apartat una mica, no?
1: Potser... Sí, sí. L'han donat una mica de descans.
2: Bueno.
1: L'han cremat, també.
2: Sí, bueno, sí. És que Telecinco, jo crec que Telecinco s'ha cremat molt. I ara no sap com... No sap com aixecar la programació. Ho va centrar tot en els programes del cor, programes brossa, programes sí, sí. de tal, i quan la onada va passar, és que no tenien res més. Uh-huh. I l'Anna Rosa tampoc no funciona molt bé.
1: No, tot i que l'han donat tot el matí, Han donat
2: sí?
1: bastanta franja del matí,
2: vale.
1: Però clar, és que tampoc tenen...
2: Clar, és que no. Bueno, estan fent el First Dates a les...
1: Ah, sí, a Telecinco.
2: A Telecinco,
1: sí.
2: que es veu que no els funciona malament. Mm-hmm. Però, clar, un programa de la 4, no era 4?
1: Sí, 4.
2: L'han hagut de passar al davant perquè no tenien res millor. No sé, jo crec que aquest canal... I hem d'averiguar què és la 7...
1: La sèptima.
2: La sèptima. Què és
1: la sèptima?
2: Sí,
1: és un nou canal de televisió.
2: Sí?
1: Que és... Bueno, han agafat a tota la gent amb pensament d'esquerres.
2: Sí?
1: És en Javier Ruiz, que sortia a la U.
2: Sí.
1: La Santolaya aquest, que era la seva parella, també surt a la U. Una mica aquest tipus de gent per fer programes.
2: Val. I això és d'aquí, de Telecinco, d'Antena 3?
1: No, és un...
2: Privat, sí, rotllo sí. aparegut.
1: Sí, aparegut. Sí.
2: Vale. No, doncs ho haurem de mirar, perquè jo no

0: alguna, no ho sabia, mm-hmm. l'altre dia vaig veure que parlàvem d'això, de fitxatges mm-hmm. i de gent sí, sí. Molt, molt d'un sector sí, ideològic
1: correcte.
0: Que està deambulant cap allà. Bueno, sí, sí. Ja ho veurem, a veure.
1: Vinga, anem ara a parlar del tema estrella de la setmana.
0: Atenció.
1: El tema estrella de la setmana. Recordeu que va haver un litigi sobre el rosco de Passapalabra.
0: Hombre, i tant.
1: Que Antena 3 va perdre i a partir d'un cert moment ja no fa el rosco. Fa un altre tipus de prova semblant, però no és
0: sí,
1: el rosco.
0: Sí, sí.
1: Vale? Vale. Llavors el rosco el pot donar Telecinco.
0: La idea rosco se la va quedar Telecinco.
1: Vale? Llavors aquest dilluns sí. Estrenen el programa que es dirà Rueda la Letra.
0: Anda.
1: Rueda la Letra, presentat per Carlos Sobera.
0: Otro.
1: I a l'anunci es veu un passapalabra calcat, calcat, és a dir, és quasi el mateix plató, el rosco, bueno, és el mateix, és igual.
0: El mateix.
1: El mateix. L'única cosa que, no sé per què, els programadors
0: sí?
1: no el fan enfrontar al d'Antena 3.
0: Ah, no?
1: No, a Telecinco farà a les 7 de la tarda
0: sí?
1: i el d'Antena 3, recordem que comença a les 8.
0: És a dir, avança Telecinco.
1: Avança Telecinco, aquest passa, és el passapalabra
0: de, tota
1: de tota la vida, que es diu Rueda la Letra.
2: Ahora sí, llega Rueda la Letra, el original, el único con la prueba más icónica de la historia de la televisión. Y arrancamos con un bote de 200.000 euros y un puñado de concursantes y de invitados que se la saben todas. ¿O no?
3: ¿Quieres una cosa?
2: Rueda la Letra en Telecinco.
0: Però podien fer servir la paraula rosco, no, aquests, o no?
1: Sí, bueno, el rosco se continuaria en el rosco, però el programa es diu Rueda la Letra. En vez de passapalabra, passapalabra no poden fer servir, perquè passapalabra és d'Antena 3.
0: D'Antena 3?
1: Però fan Rueda la Letra, tot i que és passapalabra.
0: Ja, vale, o sea, ¿qué voleu? Que no, o sea, ¿qué ha dicho el juez? Que no utilicemos passapalabra. Pues venga, no lo vamos a utilizar.
1: Sí, però ocupiem el programa.
0: Però ocupiem el programa i fem el mateix. Amb en Carlos Sobera.
1: Aquest
0: senyor porta camí de Jorge Javier Vázquez, eh? Un moment, una mica, és a dir, aquest tio, sí, sí. que jo sàpiga, i mira que no controlo gaire, fa el First Dates... Sí, fa el Quiero Ser Millonario, això, el Precio Justo.
1: Precio Justo, que fa totes les tardes. Sí. Presenta les gales de Supervivientes i aquestes
0: això no
1: coses també.
0: Això sí que
1: i, bueno, i fa tot tipus de concursos.
0: Sí, ara fa el passapalabra, prova de la letra, la resto, mm-hmm. el d'este. Mm-hmm. Que ja m'agradarà veure el llegint ràpid. Aquest senyor...
1: Té una veu que no és de...
0: Sí, no és el Gálvez aquell, el no sé què Gálvez.
1: Cristian
0: Gálvez. Aquell llegia... Pues jo aquest senyor no el veig fent... Si van a perder más segundos que...
1: No t'entiendo.
0: Bueno, con la M. Vamos a ver. La más, la música que... Bueno.
1: Uy, se acaba el tiempo. Sí.
0: No hemos llegado a la N, ¿saps? Doncs, bueno, ja veurem aviam què funciona, això. Rueda la Letra,
1: Rueda
0: la
1: Letra.
0: 7 de la tarda,
1: 7 de la tarda,
0: de dilluns a divendres, sí. a Telecinco. Mm. I si encara voleu més, a les 8 del vespre...
1: Antena 3.
0: Antena 3. Lo mismo, pero por otro color.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Vinga, anem a un programa que ja l'estan exprimint molt, que és La Isla de las Tentaciones.
0: Pesado, sí.
1: Que aquest programa d'infidelitats, i bueno, no, que al final tots són infidels, i sí. ho faran dos dies a la setmana, que seran els dilluns i els dimecres.
0: Molt guapos i molt guapes sí. tots, i tal. Dilluns i dimecres.
1: Dilluns i dimecres.
4: El amor de cinco nuevas parejas que llegan a la Isla de las Tentaciones dispuestos a demostrar que sus sentimientos son eternos.
5: Te amo. ¿Vas a darle la cita?
4: Sí.
5: ¡Tío! Paola, Paola, por favor, Paola.
6: No merece ni que estés llorando aquí por él.
5: ¡Me está tocando, tío! ¡Dios!
4: ¿Estás preparado para sentir la fuerza de lo prohibido? Vuelve La Isla de las Tentaciones.
7: Lunes 7 y miércoles 9 a las 11 en Telecinco.
1: Bueno, aquest que el jovent el veu molt.
0: Sí, que té una reflexió aquest programa, eh?
1: Home, fan uns estereotipos.
0: Clar, és a dir, en un moment on estem batallant per que la gent sigui... per lluitar en contra de les relacions tòxiques, de la submissió d'ell o d'ella, del sentiment per davant de la possessió, aquest programa és...
1: Tot el contrari.
0: Tú eres mío, tú eres mía, y no eres de otro, y por qué te lo miras, y por qué lo no sé qué, y el amor es para siempre, y venga, hombre, o sigui... S'està patant tot el que socialment estem treballant per les relacions sanes, l'amor de veritat, el no sé què... Pam!
1: Sí, sí, és així, totalment.
0: Una cosa... A més, cada... De, és a dir, és tot heterosexual en aquest sentit. És a dir, no hi ha una... Un, cap, no?
1: No hi ha cap parella del mateix sexe.
0: Cap
1: no?
0: parella que sigui homosexual. Uh-huh. Que tampoc és un estereotip que tampoc no és molt real. No sé, és una cosa com molt... Un programa que la gent jove el vegi i, home, està bé, no? Cadascú que miri el que vulgui, però potser no és el més recomanable per seguir. Bueno...
1: Vinga, anem a la 1. A la 1 de Televisió Espanyola, perquè aquest dissabte a la nit segueixen amb una sèrie que es diu L'amiga estupenda.
3: Onda. Es que quiero otro.
8: ¿A quién?
3: Le ha resuelto la vida a toda la familia.
9: Ya ha cautivado a millones de personas.
10: Vale, señora, gracias a los pobres de este barrio. Es una mantenida.
9: Una noche especial que acabó por todo lo alto.
11: Veámonos solos en alguna parte.
12: Déjeme en paz.
11: Dime que me quieres.
12: Sí. Todos piensan que tú eres la buena y yo la mala. ¿Y no es verdad?
9: Un enlace que lo cambiará todo.
12: Los demás no me importan, tú sí.
9: La amiga estupenda. El sábado, historias que hacen historia en la 1.
1: Molt bé, explico una mica la història. Bueno, està basada en un llibre que es diu Dos amigues, d'Elena Ferrante. Mm-hmm. Es tracta de la relació de dues noies italianes nascudes a Nàpols, des de que neixen fins que es fan grans. Com es porten bé, pues, al final les enveges, com ella se'n va amb un home que és ric i l'altre se'n va amb un home que és pobre. Una mica relació que tenen entre dos, que sempre estan juntes durant tota la vida. Va. Vale? Fa dues setmanes aquesta sèrie la van estrenar a la 2.
0: Ah,
1: vale?
0: Sí.
1: Va tirar una mica d'audiència i pues, falta la setmana que ve farem un especial a la 1
0: sí?
1: de 3 episodis més, que va ser la setmana passada. I
0: sí.
1: Ha anat molt bé. Doncs ara ja han confirmat que acabaran la sèrie cada dissabte en 3 episodis.
0: Val.
1: Que és el que
0: I a la 1.
1: I a la 1. Llavors aquesta setmana acaba la primera temporada i comença la segona, el mateix dissabte a la nit.
0: És a dir, que ha sigut una sorpresa.
1: Sí.
0: Oi, això va millor del que pensava, em passa a la guai amb què tal, ostres, que va bé,
1: pues i continuem. Doncs
0: pues anem a acabar-ho. Aquí t'he de dir que Elena Ferrando, has dit? Elena Ferrando?
1: Elena Ferrante.
0: Ferrante, Elena sí. Ferrante. Home, podríem haver respectat el títol original de la novel·la, perquè lo de l'amiga estupenda, lo d'estupenda...
1: Estupenda.
0: Clar, dos amigues era millor,
1: sí,
0: saps? O si ho hagués posat, que és igual, l'amiga de, jo què sé, l'amiga de sempre, la mejor amiga, jo què sé, però lo d'estupenda, l'amiga estupenda, no sé a qui se li va acudir el tema estupendo, però no ho sé. No ho veig. Però, bueno, en tot cas, escolta'm, que el nom no faci la cosa.
1: Exacte.
0: I si us agrada la Elena Ferrante i us ve, o ve
1: llibre,
0: la sèrie...
1: El llibre, del llibre, pues, clar, pot doncs. Veure la sèrie.
0: I si no l'heu llegit i us agrada la sèrie, doncs mira, llegiu-lo. Sí, sí. I veiem què us agrada més, si una cosa o l'altra.
1: Sí, sí. Vinga, anem a dilluns perquè estrenen una nova temporada, que programa de cuina, Masterchef. Sí,
0: otra vez.
1: Que es diu Masterchef.
0: No s'acaba mai, això.
1: Masterchef Legends.
0: Legends.
13: No.
14: No.
15: No ganó.
14: No ganaron Masterchef.
13: Ganaron algo más difícil.
15: Quedarse para siempre.
13: Toda fe tiene sus profetas. Toda religión tiene sus leyendas.
14: Masterchefistas.
13: Llegó la era de la redención.
15: Masterchef Celebrity Legends. Muy pronto, estreno en la 1.
1: Els participants són famosos que ja han participat a Masterchef.
0: Val.
1: Vale, és la novetat,
0: sí.
1: Que ja han participat i els han tornat a agafar, per exemple, diem noms, l'Aru Lorenzo en Santiago Segura, en David Bustamante, l'Ana Bel Alonso, en Pocholo, Florentino Fernández de Dusoto, etc.
0: Val. Home, aquests sí que són coneguts.
1: Sí.
0: Aquests sí que es coneixen. Uh-huh. Però lo del Masterchef no ho acaba... Això no ho acaba mai, o què? Perquè, clar, és que al final ja no queda ni famós.
1: Ja són programes que duren molt.
0: Molt, massa.
1: Duren massa. 2 hores i pico.
0: Sí. Canvien poc.
1: Sí,
0: sempre
1: sí.
0: És... Bueno, canvien els plats i tal, però, bueno, sempre és un moment que es liu. Ara fan el Masterchef famosos, Masterchef Junior. Celebrities, Masterchef Celebrities, no, aquest que és...
1: Legends.
0: I després Celebrities Legends Consagrated, saps? I després, vinga, anem fotent-li. No sé, no l'he vist mai, jo t'he dit...
1: No, home.
0: No l'he vist mai. Un programa sencer?
1: Sí, home, és que dura molt, és veritat.
0: No, mai. I de fet et diria que mig programa...
1: Tampoc.
0: Jo he vist... Trossos. Però trossos, molt trossos, És a dir, com a molt...
1: Quan fan un plat,
0: No, ni un plat sencer.
1: Un plat sencer.
0: Quan el presenten, que els foten a parir i aquelles coses.
8: Sí, que fan la valoració.
0: Eh? Exacte. He vist algun tros d'això que no entenc per què tenen un tot de gent a dalt al gallinero.
8: Que són el resta de concursants. No?
0: Ah, no, jo pensava que eren familiars o alguna cosa així.
8: No,
0: que
8: familiars és l'últim programa.
0: Ah, vale.
8: Sí.
0: Pues que comenten, també porten, se'ls sí, sent sí, comentar, sí, també, sí, sí, que no entes mai què fa aquella gent allà al gallinero. Tampoc no entenc per què es posen tant a plorar quan pues, la tortilla t'ha quedat com un
8: com
0: truño.
8: Com el culo.
0: Claro, com el culo. Bueno, pues oye, pues me ha quedat com el culo, tio. No ho sé. No l'he vist mai sencer, no.
8: Bueno, mira, era un dels problemes que veia a la pandèmia, perquè durava tant que ja era mitja tarda, et passava
0: programes de la pandèmia. Això estaria bé que féssim
8: que la gent,
0: un dia
8: mira, ja tenim una secció especial.
0: Què dèieu durant la pandèmia?
8: Sí, sí.
0: Feu-nos-ho arribar, 93 7 95 72 12. Ja li donarem forma a això, però sí. Quin era el... Què recordeu?
8: Què veieu a la tele durant la pandèmia?
0: Si vosaltres haguéssiu de dir, jo durant la pandèmia vaig veure tal, mm-hmm. Què vau veure? Igual era una sèrie de Netflix,
8: sí,
0: de TV3...
8: Sí.
0: O era una sèrie, o era un programa, el Got Talent. No, hi havia Got Talent, que també sí, el donàvem tot el dia.
8: Inclús ho veia també Planeta Calleja, que també el repetíem tot el dia a 4.
0: També. Però què dèieu? Si us voleu anar a aquesta, quin és el vostre record televisiu de la pandèmia? Això estaria molt bé.
8: Sí, bueno. Sí, era una cosa que es veia en família, perquè tothom estava a casa, bueno, no et quedava més remei.
0: I no podies veure qualsevol cosa. No. És a dir, no,
8: hi havia d'haver-hi un acord.
0: Sí. No, és que a mi no m'agrada. I després va haver molta tauleta suelta per les habitacions, sí, perquè sí, al final sí. no d'allò. Després hi havia aquell moment tan especial de l'hora del Simón, que era, va, no m'havíem què diuen els de la pandèmia. Oh, sí. I et posaves allà, i sortia aquell senyor... I feia el seu tal.
8: És a les 8 de la tarda, que hi aplaudien els balcons,
0: exacte.
8: Que hi ha gent que ho veia per la tele i hi ha gent que sortia al balcó.
0: Havien els aplaudiments al balcó. Després hi havia el moment de sortir a caminar, quan es podia sortir una hora al dia. Sí. Que tothom...
8: I segur que el primer dia tothom ho recorda.
0: I tant. Jo que podia sortir a córrer. I vaig veure gent córrer que no havia vist ningú
8: a la vida.
0: Vida havia vist ningú córrer. I sí, hi havia moments sí, sí. Molt... És que no havia res a veure, no havia futbol, no havia res.
8: No hi havia res.
0: Molt heavy.
8: Vinga, anem a dimecres, perquè dimecres tindrà un nou programa presentat per en Jesús Vázquez, que passa a Telecinco a la 1.
0: Ah, sí? Aquest? Sí. Home, mira, l'han cremat a Telecinco i ara...
8: Passa a la 1, presentant aquest programa de cultura general que es diu El Túnel.
16: El Túnel. Un reto lleno de emoción, tensión, velocidad y estrategia nunca antes visto en televisión. Una espectacular carrera en la que contestar bien te hará avanzar y si fallas, te quedas atrás. Al final del túnel, 150.000 euros están en juego. Ponte a punto. La competición arranca en 3, 2, 1.
17: El Túnel. Avanza y gana. Muy pronto, gran estreno.
8: Ja, bueno, és un programa típic de preguntes. Vale. Et posen dintre un túnel i si vas encertant, vas avançant fins a arribar al final del túnel si guanyes, que són 150.000 euros.
0: Que no arribes mai.
8: Que arribarà un cada temporada.
0: Sí, de tant en tant, quan vegin que baixa l'audiència, sí. Arribarà un. I, bueno, un programa nunca vist en televisió,
8: no,
0: eh?
8: No, jo.
0: No. Em sona
8: una novetat.
0: Tan diferent, tan el que feia ell mateix al canal del costat, sí. Saps? O sigui, era tan diferent, bueno, un concurs.
8: Sí, un concurs, sí.
0: Bueno, almenys aquest és d'algú de coneixement, de, sí. Que està bé, bueno, està bé, jugues, no? Vull dir,
8: sí.
0: L'altre dia vaig estar veient... com es diu aquest?
8: Fifes i Letres?
0: Sí, el del Jordi Hurtado. Ai, que bé. L'altre. Este, sí. Que fan a les tardes, sí, sí, allà, sí, a la 2. Sí, sí. Va, està xulo. Està xulo perquè el veus de tant en tant i bueno, fan preguntes que no saps.
8: És molt complicat. Sí, hi ha moltes que són difícils.
0: Sí, no, jo soc curtet i no... No deia, però bueno, hi va dient ai, que ver, que lío, saps? Aquestes sí, coses sí, sí. Així.
8: Bueno, bueno, això acabem, eh?
0: Ja està.
8: Sí, sí.
0: Bueno, moltes novetats, com podeu veure, amb l'arribada de la nova temporada de televisió.
8: Sí, sí.
0: I en tot cas, bueno, nosaltres des d'aquí els divendres estarem al peu del canó a comentar-les. Si ens voleu compartir quin és per vosaltres el programa de la pandèmia,
8: mira,
0: i podem fer trucar. Ja buscarem algú, tu, ja farem alguna cosa, eh?
8: Acabem una cançó.
0: Sí?
8: Una cançó, ja que estem al setembre,
0: sí?
8: De Nadal.
0: No.
8: Ja comencen.
0: No m'ho diguis.
8: Atenció.
0: No.
8: David Bisbal.
0: Ja?
8: Sí, ha tret una versió d'una cançó que quan l'escolteu ja la coneixeu
0: tothom. El burrito salamero.
8: No, no, aquesta ja,
0: ah, vale.
8: Aquesta ja la tenim repetida.
0: Ah, vale.
8: Que es diu Amigos del Mundo. Eh?
0: Amigos del Mundo.
8: Sí, quan l'escolteu ja veuràs, mira, aquesta cançó ja comença.
0: Puc posar una mica?
8: Sí, sí, sí. Espera,
0: espera, sí. Això. Espera, ben, que no sona. Ben.
18: Amigos del Mundo.
0: Espera, ja està, ja ho sabem. Oh. Mamà, ja. Les Christmas aquell, no? No? Això fa...
8: Sí, sí, sí, sí, ja comença el Nadal, eh?
0: Però si ens va matxacar amb el burrito...
8: El burrito salamero.
0: Salamero. Ens va sandonguero, no?
8: El burrito... És com, serà el Michael Bové d'Espanya, eh? Home! Eh?
0: És Jordi Dan del Fred.
8: Del Fred. Cada any...
0: I Letizia Sabater són els que s'encarregaran...
8: Del Nadal.
0: Del Nadal, eh? Amb les Nadales.
8: Sí, sí.
0: Bueno, doncs escolta'm, ja està. Bueno, pues nada, Amigos del Mundo, ja farem. Ara vaig a fer que comenci una altra vegada, eh?
8: Vinga, va.
0: Juanjo, moltes gràcies.
8: Fins la propera, adéu-siau.

0: Home, si ens ho mirem des del punt de vista del calendari, queden, res, d'aquí 4 mesos ja serem a les vigílies de Reis. I d'aquí 3 estarem a les vigílies del que és el pont de la Puríssima. Vull dir que, si ens ho mirem així, ja ho tenim a sobre. Ara crec que no és el moment, no sé, ara jo posar-me a escoltar Nadales no em ve molt de gust. Tornem dilluns.
1: Ràdio Arenys, busca'ns.
2: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Bon dia, un matí de diumenge des de la sintonia de Ràdio Arenys. Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. Espero que també sigui la vostra. O si sou molt joves, gràcies per ser-hi. Aprendreu alguna cosa de com ha estat la vida dels que ja tenim més de 60 anys. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montserrat Comí.
3: Bon dia, Joan Garcia.
5: Bon dia.
4: Avui, la banda sonora de la nostra vida, recordarem què va passar el 1966 i sentirem alguna música que va triomfar aquest any. De seguida escoltarem la primera cançó que us tenim preparada, però abans, un petit apunt. Aquest any, 1966, es va instal·lar un nou enllumenat a la part alta de la riera que era fosca com la gola d'un llop.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest que hem sentit, no sé si el recordeu, és Palito Ortega i un dels seus temes més famosos, La Felicidad. Tot i que ja la cantava des de 1962 fins l'any 66, segons unes fonts, 67 unes altres, no va ser publicada. Ortega, de mal nom Palito, perquè era molt prim, venia d'una família desestructurada i molt humil i va realitzar múltiples treballs abans de raure a la capital, Buenos Aires. Un altre dia explicarem més coses, perquè a part de cantant, actor, lletrista, també ha estat polític, governador, senador i vicepresident del país, Argentina.
2: Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
3: Històries per a no dormir va ser una sèrie de televisió espanyola dirigida per Narciso Ibáñez Serradó i emesa a partir de 1966 per Televisió Espanyola, que adaptava obres literàries de terror, misteri, ciència-ficció, suspens, tot i que també comptava amb guions propis. Va obtenir diversos guardons, entre ells un Premi Ondas i la Ninfa d'Or del millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo de 1967 per El Asfalto.
1: La sèrie va néixer de la ment d'una de les figures més emblemàtiques de la televisió d'Espanya de l'època, Chicho Ibáñez Serrador, que a més va suposar la seva consagració en el mitjà. Anys abans d'idear el concurs per antonomàsia, un, dos, tres, responde otra vez. En ella s'abordava el gènere cinematogràfic de terror, en aquells dies gairebé desconegut al cinema o a la televisió del país. La narrativa del terror portada a la pantalla, si bé comptava amb una tradició molt assentada als països anglosaxons o a centre Europa, gairebé no havia estat mai tractada en aquest país. El mateix Ibáñez Serrador havia fet incursions prèvies en sèries com Estudio 3 i Mañana puede ser verdad, però mai amb la profusió amb la qual s'abordava el nou projecte.
3: Per cert, que el 15 de novembre de 1966 es va iniciar la programació regular de la segona cadena de televisió espanyola, que va ser molts anys el segon canal o UHF.
1: Sí, només teníem dos canals, el primer i l'UHF, que ho dèiem així en castellà. Els joves no sabran què és això, com tampoc no saben que en aquella època el comandament a distància érem els nens, quan ens enviaven a canviar de canal o un pal d'escombra si el menjador era petit. Després ja la van rebatejar com la 2.

0: sonora de la nostra vida.
1: I tornem a sentir cançons dels Beatles. En aquesta ocasió, Eleanor Rigby, llançada el 1966. La cançó va ser escrita principalment per Paul McCartney, però aquí ja van comptar amb l'orquestració de George Martin, un productor musical, arranjador, compositor, director d'orquestra, enginyer de so i músic britànic. McCartney sempre va sostenir que el nom Eleanor el va prendre de l'actriu Eleanor Bron, que va actuar a la pel·lícula Help, i el cognom Rigby era una botiga de proveïments ubicada a la ciutat de Bristol. Però durant l'època dels 80, algú va trobar una tomba al pati de l'església de St. Peter, que és el lloc on es van conèixer Lennon i McCartney, l'epitafi del qual tenia gravat el nom d'Eleanor Rigby, morta el 10 d'octubre de 1939 a l'edat de 44 anys. En fi, que hi ha teories per tot i per tothom.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
3: En els anys 1964 i 1965 a Arenys de Mar es van fer la primera i segona Olimpiada local juvenil. El poble reclamava any rere any que es fessin noves instal·lacions esportives com una pista poliesportiva amb pistes de bàsquet, hockey, balonmano, gimnàs, piscina i pistes atlètiques.
1: Segons la revista Iluro Esports de Mataró, fins als anys 60, l'ambient gimnàstic a Mataró estava protagonitzat pel grup gimnàstic Els Lluïsos i alguna actuació que havia fet abans de morir en Joaquim Blume. Però en aquella època, la família Frediani, procedent del circ i que tenia un gimnàs a Mataró, van fer la descoberta d'una joveneta que arribaria a ser olímpica, una noieta de Llavaneres, a qui Conchita Frediani donava classes de gimnàstica a l'escola del poble veí. Va començar els pares, que es van sacrificar portant la filla al gimnàs Frediani. Tot i així, durant 7 anys, no va poder competir amb l'excusa que les competicions eren per equips.
3: El 24 d'abril de 1966 es van celebrar els Campionats de Catalunya de Clubs i allà va competir la jove Pepita Sánchez, que encara no havia complert els 14 anys i que els Frediani van inscriure a títol individual. Va meravellar tothom. Va ser campiona de Catalunya amb 13 punts d'avantatge. En aquella època ja vivia a Mataró i no només entrenava amb els Frediani, també tenia una beca per entrenar a Barcelona. Ben aviat va esdevenir campiona d'Espanya juvenil i va ser cridada a la selecció espanyola.
1: El 1967 i el 1968 va repetir títol a Catalunya i a Espanya. I ja es començava a parlar dels Jocs Olímpics de Mèxic representant Espanya, perquè va ser la millor classificada. I un cop ja instal·lada a Madrid per preparar els Jocs, va rebre la pitjor notícia: no aniria a Mèxic. El 1969 es va lesionar, però va passar per quiròfan el 1971 i ja tornava a estar la millor posicionada, guanyant encontres internacionals, entre els quals destaquen els Jocs del Mediterrani celebrats a Esmirna, Turquia.
3: Finalment, i després d'altres triomfs nacionals i internacionals, va poder anar a Múnich 72. Allà va coincidir amb el també mataroní Antonio Rubio, boxejador, però Pepita no va estar gaire afortunada. Estava molt nerviosa i va quedar molt enrere de la qualificació. Malauradament, no va poder ser, però ja un cop complert el seu somni, es va retirar de la competició molt castigada per les lesions.
1: Ah, i per cert, coneixes algú de Mataró, més o menys per aquesta època que anés al gimnàs Frediani?
3: Jo en conec un.
1: Sí, potser es diu Joan
3: Garcia. Joan Garcia?
1: Sí.
3: Doncs mira, sí.
4: D'un temps, d'un país. D'un temps, d'un país.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: No li cal presentació. Eren Raimon, interpretant D'un temps, d'un país. El 1966, Raimon va actuar a l'Olímpia de París. El recital va tenir un gran ressò internacional i va servir perquè Europa descobrís Raimon i el situés en l'àmbit de l'incipient nova cançó, fins aleshores desconeguda més enllà de l'estat espanyol. Els comentaris de la premsa també explicaven que a l'estat hi havia joves contraris al règim de Franco, capaços de dir-ho en veu ben alta. De l'actuació a l'Olimpia en va sortir un LP. Però aquest disc només es va comercialitzar a l'estat francès, perquè algunes de les cançons que s'hi van incloure havien estat prohibides per la censura espanyola. L'èxit parisenc va facilitar el multitudinari concert que Raimon va oferir a Barcelona a l'Institut Químic de Sarrià el 15 de desembre. Aquest recital va convocar més de 4.000 persones i va ser el primer acte massiu de la nova cançó.
2: Returning in a great new thriller. Sex Rumors, The Brides of Fu Manchu.
3: El 1966 es va estrenar Les nòvies de Fu Manchu, dirigida per Donna Sharp i protagonitzada per Christopher Lee en el paper de malvat xinès. Fu Manchu és un personatge de ficció creat per l'escriptor de novel·les policíaques i de misteri, en Sax Romer, que va fer la seva primera aparició el 1913. És un superdolent xinès que odia la civilització occidental i la raça blanca. En totes les novel·les en què apareix, és perseguit, derrotat i els seus plans són desmuntats per l'investigador anglès Sir Dennis Nayland Smith, juntament amb el seu acompanyant, el doctor Petrie.
1: El personatge ha estat representat des d'aleshores en nombroses ocasions en el cinema, la televisió, la ràdio i les historietes gràfiques, esdevenint l'arquetipus del malvat geni criminal i del científic boig, així com del superdolent oriental. D'origen noble i pertanyent a la família imperial, apareix dotat de mitjans econòmics pràcticament il·limitats i gran quantitat d'esbirros, ninjas i altres guerrers i sectes orientals al seu comandament. Té uns grans coneixements de verins i és capaç d'idear complicats aparells moderns, això sí, d'inicis del segle XX, per intentar destruir la civilització occidental.
3: Els primers films són de 1923 i, entre altres actors per nosaltres desconeguts, l'havien interpretat Boris Karloff, John Carradine, Christopher Lee als anys 60 i, ja més modernament, Peter Sellers als anys 1980 i fins i tot en Nicolas Cage, el 2007.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1966.
1: Hem sentit la cançó de Brian Wilson, líder de The Beach Boys, Good Vibrations, gravada i llançada el 1966. Wilson va dir que la gènesi del títol, Bones Vibracions, va venir d'una anècdota que li explicava la seva mare sobre el fet que els gossos bordessin aquelles persones que no els agradaven o que els produïen, entre cometes, males vibracions. A partir d'aquí va desenvolupar la resta de la cançó.
2: At around 7:30 a.m. on the 21st of October 1966, workers arriving at the site of a coal mine near the village of Aberfan in Wales discovered that one of several spoil heaps on site had shifted during the night.
3: El 21 d'octubre de 1966 es va produir a Gales, al Regne Unit, el que es coneix com la catàstrofe d'Aberfan. Va ser el col·lapse catastròfic de l'escombrera d'una mina de carbó i que va tenir com a conseqüència la mort de 144 persones, dels quals 116 eren nens.
1: Va ser causada per una acumulació d'aigua en la roca i pedra calcària acumulada, que de sobte va començar a esllavissar en forma de fang. Més de 40.000 metres cúbics d'enderrocs va cobrir el poble en qüestió de minuts i les aules del col·legi Pangles Junior es van inundar immediatament, per la qual cosa els nens petits i els mestres van morir per impacte o asfíxia. Es van fer grans esforços de rescat, però la gran quantitat de fang que s'amuntegava al poble tendia a obstaculitzar el treball dels equips de rescat formats.
3: La recerca oficial va culpar la Junta Nacional del Carbó per negligència extrema i el seu president per fer declaracions enganyoses. El Parlament Britànic, aviat, va aprovar una nova legislació sobre la seguretat pública en relació amb les mines i pedreres.
4: Sunny,

life was torn like windblown sand. Then a rock

0: banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit, Sunny, és un estàndard del soul jazz escrit pel cantant i compositor nord-americà Bobby Hebb l'any 1963 i publicat el 1966. És una de les cançons populars més interpretades i gravades amb centenars de versions llançades. Hebb va escriure la cançó després que el seu germà gran, Harold, fos apunyalat a fora d'una discoteca de Nashville. Segons Hebb, només va escriure la cançó com a expressió que ell preferia una disposició assolellada més que no pas una disposició dolenta després de l'assassinat del seu germà.
2: El 14 de diciembre de 1966 se celebró en toda España la gran jornada electoral. Los electores consultan las listas para comprobar su nombre y conocer la sección donde han de emitir su voto en el referéndum nacional.
3: A Espanya i al Sàhara espanyol, el 14 de desembre de 1966, es va celebrar un referèndum per votar la Ley Orgánica de l'Estado. Tots sabem que un referèndum el carrega un dimoni. Segons tots els espectres de dreta a esquerra de l'espanyolisme en aquesta última dècada, perquè un referèndum representa l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant.
1: Però malgrat que referèndum i plebiscit solen emprar-se indistintament, en realitat no són paraules sinònimes. Els plebiscits es refereixen a uns termes molt determinats, però en les dictadures o països no democràtics se solen fer plebiscits quan se sol·licita l'aprovació de les polítiques generals del govern o bé un decret governamental radical. En aquests casos, és habitual que el resultat sigui sempre favorable als interessos de l'autoritat. Bé perquè el vot sovint està induït per la por, circumstància que n'afavoreix la ratificació per part del poble, o bé perquè es produeix una tupinada o frau electoral pel qual l'autoritat n'altera els resultats.
3: Les primeres referències normatives respecte a la possibilitat d'utilitzar el referèndum es troben en la Constitució de la Segona República Espanyola, en el seu article 66, que té un caràcter restrictiu i amb certes prohibicions. Es veu que en democràcia o en dictadura a tothom els fa por que la gent pugui escollir lliurement. Per ratificar les lleis fonamentals i donar una aparença de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums. El 6 de juny de 1947 per a votar la llei de successió de la Jefatura de l'Estado i el 14 de desembre de 1966 per a votar la Llei Orgànica de l'Estado.
1: Doncs centrem-nos en aquest últim, ja que estem repassant els fets de 1966. Era un referèndum sobre la nova Constitució espanyola o Llei Orgànica de l'Estat, on es permetia votar als majors de 21 anys. La nova Constitució, entre cometes, estipulava una lleugera moderació en els poders dictatorials absoluts de Francisco Franco, designant el càrrec de president del govern d'Espanya, sent aquest independent de la prefectura de l'Estat. Aquest últim havia de designar el cap de govern per 5 anys i després la persona designada havia de ser confirmada per les Corts Generals. Tot i això, les dues prefectures, d'Estat i de Govern, van ser ocupades simultàniament per Franco fins a 1973, quan va lliurar la prefectura de Govern a Luis Carrero Blanco. També va confirmar la llibertat de religió per als jueus i protestants espanyols.
3: Va ser aprovada, segons els informes, pel 95,86% dels votants, que van votar que sí. Ara que intentin recordar tots els que podien votar si ho van fer o poder fer, i què van votar, perquè segons els registres de tots els electors que podien votar, que eren 21.301.540, ho van fer 18.913.637. Vaja, una participació altíssima, com mai, 88,79%. Un rècord que no s'ha pogut tornar a aconseguir en democràcia. Digue'm malpensada.
1: Ui, no, malpensada no ets, segur que no. Vaja, no ho diria jo. Al Sàhara espanyol també es va dur a terme la votació. Allà només hi havia 19.960 habitants amb dret a vot. I veto aquí que va votar el 94,02% d'electors. D'aquests, el 94,06% va dir que sí i el 5,04% va dir que no. M'imagino que les dones també van anar a votar en massa, vaja, un exitàs en tota regla. Va entrar en vigor l'1 de gener de 1967 i va prevaldre fins a la promulgació de la Constitució espanyola de 1978, en la ja pretesa democràcia parlamentària multipartidista.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Novament sentint a Los Bravos, en aquest tema també de 1966, La moto. El tema, compost per José Antonio Muñoz, inicialment seria el senzill debut del grup Los Pasos. Tot i això, Muñoz, d'acord amb el productor, va decidir que fossin Los Bravos els que editessin la cançó. La moto va ser un autèntic revulsiu a la cursa de Los Bravos. Els va catapultar a la fama i va aconseguir el número 1 a les llistes espanyoles. I ells mateixos van fer una versió en anglès que es deia Baby Believe Me.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir La Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la policia federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats. La repressió va ser particularment violenta a les facultats de Ciències Exactes i Naturals i de Filosofia i Lletres.
1: La Policia Federal Argentina, que es trobava sota intervenció militar des del 28 de juny de 1966, d'ençà del cop d'estat, tenia ordres de reprimir durament. El nom del fet prové dels bastons llargs usats per efectius policials per colpejar amb duresa les autoritats universitàries, els estudiants, els professors i els graduats quan els van fer passar per una doble fila en sortir dels edificis després de ser detinguts.
3: El 28 de juny de 1966, un mes abans, el tinent general Juan Carlos Onganía havia donat inici a la Revolució Argentina, el nom en què es va autodenominar la dictadura cívico-militar que va enderrocar el president constitucional Arturo Illia i va governar el país fins al 25 de maig de 1973. Fins aleshores, les universitats públiques argentines estaven organitzades d'acord amb els principis de la reforma universitària, que establien l'autonomia universitària del poder polític i el govern tripartit d'estudiants, docents i graduats.
1: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En total van emigrar 301 professors universitaris, 215 eren científics, 166 es van inserir en universitats llatinoamericanes, bàsicament a Xile i a Veneçuela. 94 més se'n van anar a universitats dels Estats Units, Canadà i Puerto Rico. I els 41 restants es van instal·lar a Europa. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. Van renunciar i van emigrar els 70 membres de l'Institut de Càlcul de Ciències Exactes des d'on s'estava operant. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.
4: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Sí, sí, era la Juanita Banana, una nova adaptació de la cançó de la música popular mexicana de Tash Howard i Murray Kenton. La cançó, que explica la història d'una filla d'un agricultor de plàtans mexicà amb ambicions operístiques, i el cor de la qual és una adaptació de Caro Nome, de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Es va estrenar originalment als Estats Units el 1966. El tema ha estat versionat en múltiples ocasions i a casa nostra, probablement, la que més va triomfar va ser la de Luis Aguilé, a qui hem estat escoltant.
2: El 2 d'octubre de 1966, a Madrid, va ser inaugurat l'Estadi Manzanares. Després va canviar el nom a Vicente Calderón, feu de l'Atlètic de Madrid, des de 1966 fins al 2017, i situat al barri de l'Imperial. Ho va ser durant 51 anys, i després de la temporada 2016-2017 va canviar el nou estadi Metropolità.
1: Però ja des de 1958, per al finançament del nou estadi, el Club Atlètic de Madrid va haver de fer una emissió de deute en forma d'obligacions hipotecàries que, en gran majoria, van ser subscrites pels socis del club. El 7 de desembre es van beneir els terrenys i el 1959 van començar les obres del que seria el nou estadi Manzanares. El 2 d'octubre de 1966 es va inaugurar oficialment amb capacitat per a 62.000 espectadors en un partit de la quarta jornada de Lliga contra el València, que va acabar amb empat, 1-1.
2: El 1971 es va remodelar i canviar el nom a Vicente Calderón, en honor al president del club, i va ser reinaugurat un any després amb la presència del dictador Francisco Franco i el que aleshores era el príncep Juan Carlos de Borbón. Es va tornar a remodelar pel Mundial de Futbol del 1982.
1: I durant l'estiu de 1992, és a dir, 10 anys després, l'Ajuntament de Madrid va ordenar el tancament temporal de l'estadi per aluminosi, que patia el formigó a la grada lateral i els dos fons. Segons els experts, tenia despreniments de formigó en recobriments i filferros, amb pèrdua de secció resistent significativa. Així que el club, la cervesera Mau i l'Ajuntament de Madrid van signar el 30 de juliol de 2007 un acord de requalificació dels terrenys de l'estadi Vicente Calderón i de la fàbrica cervesera, i el 13 de febrer de 2019 va ser tancat per començar la demolició de l'estadi, que ja va venir en polèmica perquè es van tirar runes al riu i no es va separar els materials per a reciclatge.
2: Com que no tenen un pèl de tontos, després de la demolició de l'estadi estava prevista la construcció d'habitatges de luxes de lloguer al projecte urbanístic Ribera de Calderón amb grans zones verdes connectades amb el parc urbà Madrid-Río, però també el cobriment del tram de la M30 que passava per Vicente Calderón, adjudicant les obres a Acciona i a Ferrovial, per un pressupost que representava una baixa del 33,01% respecte a la base de licitació.
1: Mira tu, i nosaltres preocupats per un tal 3%.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit la banda barcelonina Los Sirex, amb La Escoba, un tema inèdit d'un tal Laredo que el grup no va acabar d'agradar, però mira, van acceptar d'arranjar-la. Per cert, que la lletra que el grup va presentar al censor incluïa una estrofa en la que es deia «Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven en los altos mundos». La censura va obligar el grup a canviar «altos» per «bajos», perquè considerava subversiva aquesta estrofa.
2: A l'octubre de 1966 va fugir espectacularment d'una presó britànica on complia una pena de 42 anys George Blake, un espia del MI6, conegut per haver estat un agent doble al servei de la Unió Soviètica. Blake, que en realitat es deia Behar, era fill de mare neerlandesa i de pare otomà, d'origen jueu sefardita. El seu pare ja va lluitar en la Primera Guerra Mundial contra els otomans i ell mateix, durant part de la seva adolescència, va formar part dels grups neerlandesos de la resistència a l'ocupació militar nazi, sota el nom de guerra Bax de Vries.
1: Després d'arribar a Gran Bretanya, va canviar el seu cognom a Blake i es va allistar a la Royal Navy com a subtinent abans de ser reclutat pel Servei Secret d'Intel·ligència, l'MI6, el 1944. Treballava traduint documents alemanys capturats per agents britànics i en l'interrogatori d'alemanys fets presoners a França després del desembarcament de Normandia el 6 de juny de 1944. Només acabada la contesa, va ser enviat a la llavors Alemanya Occidental i va interrogar a Hamburg antics capitans de submarins alemanys que havien participat en la guerra.
2: Va ser enviat a Corea per crear una xarxa d'agents, però va ser capturat per l'exèrcit comunista de Corea del Nord. I es diu que després de llegir les obres de Karl Marx, en els seus 3 anys de captiveri, es va convertir en narcisista, tot i que ell ha negat que fos això el que el va fer canviar de bàndol.
1: Després del seu alliberament el 1953, Blake va tornar a Gran Bretanya com un heroi. El 1955 va ser enviat per l'MI6 per treballar com a agent a la Berlín dividida, on el seu treball va ser, irònicament, captar funcionaris soviètics com a agents dobles. Va aprofitar aleshores per posar-se en contacte amb el KGB i els va informar amb detall de les operacions de Gran Bretanya i els Estats Units i va delatar 400 agents de l'MI6, oferint el seu nom i dades als soviètics, de manera que molts van ser executats, torturats o van desaparèixer sense deixar rastre. Finalment, el 1961, estant casat amb una ciutadana anglesa i amb 3 fills, Blake va ser descobert com a doble agent soviètic pel desertor polonès Michael Goleniewski i el van detenir quan estudiava en una petita escola d'idiomes. Blake va morir a Moscou el 2020.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: La cançó que hem sentit és d'en Bob Dylan, anomenada Just Like a Woman, i editada el 16 de maig de 1966. Es diu que la cançó va ser escrita per Dylan per la musa d'Andy Warhol, Eddie Sedgwick, i diuen els entesos, jo aquí no hi entro, que la lletra reflecteix els seus problemes personals i les seves addiccions.
2: Ràdio Arenys.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que aplica l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada, recordem, per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les Lletres Catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar de cara al 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP hi han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.975 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a aquesta proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I els serveis mínims de la paga educativa del proper 8 de setembre fixen un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. Als centres d'educació especial haurà de treballar la meitat de la plantilla i de les llars d'infants un 33%. També es garantirà la meitat del personal de menjador, cuina, acollida i altres serveis per tal d'assegurar l'atenció a l'alumnat. La vaga està convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i la COS. I una dona ha estat detinguda presumptament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià del Besòs. El cos del nadó es va localitzar el passat 2 de setembre en un bloc de pisos del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. I la Policia Nacional també ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 14 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i també un local de cites a Granollers i Barcelona on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Hola, Joan Bosch.
1: Bon dia i bona hora, bona tarda, Marc Sánchez, a l'hora que la gent ens estigui escoltant.
0: Sí, quina setmana més intensa que hem tingut amb el papa.
1: Mare meva, això ha sigut de bojos.
0: Siguis creient o no...
1: És un xou, ha estat un xou, això, un espectacle. Xou.
0: Sí, sí,
1: total,
0: sí. Però bé...
1: Déu-n'hi-do, no? Ha estat ben entretingut,
0: sí.
1: Això.
0: De fet, és el protagonista del papa de totes les revistes,
1: pràcticament.
0: Revistes. Sí.
1: Sens dubte, és el protagonista. És de superstar
0: sí,
1: de la setmana.
0: Sí. Home, és una visita, doncs, d'aquestes destacades.
1: Perdona.
0: I,
1: és històric, això.
0: I no per ser catalans, però...
1: Home,
0: és que no tenim ni punt de comparació.
1: Marc Sánchez, no hi ha color.
0: No hi ha ni punt de comparació el que es va fer a Madrid amb el que es va fer a Barcelona. I, bueno, és opinió personal, eh? Potser hi ha qui li encanta el xou que van fer a Madrid endavant, eh?
1: Vull dir, no hi ha problema.
0: Per gustos colores. Ho diem en castellà perquè ens entenguin.
1: Dilo, Marc Sánchez.
0: Però és que... Mira, no sé, jo aquest dimecres a la nit vaig veure allò de la Sagrada Família...
1: Tremendo,
0: espectacular.
1: I em vaig emocionar i tot,
0: Hi havia moments de gallina de piel, que deien Cruyff.
1: I de lagrimita,
0: Sí, molt bonic, molt bonic.
1: I jo crec que ha estat perfecte en tots els sentits. En la durada, en l'espectacle, en el show, en el sentit de com estava estructurat.
0: Sí.
1: Amb els escolanets, amb l'orquestra, amb la llum, el color... Brutal.
0: Tot brutal. El moment dels drons amb en Gaudí, reproduint la figura de Gaudí, com es mira la Sagrada Família.
1: Ha donat la volta al món, Marc Sánchez.
0: De veritat, molt... Ja està la Paquita.
1: Paquita, gràcies.
0: La Paquita va veure, suposo,
1: Home,
0: també, no?
1: Va anar i tot allà a pentinar la gent.
0: Clar,
1: va
0: pentinar.
1: Clar, a veure.
0: El papa va pentinar.
1: El papa no gaire, que diguem. Però, escolta'm, a l'Omella una miqueta... El cardenal Omella, una miqueta només.
0: Que va dir Antonio Gaudí.
1: Antonio Gaudí. Que el papa diu Antoni Gaudí
0: Home,
1: i ell
0: Antonio.
1: Antonio. Omella, sisplau.
0: No.
1: Home, no, això no.
0: En fi.
1: Això sí que no.
0: Haig de dir la veritat. Jo ho vaig mirar perquè tenia curiositat per saber si parlava català o no.
1: Sí, no, jo també.
0: I del, diguéssim que potser el 70%,
1: home, Déu-n'hi-do,
0: 80%, 70% va parlar en català.
1: 80% va parlar en català.
0: Venir a Catalunya, van dir la Torre de la Creu de Jesús.
1: En general podem estar contents.
0: Obra d'Antoni Gaudí.
1: Del que s'ha fet servir al català.
0: Sí,
1: no només ell, sinó també tot el sèquit del papa i tota la comunicació del papa. Vull dir que moltes... coses que han publicat a xarxes han estat també en català.
0: Exacte.
1: O sigui, han publicat algunes paraules, fragments, tot en català també, no?
0: Sí,
1: Vull dir. Bueno, també és d'agrair.
0: Sí.
1: Ni més ni menys, Marc Sánchez.
0: Això, a part temes polítics, a part el que va dir el papa en el Congrés dels Diputats, aquí cadascú la seva opinió.
1: Ni més ni menys, Marc Sánchez.
0: Però clar, només ens fixem amb nosaltres, com a corpresos, amb la recepció a Barcelona, el que es va fer, tot com va anar, i fantàstic.
1: Fantàstic.
0: Molt xulo.
1: Home, Marc, és que va estar bé. La veritat.
0: Sí, la veritat.
1: És que, mira, ha estat una setmana bastant moguda. Bueno, ha estat gairebé... Què ha estat? 10 dies? Menys? Del 6 al 10, no?
0: No, del 6 al 12
1: o l'11.
0: Sí, ara està a les Canàries.
1: Està a les Canàries.
0: Però...
1: Ja ha marxat,
0: està a punt de marxar. Sí, per això. Però bé, molt intens. Deu estar cansat, aquest home.
1: Té un entrenador personal, ho vaig veure l'altre dia.
0: Té un entrenador personal?
1: Sí, té un entrenador personal per estar en forma. Sí, el van entrevistar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què, li fa fer gimnàsia?
1: Clar, no, hi fa tennis.
0: Ah, fa tennis?
1: Sí. Li agrada l'esport i segueix... Té, bueno, 70 anys ara té, però està... Vull dir, li agrada estar en forma.
0: Bueno, millor.
1: Sí, perquè... Home, el tuté que porta no és poc, eh?
0: Home, és que jo estaria rebentada, eh? Jo estaria rebentada.
1: I el tio allà amb somriure.
0: Sí.
1: Vull dir, poca broma.
0: Clar, les revistes no sé si... Òbviament parlen d'ell, però no sé, de Barcelona no crec que parlin. Deuen parlar només de Madrid,
1: suposo.
0: No, Joan?
1: Ara comencem, si vols. Vinga.
0: Doncs arrenquem, perquè arrenquem. És monotema.
1: És monotema. Comencem amb la revistola. Vinga, va.

0: aquest és l'himne oficial de la trobada del papa.
1: Oh.
0: L'havíem de posar a Marc Sánchez, que es va
1: si
0: fer...
1: Si puc posar alguna cançó de les de la present
0: català.
1: Que cantava.
0: Ai, quines èpoques!
1: El Padre Nuestro, en ti creemos.
0: Ai, sí.
1: Sí, no? Un dia et vaig preguntar si els nens de la present encara canten aquestes cançons.
0: Ai, segurament, segurament.
1: El Padre Nuestro,
0: segurament,
1: en ti creemos.
0: Ja t'ho dic jo, que segur, segur que sí.
1: Ai.
0: La que sí que canten és la de la Madre Carmen Sallés.
1: Home, aquesta sí, perquè és l'himne, la fundadora, el Carmen Sallés. Bé, doncs això. Hola, doncs papa, òbviament, no?
0: Exacte. Doncs la revista Hola dedica la portada íntegrament a Lleó 14, que la visita doncs, a Espanya califica de viaje único que ha unido millones de personas. A la part inferior el veiem juntament amb la família reial travessant Madrid en el papamòbil i saludant Antonio Banderas, que va fer un speech.
1: Sí, que va sortir allà a fer un speech.
0: Sí,
1: no,
0: va estar bastant Banderas. Bé, el speech va fer l'entocet sí? I va estar prou bé. Sí, sí, sí. Sí. I, bueno, bàsicament, aquesta és la portada de la revista Hola, en la que, doncs, una mica parla de la trobada amb el papa a Madrid, sobretot.
1: És que a Madrid,
0: No
1: crec que els hagi donat temps a fer res.
0: No, perquè això sortia dimecres.
1: Clar, clar, impossible.
0: La revista, per tant...
1: Ah, tens raó, que surt dimecres.
0: Surt dimecres, la revista.
1: Res, tens raó, estava despistada, jo. No, no, doncs clar, res, només Madrid.
0: Madrid.
1: Només Madrid. Madrid.
0: Los madriles. Los madriles. Madrid.
1: Madrid, amb Z.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, sí, i bé, i la família reial...
0: Exacte, la família reial.
1: Que deien que la reina Letícia, que és atea, ja no creu, en res, però bueno...
0: Bueno, però ha seguit bastant bé...
1: Pel seu càrrec, doncs, li tocava doncs, vestir de blanc i anar...
0: Ha seguit bastant bé el joc.
1: Sí, sí, ha seguit. Si no, no haver-te presentat per reina.
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Vull dir, és el que hi ha, noia.
1: És el que hi ha.
0: A més, monarquia és el que hi ha. Monarquia està bastant lligada amb l'Església.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que... És el que hi ha, Leti.
1: Vinga. Res, em sembla que fem molt de pim-pam avui.
0: Sí, i seguim en aquest cas, tot seguit, anem a la revista Semana.
1: Vinga.
0: Què et sembla? Vinga. Vinga. I anirem, posarem en aquí... Sí,
1: a veure què poses.
0: Posarem la música, bueno, posarem un fragment del que va ser l'espectacle a Barcelona.
1: Ah.

0: moment cerimoniós.
1: Si algú, estem fent vídeo? Estem fent vídeo?
0: Sí, però...
1: Ah, perquè si algú ens veu ballar, que és clar, que justament jo m'estava rient perquè dic, per què estem ballant amb un so d'orgue, bueno, d'església?
0: Perquè és justament el moment en el què s'ensenia d'una manera majestuosa la Sagrada Família.
1: Sí, però per nosaltres, que estem ballant.
0: Bueno, perquè, escolta, Mar, ja és intrínsec amb nosaltres. Amb els escolans.
1: Amb els escolanets.
0: I la coral, que per ser una coral no la van deixar entrar.
1: Sí, sí, els cantaires que no els van... Que, no, que els van arreplegar.
0: Els van arreplegar.
1: La Policia Nacional, que perquè portaven alguns d'ells estelades.
0: Estelades en les partitures.
1: Amagades, i que anaven a fer allà com...
0: Total, jo crec que tampoc s'hagués vist gaire, dic jo.
1: Anar a cantar el Segador, sisplau, és que és l'himne de Catalunya. No sé. Ves igual, és que...
0: De veritat, Mar Sánchez... Bueno, corramos un tupido velo.
1: Corramos un tupido velo.
0: Perquè si no ens posarem aquí en un jardí...
1: Sí, sí.
0: Que no convé, no convé.
1: Va, a veure, que això, veure, papa,
0: mira,
1: també, no?
0: Sí, la revista Setmana ha escollit la mateixa foto que Lola.
1: Anava a dir la mateixa, és veritat.
0: Sí, per il·lustrar la visita del papa al nostre país, que crida històrica amb el subtítol Espanya, que es fa al carrer per reviure i per rebre el pontífex en una acollida multitudinària sense precedents.
1: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Escolta, sorprèn molt la de gent
0: que segueix el papa.
1: Que el segueix, i molts joves.
0: Joves, sí.
1: Que
0: sí,
1: dius... Sí. S'amaguen durant la resta de l'any? Estan amagats sota una pedra o què passa?
0: Exacte. Mm. I com a foto complementària, la genuflexió a Letícia davant de Lleó, davant d'una mirada compleixent, complaent, sí, del Felip, del rei Felip. Mira, mira! Oh! Espectacular, Mar Sánchez. Majestuós.
1: Preciós.
0: Doncs bé, aquesta seria la revista Setmana, bàsicament.
1: Sí, ara donarem una mica la nota discordant, però vinga, seguim.
0: Vinga, va, fem un canvi.
1: Sí.
0: I atenció perquè anem... Un moment, un segon, perquè...
1: Espera, ara que pugen.

0: Gaudí. Exacte. Es mira la Sagrada Família.
1: Preciós.
0: Sí, sí, sí.
1: Moment culminant, Marc Sánchez. Aplaudiments! Que posava aquella frase de la...
0: Primer l'amor, després la tècnica.
1: La tècnica. Mm.
0: Gràcies al final de tot.
1: A tota la gent.
0: Hi ha gent que ho compara amb l'esperit de les Olimpiades,
1: sí,
0: eh?
1: Ja, diu, sí, sí, sí, és que sí, va sí. fer reviure una mica aquell esperit,
0: sí, de Barcelona al món. Sí, sí,
1: és
0: sí,
1: que, de
0: sí.
1: fet, això ha voltat per tot el món.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: i és
0: sí,
1: notícia
0: sí.
1: arreu del món. I,
0: sí, sí, sí.
1: I no vull ser, com tu dius, comparatista, però realment... El que surt arreu del món és això.
0: És això.
1: Va sortir
0: per cert,
1: això.
0: Ara, mirant les xarxes socials, el que publicaven els mitjans sí. internacionals i també d'aquí, un comentari de l'Anna Rosa Quintana, jo dic, és ella, no? O sigui, dic, la clico, dic, és ella.
1: És ella.
0: Anna Rosa Quintana, comentant-ho a La Vanguardia, deia que bien hacemos las cosas en España.
1: Sí, clar. Perdona. Perdona.
0: És provocadora, eh?
1: Provocadora com ella sola.
0: Això és enveja pura.
1: Ai, mare meva. Doncs canviem de temps.
0: 10 minuts.
1: I anem a la 10 minuts. Vinga, va.

0: 10 minuts, que és la revista una mica que desentona, eh? Que desentona aquesta setmana, perquè parla del papa, però molt poquet.
1: Molt petit, molt petit.
0: A veure, què treu, Joan?
2: Mira, 10 minuts és l'única de les 4 revistes que se surten del guió, deixant el papa en el faldó, però escollint una foto ben diferent.
0: També,
2: El Lleó 14, que no s'oblida dels desfavorits, en aquest cas, a la seva visita a Madrid.
0: Exacte, que parla més de la...
2: I el veiem a la visita de Càritas.
0: De la visita del papa, que va ser a llocs...
2: Brians.
0: Exacte, a Can Brians, i al Raval també va anar.
2: Al Raval i a les Canàries, que ha anat, doncs, tot el que és la costa.
0: On s'ha de refugiats, immigrants... Sí, és a dir que...
2: Que era un lloc que volia anar el papa Francesc.
0: La banda més social, no?
2: Sí, però no hi va poder anar.
0: Protocolària, sí.
2: Exacte, pel que tots sabem, no? Que malauradament ja no és entre nosaltres. I bé, després protagonitzen la portada la parella de moda, la Tana Rivera i el torero Andrés Roca Rey. Preferiria el papa, la veritat.
0: Sí.
2: Total, no?
0: Sí.
2: Aquí veiem, doncs, que caminant pel carrer agafats de la mà. Què dius?
0: Molt bé, felicitats. Com tota parella d'enamorats que s'agafen i són feliços.
2: Exacte.
0: Endavant. Oh, quina notícia.
2: I juntament amb ells, el bateig a la Mariana, la filla de la Maria Pombo, i una entrevista al cantant Manu Tenorio, que diu: "Soy menos fuerte de lo que pensaba".
0: Va tenir un xou econòmic, sí. No, aquest? No me'n recordo.
2: Sí, sí, però... un xou important, que quasi el fan fora de casa,
0: no?
2: O algú així, algú heavy, eh?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez.
0: No sé si fa gaires concerts, ja, per això.
2: Jo crec que no.
0: És que és d'aquests triomfitos que no...
2: No. Bueno, van fent algunes coses,
0: sí.
2: Diguem,
0: Bé,
2: i anem a la lectures, que és la d'aquí, i bueno, ho il·lustrarem amb una cançó, doncs...
0: Oh, també podíem fer sonar el Virolai.
2: Un altre dia la
0: fem. Portem 2 dies intensos cantant Virolai,
2: I aquesta, que és molt maca,
0: Que era del disc de la Marató, de no me'n recordo quin any.
2: Ui, vés a saber, amb Sergio Dalma i l'Escolania, que la van cantar a l'Estadi Olímpic davant del papa. Em dones força.

0: que maca, la cançó.
1: Preciosa, amb l'Escolania, que per cert, el pobre Escolanet està una mica nerviós,
0: Sí, se li caia el pinganillo.
1: Se li caia el pinganillo.
0: Ai, que em feia patir.
1: I el Sergio Dalma va agafar per aquí darrere l'esquena,
0: en plan tranquil, tranquil.
1: Pobret.
0: Se'l notava nerviós, aquell nen.
1: Home, és que a mi em posen allà, Mar Sánchez, i jo em cago.
0: Sí.
1: O no?
0: Sí.
1: Davant del papa i davant de 70.000 persones?
0: Sí.
1: Poca broma,
0: Sí.
1: Sí o no? Home, és que t'està veient tot el món.
0: Sí.
1: Al final, vull dir... I a més, era el moment culminant.
0: Clar.
1: Era el moment final que dius...
0: De l'acte de l'Estadi Olímpic.
1: Pobret meu, que no li sortia la veu.
0: Ai, pobret. És que,
1: sí o no?
0: Sí, però bueno.
1: Mira, escolta'm, va anar molt bé. Va bé,
0: mira, dèiem que no sortia a Barcelona, però clar, Lectures... El que ha fet és un muntatge
1: molt,
0: i prou.
1: Molt bé.
0: Però sí, bravo.
1: Molt bé, Lectures, aquí... El papa amb un Photoshop, com a mínim...
0: Amb un Photoshop com una casa, però és igual.
1: És igual, que es vegi la Sagrada Família.
0: Sí, que es vegi la Sagrada Família.
1: Home, que es vegi allò d'aquí, també, home.
0: Sí.
1: I és que Lectures ofereix una bella portada superposant una imatge del papa saludant sobre la Basílica Sagrada Família que ha visitat aquests dies i va anar la Torre de Jesús amb 172,5 metres, que és el punt més alt de Barcelona, i també l'església que arriba a la major altura en tot el món.
0: Sí, és l'església més alta del món, no?
1: Exacte, ni més ni menys. Tot i que es veu que Gaudí no la va voler sobrepassar de Montjuïc perquè deia que no volia sobrepassar les obres de Déu.
0: Ah.
1: I llavors, sí, no passa de la muntanya de Montjuïc. I Lleó XIV, que porta un missatge d'esperança i solidaritat, diu la publicació durant la seva històrica visita a Espanya, I aquí a Barcelona, Recordem Madrid, Barcelona i Canàries.
0: Exacte. Bé, doncs, com veiem, el papa, protagonista total i absolut.
1: Absolut, Mar Sánchez.
0: També el cor.
1: Del cor, d'aquests dies. Per sempre. Que, per cert, van entrevistar a l'Escolanet.
0: Ah, sí, el van entrevistar al nen.
1: Però ara ja és més gran, clar.

0: I l'altre dia també parlaven, ahir abans d'ahir, amb el Sergio Dalma, explicant com el van trucar del Vaticà, el van trucar a la seva, van trucar a la seva mànager. I diu, oye, que llamamos del Vaticano. I diu, que tal dia nos gustaría que cantara Sergio Dalma la cançó de Dona Força.
1: Ho va triar el Vaticà,
0: el Vaticà, el van trucar del Vaticà.
1: Jo pensava que havia triat l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, no, el van trucar del Vaticà.
1: Oh, que bo.
0: Sí, sí. El veu, diu, clar, i la secretària flipant, va dir, serà una broma.
1: Ja.
0: Llavors diu, no, no. Llavors va mirar, no, és veritat que el Lleó 14 ve aquests dies a, aquí a Barcelona.
1: Oh.
0: I el Sergio Dalma, just, o sigui, va ser casualitat que justament dos dies abans estava cantant a Roma.
1: Ah, potser... Mira-li, hi va anar al concert, potser
0: no sé,
1: li va agradar.
0: No ho sé, no ho sé. Bueno, total, que estava a Roma.
1: Sí.
0: I van dir, dic, pues mira, i llavors el Sergio va dir, bueno, ho mouré tot. Bueno, estava per aquí, tenia el dia lliure, va dir, doncs...
1: Tinc un forat a l'agenda.
0: Tinc un forat a l'agenda, anem a cantar pel
1: anem
0: papa.
1: Anem a cantar pel papa.
0: Home, a qualsevol... Diu que no, no, si pots.
1: No, no, i tant.
0: Vull dir...
1: Molt escolta'm. Bé, doncs molt bé per ell, clar que sí.
0: I tant, i tant.
1: Escollit
0: sí.
1: pel papa, molt
0: Vinga.
1: Bé, per cantar.
0: Per cantar. I
1: Vinga,
0: anem
1: breakings.
0: A Breakings.

0: dos breakings, un internacional i un de més d'aquí. Anirem primer a l'internacional, parlem de la Britney Spears, pobreta, i després de la Sílvia Abril. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Vinga, comencem per la Britney Spears i recordarem un dels seus grans èxits.
1: A veure, a veure.
0: Marc Sánchez, a veure si el recordes, si el recordeu. Entrava
1: home,
0: en un
1: sí,
0: col·legi.
1: La primera cançó, home. La primera que va treure. Mira, mira. Oh, baby, baby.
0: Que mítica, Marc Sánchez.
1: Ui, deu tenir 25 anys aquesta cançó.
0: O més.

0: Britney Spears, que malauradament doncs ingressa voluntàriament en un centre de desintoxicació.
1: Una altra vegada té problemes, sí, amb les addiccions.
0: Setmanes després de ser arrestada per conduir ebria, pobreta.
1: Ai, mare de Déu.
0: Sembla ser que no... No aixeca cap, pobreta meva. Però
1: pensava que ja estava rehabilitada.
0: Sí, però encara no, pobreta meva.
1: No sortim.
0: Esperem que aquesta sigui la definitiva.
1: Esperem.
0: Sí, sí, que Déu-n'hi-do, el mal que li ha fet.
1: Té una vida, pobra noia, que té la...
0: Complicada, i amb el pare, que Déu-n'hi-do, que té la marinera, flipa, eh? O no?
1: Val, bé, per tant, ha ingressat voluntàriament al centre de desintoxicació.
0: Sí, exacte.
1: Bé,
0: doncs
1: a veure,
0: que recuperi, que es millori.
1: Exacte.
0: I acabarem, Marc Sánchez, doncs, parlant ni més ni menys que de Sílvia Abril.
2: No puede ser. Sí, no puede ser. Sí.
1: Oh, coño, yo. Vull comentar una cosa de la Melody, però escoltem la Sílvia Abril. Va.
2: Como ya en otras cadenas y tal, y me han dicho, van a pasar cosas. Pero esto no puede ser, que pase. ¿En serio? Melody.

0: una vida senzilla com un simple mortal. Una diva...
1: És la millor, ni mica, si no, no tenim
2: sí,
1: temps.
2: Bueno, què diu?
1: I és que, atenció, ni més ni menys que la parlem de la nostra estimadíssima Sílvia Abril, perquè t'explico. Entre Barcelona i Girona, és el refugi de Sílvia Abril en plena comarca del Maresme.
2: Ah, sí, viu aquí, no viu a Vilassar, o no sé on.
1: Amb murs de pedra vista, arbres i plantes trepadores. I és que Sílvia Abril i Andreu Buenafuente viuen amb la seva filla en una masia preciosa que van rehabilitat amb molt de mimo.
2: Argentona, diuen, no? Ara m'estic inventant. Sí que viuen al Maresme. Bueno, és de Mataró,
1: sí,
2: la Sílvia Abril.
1: Aquí posa que és a Cabrera, aquesta masia.
2: A Cabrera. Mm-hmm. Però la Sílvia Abril és de Mataró, per sí. Tant, es coneix el Maresme. Bé.
1: I què anaves a dir, Marc, perquè ja s'acaba el temps?
2: La Melodi, que canta la Xuxa.
1: Ah, ja. Cantar la Xuxa, tio, que fort.
2: Que no, la gent no té idees, els cantants d'avui en dia no tenen idees.
1: Tots són còpies, tots còpies barates.
2: No, em vaig pixar i no ho puc creure que canti la cançó de la Xuxa.
1: Que fort em sembla.
2: Pensava que m'ho trauries avui com un breaking o algo, Joan Bosch.
1: No, un altre dia, a veure,
2: cola,
1: és més divertit
2: cola
1: això.
2: Cola la Xuxa en algun cantó la setmana que ve. Ja, cola-la, és el repte que et poso.
1: Ja te la colaré, va.
2: Vinga.
1: Pues res.
2: Adiós.
1: Marxem amb Sílvia Abril. Y la diva.
3: Como este, y quería desearte mucha suerte.
4: No, sí, bueno, lo has conseguido, sí, sí, sí.
3: Oye, por cierto, ¿con quién está la niña? Si tu madre está aquí, porque tu madre está aquí.
4: Sí, mi madre está por aquí.
3: La mía está allí, que sí. La mía está allí.
4: Bueno, sí, con el perro, con el perro.
3: Ah, bueno.
4: El perro es muy protector.
3: Por cierto,
4: dime.
3: Hablando de la niña, sí. Es que perdonadnos que aprovechemos
4: estos momentos. Más sorpresas, no, por favor, ¿eh?
3: No, no.
4: No, que la última vez que salió la niña en un programa...
3: No.
4: Hostia.
3: No.
4: No, no, no. A ver.
5: Radio Arenys, 91.2 FM.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, benvinguts a l'informatiu d'avui divendres 4 de setembre. Comencem amb els titulars. Ha arribat setembre, ho dèiem, i això a les cases amb infants és sinònim de tornada a l'escola. Comprar nou material escolar, de papereria, roba nova, sabates i la bata. Avui en parlem. També destacarem que la CUP dels Dos Arenys tornarà a penjar l'estelada al turó de Montal. A les 8 del matí de diumenge surten de la plaça de l'Església i a 8:45 es troben els IAM d'Arenys de Munt per seguir pujant al corral. En plana cultural, un grup de Panamà actuarà diumenge al principal en el marc de les GIF, són les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, organitzades per Adifolk. I Nexus Piano Duo tanca la 19a edició del Festival de Música a la Gruta. El duet aranyenc havia d'inaugurar el cicle amb un concert de piano a quatre mans que es va ajornar per la pluja. I en esports parlarem de la pretemporada dels equips sènior de l'Arenys Bàsquet i també de Mònica Azón, que deixa el Nàutic d'Arenys per formar part de la Junta del Nàutic del Masnou.
0: L'informatiu migdia.
1: Doncs ho dèiem, ja estem a setembre. Això, a moltes cases on hi ha canalla, vol dir que s'ha de tornar a l'escola. Vol dir comprar nou material escolar, roba nova, sabates, també la bata. Una necessitat que es nota cada final d'estiu a les botigues, com per exemple L.M. Infants, d'Arenys de Mar, i també la Fosforera. Comencem per L.M. Infants. La seva propietària, Mònica Nadal, ha explicat que el més venut, perquè no es pot aprofitar de l'any anterior, són les bates. També sabates, ja que els infants creixen, desgasten molt el calçat i per començar l'escola, sovint en calen de noves. L'escoltem.
2: Passa Sant Roc i la gent ja comença a posar-se les piles per mirar cosetes per quan comença l'inici de curs. Per començar les bates de l'escola, o la de llar d'infants, les motxiletes, pues, les sabates de principi de curs, s'ha d'anar preparat, tot, i d'un any per l'altre, sobretot les bates no es poden reutilitzar perquè queden una miqueta tacades i llavors és el primer que mira la gent. Comencem amb les bambetes de lona, les sabatetes, les bambetes, de pell també, i després de cara a l'inici dels uniformes amb les sabates col·legials.
1: Aquest any, com a novetat, L.M. Infants s'ha adherit als punts on vas canviar el val escolar que concedeix la Generalitat de Catalunya als infants catalans a l'inici de curs. A més de servir per comprar motxilla, estoig, bolígrafs o llibretes, també es pot utilitzar per la bata, roba o sabates per tornar a l'escola.
2: La gent ho sol·licita per internet i els hi donen un val de 30 euros per poder gastar amb tot el que sigui material escolar, bates, motxilles, deportius, col·legials, tot el que sigui relacionat amb l'escola. I aquest any ens hem adherit a això. Mm. I llavors venen amb el val escolar i llavors les canegem i ja està, i els hi ha de ser descompte de la venda.
1: Ara per ara, tot el que es busca i es compra per l'inici de curs és roba de màniga curta, lleugera i transpirable, i sobretot articles còmodes. Fins a les portes d'octubre no tenen sortida les peces de màniga llarga, pantaló llarg, fi, o una jaqueta, o també una parca de mig temps.
0: L'informatiu migdia.
1: I la tornada a l'escola també implica equipar-se amb tot el material escolar necessari, una despesa que augmenta a finals d'estiu a establiments com la llibreria La Fosforera d'Arenys de Mar, que concentra bona part de les vendes de llibres de text durant aquestes setmanes. Tot i la reutilització de llibres i que cada vegada se'n fa menys ús a les escoles, la propietària de La Fosforera, Èlia Portús, explica que aquestes setmanes continuen sent importants per al negoci. Amb la proximitat de l'inici de curs, les famílies recuperen progressivament la rutina i es concentren a acabar de preparar tot el material escolar.
3: I ara sí que ho estem notant, que aquesta setmana que la gent ja torna a estar per al poble i van més a tasques de preparar l'escola, comprar el material que falta, estem tinguent cada dia diverses famílies que venen a recollir els llibres de text o alguna que ve a última hora a encarregar-ho, i ja es nota que la gent ja han passat pàgina de les vacances i estan totes les famílies amb la vista posada al començament de curs.
1: Actualment, els llibres de text es venen sota demanda i amb encàrrec previ, una fórmula que els permet evitar acumular estoc sense saber si acabarà tenint sortida. No obstant això, una de les principals dificultats que es troba a La Fosforera aquests dies és preveure quantes famílies aniran a la botiga, ja que hi ha jornades molt tranquil·les que contrasten amb d'altres en què s'acumulen moltes comandes i recollides en poca estona.
0: Ràdio Arenys, notícies.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: L'informatiu migdia.
1: Seguim amb l'informatiu, repassem activitats ja previstes de cara a aquests propers dies. Les CUP dels Dos Arenys tornaran a penjar l'estelada al turó de Montal. En motiu de la diada de l'11 de setembre, organitzen diumenge dia 6 aquesta activitat per reivindicar la independència. Començaran a les 8 del matí a la plaça de l'Església, una tradició que es repeteix per 19 any consecutiu. La CUP d'Arenys prepara la pujada al Montal per penjar-hi l'estelada un any més. El portaveu de la CUP, Arnau Cucurull, remarca la importància d'activitats com aquesta per reclamar la independència.
8: És una mica per fer activitats al voltant de l'11, reivindicar també doncs, que la lluita per la independència doncs, no s'acaba, i aquesta, diguéssim, és un exercici que fem pujant l'estelada a dalt del Montal, i doncs, també és una manera de conèixer el territori, una altra manera de fer lliga, diguéssim, amb tota la gent que convé amb aquesta idea. I bé, al final doncs, és una jornada també lúdica, coneixent-se el territori i més desenfadada a nivell polític, diguéssim.
1: Com dèiem, l'activitat comença a les 8 del matí des de la plaça de l'Església i a 9:15 es trobaran al Ziam d'Arenys de Munt per seguir pujant al corral i allà dirigir-se cap al Montal. Un cop al turó es llegirà el manifest en favor de la independència de Catalunya i dels països catalans i finalment baixaran de nou al corral per fer l'esmorzar de germanor.
7: Ràdio Arenys, notícies.
1: I entrem en activitats de caire cultural. Nexus Piano Duo tanca la 19a edició del Festival de Música a la Gruta. El duet aranyenc, format per Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández, havia d'inaugurar el cicle amb un concert de piano a quatre mans al Pati del Xifré, però es va ajornar per la pluja. Tot plegat, ens ho explica Ernest Arranz.
9: La pluja ha fet que l'espectacle de Nexus Piano Duo sigui el darrer dels 5 concerts que han conformat la programació d'enguany. Amb més de 20 anys de trajectòria, el binomi s'estrena al festival amb un repertori amb una gran varietat d'estils relacionats amb la música clàssica. Així ho explica Joan Miquel Hernández, membre de Nexus Piano Duo.
10: Farem Mori Rebel, Mamerloa, després tocarem una sonata de Mozart, donarem així doncs, l'estil del classicisme també, tocarem Rachmaninoff, que també va escriure molt per la formació de piano quatre mans i dos pianos, després tocarem obres catalanes, que són de Narcís Bonet i d'Isaac Albéniz i també d'Enric Granados, perquè sempre ens agraden els nostres concerts que hi hagi representació de música de compositors catalans, i després finalment acabem amb danses hongareses de Johannes Brahms.
9: El duet aranyenc arriba a Arenys després de publicar Emotio el desembre passat, el seu quart treball discogràfic, reconegut als Premis Enderroc com un dels 10 millors discos de música clàssica. Joan Miquel Hernández expressa que els fa molta il·lusió tocar Arenys. És per això que la parella demana al públic del municipi que assisteixi a l'espectacle i es marca com a objectiu fer gaudir els espectadors.
10: Nosaltres, quan toquem, som feliços. I, d'alguna manera, doncs, transmetre aquesta felicitat i aquesta joia doncs, en el públic, doncs, per nosaltres ja seria un objectiu superimportant si el poguéssim assolir. Aquesta joia, aquesta felicitat que tenim quan preparem, quan toquem, doncs, transmetre-la també en el públic. El que sí prometem també és que totes aquestes obres que tocarem les explicarem perquè el públic tingui un bon context i les pugui entendre molt bé.
9: És l'únic concert que no es farà a la Gruta de Lourdes. L'actuació serà demà dissabte, dia 5, a les 10 de la nit, amb el preu de l'entrada de 6 euros de forma anticipada i de 8 euros a la taquilla fins una hora abans del concert.
1: I, per altra banda, un grup de Panamà actuarà diumenge al Teatre Principal en el marc de les GIF. Són les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya organitzades per Adifolk, que s'inauguren aquest vespre a la ciutat de Calella i des d'aquí arribaran a 22 municipis catalans.
9: L'espectacle Lens tindrà com a protagonista l'agrupació folclòrica Encantos de mi Panamá, una companyia fundada l'any 2016 que s'ha consolidat com a ambaixadora de les tradicions panamenyes i ha participat en festivals internacionals d'Europa, Àsia i Amèrica. Arenys de Mar presentarà un espectacle que combina música, dansa i un vistós desplegament de vestuari tradicional. Ho destaca Ivan Besora, president de Difolk.
11: Aquest any el grup doncs, que actuarà al Teatre Principal ens arriba des de Panamà i podrem veure doncs, les seves moviments, danses, colors dels vestuaris juntament doncs, amb la seva música en directe. Encantats de poder doncs, acollir doncs, aquest any el grup de Panamà juntament doncs, amb el de Polònia i el de Mèxic, que seran els tres grups internacionals que tindrem aquests dies a Calella i per arreu de Catalunya.
9: La proposta convida el públic a recórrer les diferents regions de Panamà a través de danses emblemàtiques com la cúmbia centenya, la cúmbia chorreana i la cúmbia d'Arienita, representatives de la diversitat cultural del país i de les seves influències indígenes, hispàniques i afrodescendents. El programa també inclou el pinto, considerat el ball nacional de Panamà, els tamboritos i l'espina, una dansa tradicional inspirada en el joc i el festeig. L'actuació serà diumenge 6 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre Principal. Les entrades es poden comprar al preu de 6 euros.
1: I abans dels esports, repassem en format breu més actes d'agenda. Avui a 7:45 s'inaugura una exposició al Calissai amb obres de Maria Victòria Ibars. Es podrà visitar fins al 27 de setembre. Demà dissabte al matí es fa la visita guiada al retaule de l'Església a les 11 i a la tarda nit es fan sopars al carrer, als habitatges de Joan 23, a la travessera de la Mina i al Rial del Vareu, avinguda Pau Costa. Diumenge tenim fira d'artesania per la Riera Parafita, des de l'Ajuntament al Mercat i de la plaça de l'Església fins al Rial Sacla Vella.
12: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: En esports parlem de bàsquet, perquè l'Arenys Bàsquet comença una nova temporada amb el sènior masculí estrenant categoria, primera territorial, després de l'ascens aconseguit abans de l'estiu. Ho afronten amb un equip renovat i en una competició molt més exigent. L'entrenador del masculí, Xavi Zarn, ha comentat que als partits d'aquest any hi haurà dos àrbitres a la pista en comptes d'un. A més, diu, els equips de primera són d'una qualitat superior i més competitius. Per arribar-hi amb regularitat i un bon to físic, estan fent pretemporada des del 24 d'agost. L'entrenador destaca que faran la temporada amb una plantilla molt vinculada al club.
13: Un nou repte i un gran repte el que ens espera aquesta temporada. Hem tingut algunes baixes que hem canviat doncs, hem apostat per jugadors de la casa que venien del Sons 25. Només s'ha fet un fitxatge, que és en Noé, però que també és un exjugador d'Arenys i, per tant, podem dir que també és un jugador de la casa.
1: L'objectiu és adaptar-se a la categoria nova pas a pas, consolidant el grup i les dinàmiques de joc, sobretot per als nous membres de l'equip, i plantejar més objectius a mitja temporada, depenent de com hagi anat el primer tram.
13: Ja sé que és un tòpic, s'ha d'anar partit a partit i lluitar-los tots al màxim. I al final, pues, la mateixa lliga ja ens posarà en el lloc que ens toca o que ens haguem merescut per al nostre treball.
1: Argentona, Vic, Granollers, Parets, Vilassar de Dalt o Pineda són alguns dels rivals ara per ara més temuts per part de l'entrenador de l'Arenys.
7: L'informatiu migdia.
1: I acabem amb vela, perquè Mònica Azón ha deixat la direcció esportiva del Club Nàutic d'Arenys. Després de 6 anys s'integra a la junta directiva del Club Nàutic al Masnou, i això feia incompatible les dues responsabilitats. Azón ha destacat la bona sintonia que hi ha hagut sempre, i també ara, amb el Nàutic d'Arenys, la seva direcció, les seccions i els regatistes, a qui ha vist créixer, formar-se i aconseguir importants èxits esportius. Marxa guardant Arenys de Mar al cor.
14: El comiat Arenys realment ha sigut entranyable per part de tots els col·lectius amb els que he tingut l'oportunitat de treballar aquests anys, no? Tant la junta directiva com els esportistes més jovenets, com els de creuer, realment i totes les seccions, secció de rem, secció de pesca. Crec que hem viscut d'una manera intensa i estreta amb tots. Tothom està un punt trist, però jo crec que el nostre sector ens ensenya que som una família i seguirem en contacte.
1: Formada a l'esport base del Nàutic al Masnou, ara torna a l'entitat per ajudar-los des de la Junta a tirar endavant la concessió del Nàutic Masnoví. Destaca que és una elecció personal que fa amb dolor, però convençuda que ara el seu lloc és al costat del club, que la va veure créixer en un moment transcendent per a l'entitat.
12: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I, com sempre, acabem amb el temps amb el meteoròleg de la xarxa, Wismi Pérez. Bon dia.
15: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
1: I fins aquí l'informatiu. Us hem acompanyat el control tècnic Martina Calvo i les veus d'Ernest Arranz i jo mateix, Oriol Leo. Que passin un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
16: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui la R1 funciona amb normalitat.
12: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
18: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
19: Segueix-nos a les xarxes socials.
20: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
3: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes, a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
4: Nom.
2: Coloma Seró.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
2: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
4: Matrícula.
2: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçós interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
2: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
3: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
1: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
2: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
4: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat: Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu: jo no escric poesia, jo escric literatura. Jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això. Tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar, vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I ser tu, que dirien els francesos, és tot.
1: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
4: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava la seva llengua quan allà n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
2: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
1: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els qui no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
2: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
5: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de los hijos de Carmen, y es ella que me ha dicho. Me explico simplemente que una mujer que era con, mi, con Carmen, al final de la guerra, Carmen no era, ¿cómo decir, malado? Enferma y, no, y se murió antes de volver en Francia. Y cuando los campos de concentración, los campos de concentración se han abierto, ella no se puede caminar porque era más cansada y se murió en los brazos de una mujer que no sé cómo se llama esta mujer. Y esta mujer ha tomado la niño cuando había 11 o 12 años para un Nadal. Mi tía me lo ha dado en regalo.
1: Ja us podeu imaginar que aquesta dona que la Cristel no sap com es diu és la Coloma. Va ser la mateixa Coloma qui va retornar personalment l'anell de casada de la Carme Gardell a les seves filles.
5: És molt important, mucho important, però és l'únic recuerdo que tiene de mi grande abuela. Lo pongo mucho.
2: La Cristel no sabia qui va ser la Coloma Seró, ni tampoc qui era la Montserrat Roig, ni que la Marina Rossell va interpretar el poema Moria Ravensbrück. Li ho vam explicar nosaltres.
5: No, mi madre no le interesa este. Y la hermana de mi abuela hablaba mucho de este tiempo. Es muy triste que espero que no se pasó otra vez, pues porque es muy sufrencia de familia y es terrible.
1: La Carme Gardell és l'única dona catalana que figura en la llista de morts al camp de concentració de Ravensbrück. Gestos com el de la Coloma, d'acompanyar la seva amiga Carme agonitzant per donar-li la calidesa en el seu últim alè, era un desafiament a la maquinària de deshumanització nazi. Moltes dones van fer ús d'estratègies de supervivència que no van tenir lloc entre els homes. S'organitzaven en petits grups, en famílies, on les més grans sovint exercien el rol de mare i donaven suport moral i emocional i tenien cura de les més joves, mentre que les més joves les ajudaven en les tasques més físiques. La cultura i la solidaritat va ser la barrera que no van poder traspassar mai els nazis i que les va mantenir en vida, com va dir la Nus Català, que va sobreviure al camp al mateix barracó que la Coloma.
3: Si revisem l'expedient que es troba a l'arxiu de Caen, dins dels fons de la divisió dels arxius de víctimes dels conflictes contemporanis, hi posa que fou deportada cap a Ravensbrück el 31 de gener de 1943, arribant-hi el 3 de febrer d'aquell mateix any, on s'hi quedarà fins l'1 de desembre de 1944, per tant, gairebé 2 anys. Agafant aquesta referència, es corroboraria la història que la Coloma Seró i la Neus Català viatgessin juntes en el mateix comboi, l'anomenat de les 27.000, i que ingressessin les dues, el 3 de febrer de 1944, al bloc 22 del camp.
2: Si l'arxiu de Caen té raó, la Coloma Seró i la Neus Català van sobreviure 2 anys i 2 mesos, és a dir, 802 dies i les seves nits. La Coloma surt de Ravensbrück, però ni de bon tros està alliberada. Ara és traslladada al camp d'extermini de Bergen-Belsen.
1: Bergen-Belsen servia majoritàriament perquè s'hi enviessin presoners d'altres camps de concentració destinats a fàbriques del Reich, que ja no tenien condicions físiques per continuar treballant i se'ls considerava inútils per a la feina. Bàsicament se'ls traslladava perquè hi morissin, perquè ni se'ls curava ni gairebé se'ls alimentava, perquè no hi havia res per donar als milers de presoners i presoneres que hi havia. Moltes eren obligades a treballar al comando de les sabates. Havien de recuperar el cuiro de les sabates que havien recollit des de tota Alemanya i l'Europa ocupada.
2: A partir de novembre de 1944, a la secció femenina de Bergen-Belsen, hi arriben unes 9.000 dones i nenes, entre elles la Coloma. Així explica una altra catalana, la Mònica Gené, l'arribada a Bergen-Belsen.
6: Llegamos a Bergen-Belsen y desde lejos vimos lo que era una montaña de cadáveres descompuestos. Lo primero que vimos fue un enorme montón de zapatos. Eran zapatos de los muertos. Esto nos causó una impresión terrible. El campo de Bergen-Belsen era un campo de exterminio, únicamente de exterminio, y a nosotras nos llevaban para exterminarnos. Lo que pasó fue que los acontecimientos se precipitaron y ya no tuvieron tiempo.

0: Anes, la Maria i Pepita Maranges, la Felicitat Gasa i la Coloma Seró. La majoria, però, en una condició crítica per una epidèmia de tifus.
1: Molt probablement la Coloma emmalaltí a Bergen-Belsen, tal com ho van fer multitud de presoneres abans de l'alliberament, tant de tuberculosi o de tifus. També podria ser que el camp, especialment els últims dies, formés part d'un dels comandaments que s'encarregava d'arrossegar els cossos de víctimes a les fosses del camp.
2: D'aquestes 60.000, més de 10.000 van morir de malnutrició o malaltia les poques setmanes de l'alliberament. La Coloma surt del camp molt malalta i és hospitalitzada, però sobreviu.
1: Ignasi Huanta, el seu marit, correrà sort inversa, també empresonat a França, en el seu cas, el gener de 1941. Fou deportat al camp de Sachsenhausen, on morirà a la cambra de gas el febrer de 1945.
0: La Coloma sobreviu a la Segona Guerra Mundial, amb la qual es troba immersa amb tan sols 33 anys. Però no ho fan ni la seva filla de 16 mesos, ni el seu marit, l'Ignasio, que és gasejat. La Coloma, com la resta de persones exiliades, no van poder tornar a Catalunya perquè van ser declarades apàtrides pel ministre d'Assumptes Exteriors del règim de Franco, Ramon Serrano Sunyer, i es queden a viure a França, si més no, fins que morís el dictador.
1: Un cop alliberada la Coloma, es va quedar a França. Sembla que es va instal·lar un altre cop a Talens, a la mateixa adreça on va residir. Posteriorment, va anar a viure a Toulouse, al carrer Faraón 46.
2: I a poc, la Coloma es refà. La Coloma Seró torna a Talens, allà on la van detenir amb el seu primer marit, l'Ignacio Anta, gasejat a Sachsenhausen. Refà la seva vida al costat d'un altre resistent, el Víctor Grobocopatel, a Toulouse.
1: El 15 de novembre de 1950 es celebrà el matrimoni civil entre la Coloma Seró i Víctor Grobocopatel a la població de Cauderan, on vivien al carrer La Fontaine número 6. Víctor Grobocopatel, d'origen romanès, havia estat un guerriller que havia lluitat en la clandestinitat, també la resistència, i va fer servir l'àlies de José González Ferrer. Posteriorment, van marxar a viure a Mende, al Llenguadoc. Això era l'any 1955. Ambdós formaren part activa de l'amical dels antics guerrillers espanyols a França, FFI, de Tolosa fins com a mínim l'any 1979.
0: Aquí es perd el rastre de la Coloma. S'aparta de la política activa. Si més no, ja no ens arriba que s'hi dediqui de forma directa. Tampoc sabem si té més fills. La Coloma Seró mor vídua als 84 anys a Lunel, prop de Montpeller.
1: Grobocopatel va morir a Montpeller l'any 1991, deixant vídua la Coloma, que morirà més tard a la població de Lunel, propera a Montpeller, el 20 de desembre de 1996, a l'edat de 84 anys.
2: El 1987, Coloma Seró rep la medalla d'honor francesa per deportació i internament per actes de resistència a títol militar. El 15 de novembre de 2022, l'Ajuntament de Vilafranca va aprovar que el seu nom tingués un espai en el futur nomenclàtor de la ciutat. De moment, però, encara no el té. El 2024, es crea a les Garrigues una entitat antifeixista que du el seu nom, la coordinadora Coloma Seró Costa. El periodista de Som Garrigues, Miquel Andreu, n'és un dels fundadors.
3: Que el seu nom sigui el símbol d'aquesta lluita. I al final pensem que a vegades la paraula antifeixista fa una mica de por o pot tirar una mica enrere segons quina gent, però és que al final la defensa dels drets humans no pot ser altra cosa que antifeixista, perquè el feixisme i el nazisme contra els quals va lluitar la Coloma són la negació de tot això, no?
0: La Coloma Seró Costa, filla d'una família pagesa i analfabeta de l'Albagés, mestra, comunista, afiliada al SUC, esdevé la primera regidora de Vilafranca. Creua els Pirineus després que la seva filla de 16 mesos morís, dirigint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens orfes de qui es responsabilitza. Arriba a França, on és internada als camps d'Argelers i Gurs. S'involucra a la resistència francesa amb el nom de Josephine. Acaba sent detinguda per la Gestapo, i aquí comença el seu periple per diverses presons franceses des d'on va ser deportada a Ravensbrück. Es juga la vida per intentar rescatar la Carme Gardell, que agonitza entaforada en una pila de cadàvers i mor als seus braços. Sobreviu a l'horror nazi de Ravensbrück i de Bergen-Belsen i un cop alliberada continua el seu activisme polític des de l'amical dels antics guerrillers.

0: cavallers espanyols a França i mor sense ser reconeguda a casa nostra en vida. El seu nom quedarà per sempre en la lletra del poema i la cançó Morir a Ravensbrück, de la Montserrat Roig i la Marina Rossell, com recorda la cantautora.
1: Moltes vegades l'he cantat a Ravensbrück, sí. I no sabria explicar, però no sabria explicar bé l'emoció. Només és que cantava una cançó on allí tenia un sentit bestial, un sentit sobrehumà, diguem, no? No sé, és com... No sé ni quin exemple posar, però cantava una cançó allà on havia passat això que la cançó explica. I això és una emoció que et sobrepassa. Perquè un camp d'extermini l'hem d'imaginar el terror, però no només el terror. És una cosa que et sobrepassa la condició humana.
0: Sobreviure. Com un acte de resistència.

0: Coloma Seró Costa.
1: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen.
0: 15 de maig de 1945.
1: Situació.
0: Alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la participació de Josep Rubió Sobrepere, doctor en Història Contemporània de la Universitat de Lleida i president del Centre d'Estudi de les Garrigues, Salvador Campamà, historiador i membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Antonieta Jarne, historiadora, Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, Josep Maria Alventosa Quadrat, fill de l'Albagés, Remei Capitán Artacho, especialista en l'acompanyament al dol, Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones. Marina Rossell, per la seva interpretació i cançó, Morir a Ravensbrück. I Cristel Ferrier, reneboda de la Carme Bartolí.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, i els Bucs d'Assaig, el Mercat de Lleida.
1: I les veus de Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
2: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis.
1: Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol, de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroy i La Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de la Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Cansat.

0: Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són les dues.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
12: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
10: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
13: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
14: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
13: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
10: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
13: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
10: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
13: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
15: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de la meva salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
13: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
10: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
13: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponsia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
10: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
16: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
10: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellvé, bon dia.
18: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
12: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
18: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
10: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
18: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. lateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
19: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
13: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
14: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
13: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
20: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
13: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
19: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
21: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
22: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
21: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
22: Si al final cerraran estas fàbriques, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
21: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
13: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
19: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
13: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
6: La xarxa de comunicació local.
23: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
19: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
24: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
4: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
25: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
4: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
19: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
26: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
27: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
26: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
19: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
13: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
19: I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
5: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i la moscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, tres bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
19: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
13: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
7: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
8: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, és especialment per la ciutat de Ripoll.
13: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
19: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
9: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també en captaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
19: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dia en què està previst que els desocupin. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
11: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
15: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
11: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat quin model de ciutat vol l'alcalde. Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
19: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
13: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
19: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
13: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
19: Moment per la cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama, Des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
12: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
10: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les Filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
19: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
14: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F, en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
16: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
14: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
17: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
14: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
18: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar. Hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
14: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic, i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen dos partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la una del migdia Penya Ulm, i a dos quarts de set de la tarda Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
19: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran dos quarts de 3. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig a les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana el suport de Junts.
13: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
11: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
14: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
15: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
14: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
11: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
14: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
11: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva
13: Salut.
14: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
16: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de la meva salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
14: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
11: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
14: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
11: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
17: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
11: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la comunitat de Madrid, també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantia de la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
13: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
20: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
11: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
20: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions al primer any, però Andalusia 4.900, al País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la Llei del Sistema de Finançament i la Llei de Cessió de Tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
19: Notícies en xarxa.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
14: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
15: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
14: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
0: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
14: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
11: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
21: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
22: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
21: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
22: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
21: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
19: Notícies en xarxa.
11: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
14: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
11: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
14: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
2: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluja.

0: Serra a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La meva salut amb l'IDCAT mòbil o bé a tres vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
2: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
1: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
3: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
1: El motiu principal del canvi per entrar a La meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
4: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
5: Els seus corresponents baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda a les 7 de la tarda un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
4: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
6: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
6: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
0: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
7: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
8: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i per tant la gent havia d'esperar següents autobusos i per tant aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
7: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
0: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
9: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX, un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable sensible de l'excavació té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància

0: diferència de la zona per diverses cultures.
1: Unes tres sitges. Que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
0: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
2: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit, com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant, i afegeix noves produccions, com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
4: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
3: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i dolents, amb Joel Joan al capdavant.
2: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
5: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
6: Ha estat una decisió que l'empresa, només veient les fotos d'Instagram, hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
5: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mig estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga, a l'Arsenal, Bayern de Munic, París, Roma, Servet i Kogge, un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició, on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i, sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip bagenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química, com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estat, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent, i la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguin conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: Que és el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals...
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. Va ser una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no?, amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, l'arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta se rega en aquesta aigua de les fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sendes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals en 5 glarats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'1,20 m, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels 3 originals, que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que n'hi ha a la zona, i si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Doncs, en aquest cas, estem parlant d'entrenada i tornada, 7 km i mig.
1: Desnivell.
2: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Unes 4 horetes, només, perquè, bàsicament, la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi també un 1 i mig sobre 5.
1: Internet.
2: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
2: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes.
3: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
3: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona a bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses. Són bastant populars, refrescos. Potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre. Però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa. Llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

0: Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la PIM Ilian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'ase, mentre pare i fill es tiraven de l'ase. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es varen posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'ase per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal, li trencaran l'esquena». Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran. De manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços.

0: course every hand's a winner and every hand's a loser and the best that you can hope for.
1: Inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papasseit. Ara digueu, la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji, entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure

de te, el professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: el te està vessant, ja no n'hi cap més. Igual que aquesta tassa, va dir Nanin, vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no vull de primer la seva tassa? El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. El món és això, va explicar, un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell.

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser, potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Avui crec
2: que més que dinàmic, normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ell ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat al final que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso en el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema aquest, la veritat. Em costa recitar en castellà perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí, no,
1: s'entès
0: molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et
2: veritat.
0: Poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però, mica en mica, vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, també, no sé, acurant doncs,
1: jo soc
0: amb l'art de
1: recitar. Autodidacta, autodidacta.
0: Sí,
2: tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, admet que el nou model de finançament és insuficient, però infinitament millor, diu, que l'existent, i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. El Ministeri d'Hisenda, recordem-ho, les comunitats autònomes de règim comú, menys Madrid, que ha aprovat de boicotejar la trobada, han aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho han fet amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol i el rebuig de les autonomies governades pel PP.
2: Yo también lo considero insuficiente, pero considero que es infinitamente mejor que lo que hay en este momento y mi responsabilidad es intentar dar a la sociedad lo máximo que pueda darle en cada momento.
1: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. Recordem que ahir es van trobar les seves restes. I a Sant Adrià de Besòs estem pendents de saber quan passa a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina. Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins una bossa de plàstic en el replà d'un edifici d'aquest barri. I Manresa ha acomiadat aquest matí Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada de dimarts, quan tornava de festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però també ha tingut un component polític. La germana de Vilajosana ha assegurat el funeral que portarà el cas al Parlament i arribarà fins on calgui. Canviant de tema, el ple municipal de Mataró ha aprovat el pressupost perquè l'Ajuntament recompri el Corte Inglés als terrenys de Can Fàbregas i de Caral. El consistori destinarà més de 14 milions d'euros al pressupost d'enguany. Tots els grups municipals han donat suport al finançament mentre la CUP s'ha abstingut en el text de l'acord de l'operació. L'Ajuntament veu l'aprovació com un pas decisiu per tancar un litigi que dura 15 anys amb el Corte Inglés pels terrenys de més de 9.000 metres quadrats. I un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost contra un monument de la Sardana, el que està situat a Montjuïc, i va mutilar el braç i el cap d'una de les figures, segons fonts municipals. Els responsables de l'empresa, que feia una activitat en aquell àmbit, van posar-se en contacte amb el districte immediatament i van assumir la responsabilitat i, a més, s'han compromès a assumir la despesa de la reparació.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: La música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the
1: Radio Arenys, el 91.2 de la FM.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat, per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes, per cert, d'una tardor en previsió de fortes tempestes. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: Per la seva banda, la consellera de Seguretat Interior i Seguretat, Núria Parlona, ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, que ja s'està difonent en alguns canals i mitjans. La consellera ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica.
3: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
1: No deixem el tema perquè Protecció Civil ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, i la Ribera d'Ebre. També hem de dir que Barcelona ha superat aquest migdia els 34 graus i ha assolit un nou rècord per un setembre des de l'Observatori Fabra. 34,1 supera a més d'un grau el rècord anterior de 1983 3,5 dècimes al recent, el del dia 2. I, a més, alerta perquè es preveu que els propers dies, el cap de setmana, encara puguin pujar. A tot això, evidentment, amb aquesta calor, risc d'incendi, una quinzena de dotacions de bombers treballant en un incendi de vegetació cervera al costat del carrer Alzinars, prioritzen el flanc esquerre, que és el més proper a la zona urbana. I els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 aules infantil i primària i secundària. En el cas dels centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33 pel que fa a les llars d'infants. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la Pimilian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'asa, mentre pare i fill es tiraven de l'asa. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es van posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal! Li trencaran l'esquena!» Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços.

0: says every hand's a winner and every hand's a loser and the best that you can hope for.
1: Inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papaseit. Ara digueu, la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji, entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no vull de primer la seva tassa?" El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell."

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser, potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Avui jo, parlem...
2: Jo crec que més que dinàmic, normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ell ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors, també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat el final, que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor... és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema aquest, la veritat. Em costa recitar en castellà perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí, no,
1: s'entès
0: molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh? Sí. Sempre et poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però, mica en mica, vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, també, no sé, acurant, doncs,
1: jo soc autodidacta, autodidacta.
0: Sí, doncs,
2: tots,
0: molt bé.
2: Tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs, em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
6: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad. ¿De volver aquí a matar a nuestros enemigos? Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quiten la vida.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyà, ha negat taxativament que el nou model de finançament aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera sigui un sistema a mida per a Catalunya, com han denunciat els consellers del PP. Segons Espanya, es tracta d'un model just i l'intent de boicot promogut per Madrid i el no de les comunitats del PP, posen de manifest que els populars són incapaços, diu, de consensuar una alternativa conjunta. Espanya ha recordat que ara el projecte la llei arribarà al Congrés, on es podrà seguir treballant.
2: Esto es una etapa muy relevante, una etapa importantísima del proceso de elaboración de un nuevo modelo de financiación, pero ahora queda todavía el paso por el Consejo de Ministros y la llegada como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca i admet que el sindicat està preocupat per una possible desaparició.
3: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
1: L'empresa admet que el futur de la marca, més enllà del cicle de producció actual, es continua analitzant i que totes les opcions estan obertes. En un comunicat, l'automobilística recorda que és important distingir entre l'evolució futura de la marca SEAT i el futur de SEAT S.A. com a companyia darrere de SEAT i Cupra. L'incendi de vegetació que crema Cervera des de les 3 de la tarda ha quedat estabilitzat cap a un quart de 6. Segons els bombers, el cos d'emergències indica que es mantenen 14 dotacions terrestres destinades al costat del carrer Alzines, però que ja s'ha retirat l'helicòpter. I Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars. Amb aquests recursos ja programades, 188 actuacions a 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. I el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o El Gegant i afegeix noves produccions com El Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Hola, bona tarda, oients d'Arenys de Mar. Som l'Aitana i la Letícia i avui conduirem el programa Instifonies, dirigit pels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Tres Turons. En aquesta edició, al programa, parlarem sobre el Dia de Sant Jordi, que es va celebrar ahir, 23 d'abril.
1: Al programa d'avui tindrem seccions molt interessants. Primer començarem recordant la llegenda de Sant Jordi, una història fantàstica que dona peu a la celebració d'avui en dia. Seguirem amb una lectura de poemes d'autors clàssics i a càrrec de l'Adrià. El pla fort ens el porta l'Agustí, que entrevistarà a l'escriptor Jaume Clotet. També descobrirem quins són els llibres més venuts de principis d'any, un rànquing que ens porta en Pol. Repassarem el concurs literari dels Tres Turons. L'Hugo i en Tian ens acostaran a un personatge molt especial d'aquesta diada i finalment tancarem el programa amb un concurs literari organitzat per Lucas. Ara, per posar-nos en situació, l'Aitana ens explicarà la llegenda de Sant Jordi.

0: Fa molt de temps, un drac ferotge atemoria els vilatans de Montblanc, un petit poble emmurejat de la Catalunya central. El drac devorava tota mena d'animals i amenaçava la seguretat dels seus habitants de la vila. Un dia es van acabar tots els animals que tenien al poble, però el drac continuava tenint més gana. Per evitar mals majors i calmar la gana del drac, es va decidir que cada dia s'entregaria una persona del poble a la bèstia. El rei va fer un sorteig entre tota la població, també els membres de la família reial. I en el primer sorteig va sortir el nom de la filla del rei, la princesa Cleodlinda. El rei va quedar blanc com una fulla de paper, però va acceptar el resultat. Així que van portar la princesa fora de les muralles de Montblanc perquè el drac s'assiés al seu apetit. Quan la bestiota estava a punt de devorar-la, d'una sola queixalada va aparèixer sobre un cavall blanc un cavaller anomenat Sant Jordi. El valent guerrer es va afrontar a la bèstia en una batalla ferotge i aferrissada. I en un cop de sort va clavar-li l'espasa al mig del cor del drac i aquesta va caure a terra defallit. La llegenda diu que el lloc on el drac va vessar la seva sang hi va néixer un roser ple de roses vermelles i el cavaller Sant Jordi li va regalar una a la princesa Cleodlinda. Aquest és l'origen de la tradició catalana que fa que durant el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, es regalin roses.
1: Gràcies, Aitana, per acostar-nos a la llegenda de Sant Jordi. Un dia tan bonic. Ara, i com ja és tradició, la Salma ens acostarà al fil musical del dia. Aquesta vegada, centrat en cançons d'amor.
2: Doncs no podem obrir el fil musical d'avui sense l'homenatge a l'emblema de la festa de Sant Jordi, la rosa. Per això compartim amb vosaltres la cançó La rosa del musical El petit príncep, símbol de l'amor i la protecció. Tant el musical com la festa de Sant Jordi, la rosa simbolitza l'esforç i el sacrifici per cuidar allò que estimem.

0: I després d'escoltar aquesta cançó tan bonica i ja immersos en un ambient ben poètic, l'Adrià ha seleccionat tres poesies de tres autors catalans que ens transporten a l'univers de Sant Jordi. Adrià, tot teu!
1: Així és, Aitana. No estem massa acostumats a tenir moments de tranquil·litat per llegir i assaborir poesia i avui us volem regalar aquest espai. El primer poema és de Joan Maragall i es titula La Diada de Sant Jordi. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fan els aires i les veus que van per vent. Sant Jordi mata l'aranya, l'aranya que hi va matar, tenia molt balababa. Teranyinava les flors i s'enxuclava la flaire, i el mes d'abril era trist i els nens i nenes ploraven. Quan el sant hagué passat, tot jardí se't retornava. Per això cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que ens fan els aires.
2: Continuem amb Isabel Badiel i el seu poema La Rosa Vermella. Avui és Sant Jordi. Busca espigues d'obri. El cabell mola el drac i el fica dins un sac. Ens tradui una rosa de tija verdosa, punxes com anells i petals vermells. El cavaller a la princesa li va regalar la rosa vermella tan sols per ella.
1: I tanquem aquest moment tan oníric amb el poema Abril, de Miquel Martí i Pol. Per l'abril, si cada gota en val mil, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. En pluja, roses i llibres, celebrem la festa gran. Que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els que vindran. Els d'ara, per fer patxoca, al costat de l'alt patró. Els que vindran, per si toca afegir més saó, perquè Sant Jordi se senti sempre ben acompanyat. I ens ajudi els uns i els altres a poder guanyar el combat que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tíbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1.000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre van 100.000.
0: Gràcies, Adrià, per aquesta lectura de poemes. Sempre s'agraeix tenir moments com aquest i poder gaudir de la poesia a través de la ràdio.
3: A continuació, ens acompanya a l'estudi una persona amb un perfil molt escaient pel programa d'avui. Ens l'acosta l'Agustí i es tracta de l'escriptor Jaume Clotet.
4: Així és, Letícia. Tenim el plaer de conversar amb una figura rellevant del panorama cultural català, Jaume Clotet. És historiador i periodista de trajectòria consolidada. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació i també ha tingut responsabilitats institucionals vinculades a la comunicació. Més enllà de la seva faceta periodística, Clotet ha destacat darrerament com a escriptor amb la trilogia que formen les novel·les La germandat de l'àngel caigut, La caravera de l'apòstol i L'espasa del rei, aquesta darrera publicada aquest 2026. Volem parlar amb ell sobre història, literatura i periodisme. Intentarem entendre com construeix els relats amb els que explica les seves històries. Bona tarda, Jaume. Recentment has publicat L'espasa del rei, l'última part de la trilogia iniciada amb La germandat de l'àngel caigut. Què hi trobarem en aquesta ocasió?
5: Hola, Agustí. Sobre què suposa o què trobarem el tercer llibre de la trilogia L'espasa del rei. Doncs a mi, com que no m'agraden les trilogies ni les sèries en les quals les temporades s'allarguen sense que es tanquin els temes, jo el que volia era tancar tots els temes i misteris i enigmes oberts en el primer llibre, a La germandat de l'àngel caigut. I, per tant, la feina va ser meva, tenint en compte que quan vaig fer el primer llibre no tenia previst que fos una trilogia. Doncs, com dic, la feina va ser meva a tancar tots aquells temes que havien quedat oberts. I al final he de dir que m'ha quedat, penso, més que una trilogia, gairebé és una obra circular, perquè l'últim fragment del tercer llibre et porta directament en el primer fragment del primer llibre. Per tant, he aconseguit el que volia, que era tancar bé la trilogia, no hi haurà una quarta part, i per tant crec que queda ben travada, que a vegades, quan fas una obra tan llarga, de tres llibres o més, a vegades no és tan fàcil i acabes allargant-ho innecessàriament, i jo el que volia és que quedés ben tancat.
4: Amb La germandat de l'àngel caigut vas guanyar el Premi Josep Pla 2024. I, anteriorment, el 2016, havies guanyat el Premi Néstor Luján de la novel·la històrica pel Qatar Proscrit. Què se sent guanyar aquests premis?
5: Els premis que suposen? Els premis el que suposen és dues coses. Primera, evidentment, suposen un reconeixement personal de l'esforç, de la feina feta, i, per tant, evidentment, guanyar un premi sempre és un punt d'honor, un punt d'orgull, un punt de gaudir-ne molt, perquè és un reconeixement, no? Suposo que salvant les distàncies és com algú que fa una activitat esportiva i li donen una medalla, un premi, un trofeu, doncs sempre és un reconeixement a una feina feta, que evidentment no és fàcil ni ràpida, sinó que fer un llibre poden ser molts mesos o a vegades més un any o dos, i per tant rebre un premi és un reconeixement. Després, evidentment, en el cas dels premis també hi ha el factor comercial, és a dir, un premi sempre et dona més visibilitat, se'n parla més als mitjans, té més reconeixement, hi ha molta gent que llegeix llibres, que segueix qui són els premiats dels premis que els hi agraden, no? De novel·la històrica, de novel·la, del que sigui, de teatre, de poesia, i per tant hi ha gent que es compra sempre el premi que li agrada, i per tant sempre és un reconeixement, és un impuls, és projecció, és posar-te en el mapa, és ressonància, no? No vol dir que un llibre s'hagi de vendre més pel fet de rebre un premi, però sí que et posa millor en el mapa. I especialment, i és la part més important per mi, els premis ajuden molt als escriptors novells o als que comencen. Un escriptor consagrat, si guanya un premi, perfecte, i si no és igual perquè la gent ja el coneix, però per un escriptor jove o nou, o que comença o que debuta, guanyar un premi sempre és un impuls per posar-te en el mapa.
4: D'on neix la idea de la germandat de l'Àngel Caigut i com es construït l'univers de la trilogia?
5: La idea d'aquesta trilogia i de la germandat de l'Àngel Caigut ve d'una idea que vaig tenir, una idea estranya, perquè jo no acostumo a tenir aquestes idees i no sóc un lector de gèneres d'aquest tipus de thrillers històrics, bíblics, religiosos, fantàstics, sinó que jo llegeixo un altre tipus de gèneres i, per tant, a mi em va sorprendre el primer de tots aquesta idea. Llavors, la idea neix al voltant de la possibilitat que l'Església Catòlica tingués empresonat a Satanàs. És una idea molt estranya, però que a mi em va servir per evadir-me, per fer un producte per mi mateix de distracció, després de la feina, del dia a dia, dels problemes quotidians que tots tenim. A mi em servia per jo passar-m'ho bé i jo evadir-me. I, per tant, com un vehicle de distracció, i, evidentment, convertit en un llibre que amb la mateixa intenció per la gent. Jo l'únic que volia és que la gent s'ho passés bé, que la gent es distregués i s'ho passés bé. I, per tant, és el que jo volia i crec que és el que en bona part he aconseguit. I a l'univers de la trilogia doncs, es construeix amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és les llegendes, els mites, la mitologia, les faules, les històries que tenim al país i que no coneixem prou, i barrejar aquests temes, més temes històrics, que també m'agraden molt, més, evidentment, la trama típica d'un thriller, a mi, que es composa un tipus de gènere no molt freqüent a Catalunya, però que a mi m'agrada i que crec que a molta gent li ha agradat.
4: Tens algun autor o autora de referència que t'hagi influenciat especialment a l'hora d'escriure?
5: Aviam, a mi no hi ha cap autor que m'hagi influït en la manera d'escriure, perquè aquest gènere jo no l'he tocat gaires vegades. Diuen que, per exemple, qui fa aquest gènere és el Dan Brown i altres autors, sobretot de fora, però jo, com que no me'ls he llegit, no puc dir que m'hagin influït. A mi, autors catalans que m'agraden, doncs, per exemple, gairebé per damunt de tot, m'agrada molt la Maria Barbal, que fa tipus de novel·la diferent. Per exemple, sempre m'ha agradat molt un escriptor valencià que es diu Joan Francesc Mira, que té alguna novel·la històrica vinculada als papes, però normalment no, però també m'encanta. Evidentment, hi ha més vinculat al món de les faules i els misteris i la mitologia, en aquest cas escandinava o anglosaxona, és, suposo que tots el coneixeu, J.R.R. Tolkien i El Senyor dels Anells i El Hobbit. Per tant, jo de petit vaig llegir El Hobbit i em vaig quedar totalment impactat pel món dels éssers fantàstics mitològics, i això jo crec que d'alguna manera sempre em va despertar l'interès per aquest tipus d'històries, no? De llegendes, de mites, mitologies, en aquest cas catalanes, perquè sóc català, però sempre m'ha interessat molt i, mira, podríem dir que segurament El Hobbit és del llibre que em va impactar més quan jo era petit.
4: Quin és el teu procés de creació?
5: El procés de creació meu, jo no sé com és el de cada autor, suposo que cada autor té el seu. El meu procés de creació és una mica esclau de l'estructura. Un cop tinc la idea, però una idea supersenzilla, no gaire més enllà d'un paràgraf, un cop tinc la idea, desenvolupo els capítols, quants capítols vull, que en el moment és un número, no és un número random, per exemple, és, com que sempre poso un capítol històric seguit de capítols contemporanis, ha de tenir el mateix número de capítols contemporanis i, per tant, ha de ser múltiple del número de parts que posi. És la manera que tinc jo d'endreçar-me. A mi m'agrada molt treballar amb mètode, treballar amb calendari, amb cronologia, treballar bé, endreçat, diguem, zero dispersió, i, per tant, a mi m'ajuda molt tenir una estructura molt clara des del primer minut, perquè em serveix de rail, de guia, i no em despisto. I, per tant, el meu mètode creatiu, diguem, és aquest, i després divideixo els capítols, poso què va a cada capítol i començo a fer. Un cop ho faig, no faig molts canvis, faig alguns canvis, però un cop ho tinc no ho canvio gaire. No? Això potser ho he après del món de la política, que els canvis i els girs inesperats, la improvisació, normalment no porta a bon port. No? M'agrada molt, tens un pla i, com es diu en anglès, stick to the plan. O sigui, no et moguis del teu pla. Si el teu pla has pensat que és bo, no et deixis endur per la por, ostres, potser m'estic equivocant, això no s'entendrà. Has de ser fidel a la teva idea, evidentment, amb una mica de flexibilitat, eh? Si hi ha coses que no acaben d'anar bé, les pots anar canviant. Però no canvio molt un cop he decidit com ho faré. Em dedico a farcir-ho. Sempre dic que la inspiració o el talent, o digue-li com vulguis, això és del 5%, el 95% és feina. I fer-ho. I, per tant, la part creativa és la que és, però després hi ha la part d'escriure-ho, que a vegades és molt llarg i molts mesos, i per tant és molta feina. És poca creativitat a vegades i molta feina.
4: És una trilogia, però cada llibre està ambientat en moments diferents. Amb quin personatge et quedaries i per què?
5: Els personatges amb els quals jo em quedaria, Agustí, són bàsicament els principals, segurament, que és el Bernat Balaguer, que és un monjo de Montserrat, i la Berta Bosch, que és una mossa d'esquadra. Hi ha alguns secundaris que també m'agraden i, mira, un nom que em quedaria és amb alguns diables o dimonis majors que surten, com Belzebú i Belfagó, que tot i que al principi comencen a ser no personatges principalíssims, ho acaben sent molt. I la descripció dels dimonis, perquè hi ha molts llibres sobre demonologia que t'explica com són, què pensen, com actuen, on viuen, ostres, ha acabat sent un tema molt important. I, per tant, no diré que acabis tenint una empatia amb els dimonis, però sí que acaben tenint unes personalitats molt fortes que els capítols en els quals surten m'agraden més escriure'ls que d'altres, no? Perquè trobo que és el poder de la maldat, de les coses dolentes, del maligne, tot això crec que els humans ens atrau moltíssim, no? Tot allò que sabem que no és correcte, que no està bé, no? Ens agrada. I, per tant, personatges sempre amb aquest element negatiu, dolent, pervers, jo crec que són personatges sempre molt atraients.
4: Com valores el fet de poder tenir contacte directe amb els teus lectors durant la Diada de Sant Jordi?
5: Tenir el contacte directe amb els lectors el dia de Sant Jordi o altres dies de l'any que et conviden a presentar el llibre en tota mena de pobles i ciutats, o quan hi ha clubs de lectura i, per tant, vas a un lloc on hi ha 10 o 15 persones o 20 que ja se l'han llegit i, per tant, el volen comentar, o parlar amb llibreters quan vas a una llibreria, crec que és la part més bonica que hi ha, perquè és com un cuiner que està a la cuina cuinant i els cambrers serveixen els plats. El cuiner no sap si estan agradant, i sortir de tant en tant de la cuina i dir als comensals: us ha agradat, què us ha semblat, aquell feedback jo crec que no es paga amb diners. És a dir, jo els tres llibres els he anat millorant en base al que molta gent m'explicava. Ostres, aquell tros m'agrada molt, aquella escena m'ha encantat, el ritme d'aquell fragment, aquella conversa, o al revés, eh? Ostres, m'ha agradat molt, però a vegades quan parles d'això se'm fa difícil, o potser els fragments històrics no els acabo d'entendre, no ho sé. La gent t'explica coses i després, quan fas el següent llibre, tot allò que t'han explicat ho millores. I, per tant, per mi és un gran dia parlar amb els lectors, en aquest cas el dia de Sant Jordi, però qualsevol conversa amb qualsevol lector a mi m'encanta.
4: De petit, t'imaginaves acabar sent escriptor de llibres i haver guanyat premis?
5: De petit no m'imaginava per res sent escriptor. Jo sóc un lector normal, no sóc un grandíssim lector. La llegia més de petit que d'ara. I jo, de fet, jo volia ser pilot o enginyer aeronàutic. O sigui, imagina't si m'ha anat malament o diferent la vida. Llavors jo volia ser periodista després, i això sí que ho he sigut. I el d'escriure, per mi, és una vocació supertardana. Jo, de fet, vaig fer el primer llibre el 2012, i per tant la vaig fer una miqueta abans, però d'això, per tant, no fa tants anys. Jo ja tenia més de 30 anys quan vaig començar, i més de 35 quan vaig començar a escriure, i per tant no era cap vocació, ni res, no ho tenia gens previst. És una cosa que m'ha anat trobant, que m'agrada. Si escrivís i no agradés i deixés de fer llibres, a mi no em passaria res. És a dir, m'agrada molt fer-ho i que es llegeixin a mi em dóna molta il·lusió. Però si realment fos un escriptor mediocre, justet, i la meva editora digués, mira, no en publicarem més o no funcionessin, ho deixaria de fer i no seria una vocació frustrada.
4: El fet de ser historiador i periodista, a banda d'escriptor, t'ajuda a crear els teus relats?
5: El fet de ser historiador a mi m'ajuda moltíssim perquè m'agrada molt la història, m'agrada molt parlar d'història i, per tant, a l'hora de buscar elements referents, personatges històrics que ajudin a la història principal, a mi m'agrada molt. I, de fet, a tots els llibres que faig sempre parlo d'història. Crec que a la gent li agrada molt la història i, per tant, crec que és un vehicle guanyador. I a mi m'agrada molt fer-ho. M'ajuda el fet d'haver estudiat la carrera d'història, això m'ajuda segur, perquè llavors tinc molts llibres a l'abast, sé on trobar-los, conec una pila de professors, acadèmics, que em poden ajudar amb els dubtes. I, per tant, aquesta carrera a mi m'ha ajudat molt, és veritat, a fer aquests llibres. Si no, els hauria fet igual, però segurament hi ha molta part de la història que no sabria o que no sabria trobar o que em costaria molt. I, per tant, a mi, com a recurs, sense ser historiador, perquè crec que la carrera d'història no et fa historiador, però repeteixo, sense fer historiador sí que m'ha ajudat moltíssim els coneixements que aprens durant la carrera. I
4: com a historiador i periodista, a banda d'escriptor, diries que és certa la dita que diu que la realitat sempre supera la ficció?
5: La realitat supera la ficció? Home, totalment, totalment. És a dir, la ficció està molt bé, però sempre hi ha un punt que et supera tot, no? Evidentment, els temes que jo faig, doncs, espero que no. Però, en general, les novel·les més rocambolesques sempre són superades per la realitat, no? De fet, el que estem vivint avui en dia a nivell mundial, no? Les ucronies que vivim, la intel·ligència artificial, com està el món, un president nord-americà com el que és, tal com està el planeta avui, això és superar la ficció, no? De fet, algunes novel·les que s'havien fet fa molts anys, no? Com 1984 de George Orwell o altres novel·les de l'època o d'altres moments que semblaven de ciència-ficció, encara ho són, però acaben tenint moltes semblances amb la realitat, no? Per tant, jo crec que la realitat és impressionant i de fet, jo us recomano a tothom no només que llegiu llibres, sinó que llegiu els diaris, mireu notícies, perquè el món és apassionant, passen una pila de coses que, més enllà del dramatisme d'algunes circumstàncies concretes, no? El món és una cosa que no s'acaba mai, no? És una pel·lícula constant de coses que passen quan menys t'ho esperes a qualsevol lloc del planeta i, per tant, sí, podem tenir molta ficció, però la realitat sempre ho supera.
4: Moltes gràcies, Jaume, per atendre les nostres preguntes. Ha estat una conversa molt enriquidora i ens has acostat una professió, la d'escriptor, apassionant. Estarem atents per descobrir la teva propera novel·la que publiquis. Fins aviat.
0: Quina entrevista tan interessant. Ara és moment per a una nova cançó del film musical. Salma?
3: Som-hi. En Jordi Ninus ens porta, junts, una cançó vitalista que ens parla de la unió i de com afrontar els reptes junts. Un missatge molt similar al que de la llegenda de Sant Jordi. Ambos transmeten la idea de compartir amor i superar les dificultats amb suport mutu.

0: A continuació, la Nas ens explica com es va viure la Diada de Sant Jordi a l'Institut dels Tres Turons.
1: Endavant, Anas.
2: L'Institut dels Tres Turons va celebrar ahir el tradicional lliurament de premis al concurs literari de Sant Jordi, un dels actes culturals més destacats del curs. L'esdeveniment va reconèixer el talent i la creativitat de l'alumne a diferents categories, narrativa i poesia, i en diverses llengües, ja que els participants podien presentar els seus textos en català, castellà, anglès o francès. Les categories se separaven per edats. D'aquesta manera, primer i segon d'ESO eren la categoria A, tercer i quart d'ESO eren la categoria B, primer i segon de batxillerat eren la categoria C, i cicles formatius eren la categoria D. En totes elles hi va haver guanyadors. Abans del certament, el centre va organitzar diverses activitats prèvies per ambientar la diada. Entre aquestes, destaquen dos tallers, un de creació de roses i punts de llibre i un altre d'origami combinat amb citacions literàries, que van tenir una molt bona acollida entre els alumnes. L'acte lliurament de premis es va desenvolupar en un ambient festiu i participatiu i va comptar també amb actuacions musicals que van acompanyar la celebració. Durant l'acte es van interpretar diverses peces que van contribuir a crear una atmosfera emotiva i dinàmica. Durant el lliurament es van llegir fragments de novel·les i poemes de diversos autors i en diverses llengües. Així, per exemple, Roca Sagran va protagonitzar els Premis de Català amb la lectura de fragments Somiàvem una ella i ara que estem junts i la poesia, com vostè digui, senyor. En castellà, el fil conductor va ser Josefina Aldecoa i la seva novel·la L'història d'una maestra. En anglès i en francès es van llegir textos de Marianne Hoberman i de Pierre Gamada. Amb aquesta celebració, l'Institut reforça el seu compromís amb la promoció de la lectura, l'escriptura i la cultura literària, tot mantenint viva la tradició d'en Sant Jordi dins la comunitat educativa.
0: Gràcies, Anas, per aquesta informació sobre el concurs de Sant Jordi de l'Institut dels Tres Turons. Tornem a tenir a la Salma a l'estudi per gaudir d'una nova cançó del film musical.
3: Així és, ara ens posem en un pla més íntim per escoltar Compta amb mi, de Charango, una cançó que parla de suport i solidaritat. Igual que quan Sant Jordi protegeix la princesa, un missatge d'amistat, d'estar junts en moments difícils.

0: I ara tenim una estrella convidada sorpresa, una figura molt especial relacionada amb la Diada de Sant Jordi. En Tian i l'Hugo ens l'acosten.
1: Efectivament, Aitana, cada 23 d'abril els carrers s'omplen de llibres i roses. I hi ha un ambient molt guai per tot arreu. Sant Jordi no és només una tradició, també és un dia especial on la gent comparteix històries i coses que li agraden. Avui estem aquí per parlar amb algú que forma part d'aquest dia. Algú que normalment és discriminat per la gent. Volem conèixer-lo una mica més i sabem què fa la resta dels dies de l'any. Ja us avanço que no serà una conversa formal, però segur que serà interessant i divertida, i això ens ajudarà a conèixer millor la seva història. Amb tots vosaltres, el drac de Sant Jordi.

0: És veritat que ets dolent o són tot fake news?
1: Fake total. Em van cancel·lar abans de que fos moda. No em va donar temps a explicar-me i em va tatxar com a dolent. És totalment injust.
0: Què va passar amb Sant Jordi de veritat?
1: Bro, jo estava chill a la meva cova a punt de menjar-me el meu kebab i ell va venir mode main character i va passar el que va passar. Sincerament, em vaig deixar guanyar.
0: Vaja, t'agraden les roses. En compraries una el dia de Sant Jordi o què?
1: Sí, però només per l'estètica, perquè la cova ha de quedar Pinterest vibes, encara que m'agradaria més tenir una estatua de kebab.
0: Què menges ara? Encara menges princeses?
1: No, això ja no renta. Ara tiro de pizza, kebab, hamburgueses i excrements de cavall, com tots els dracs.
0: Quin és el teu hobby? A què et dediques el teu temps lliure?
1: Doncs a fer flames i penjar-les a TikTok, però em tapa el foc i no es veu bé sempre. He de comprar un mòbil nou.
0: Com portes això de ser famós només un dia a l'any, el 23 d'abril?
1: Literal, soc trading un dia i després ningú em reconeix. De vegades em fa sentir malament. La fama és molt dura. Quan s'obliden de tu, soc com un meme dels dolents.
0: Anem amb la part amb més xitxa. Què n'opines del Jordi?
1: Jo diria que és un boomer, una mica antiquat i que ha perdut el seu prime. Sembla Benzema, sincerament no em cau gaire bé i em va robar el protagonisme. I ara només es parla d'ell. Injustíssim.
0: Quin consell donaries a la gent que ens està escoltant?
1: Molt fàcil. No sigueu NPCs i penseu per vosaltres mateixos. I més que un consell, una petició. Porteu-me pizza o kebab o algun tipus de llaminadura si veniu a veure'm a la cova.
2: Moltes gràcies per aquesta entrevista tan estranya com divertida.
3: Per finalitzar el programa, com sempre, tenim concurs. Aquesta vegada en Lucas ens porta una proposta literària. Endavant!
4: Bon dia, sóc en Lucas i avui farem un concurs de títols de llibres dedicat a Sant Jordi. Els participants que tenim a l'estudi són l'Hugo i l'Agustí. Benvinguts!
5: Hola!
6: Hola!
4: Les regles són senzilles. Jo diré el títol d'un llibre i després ho proposaré el nom de quatre possibles autors o autores d'aquest llibre. Haureu d'acertar quins dels quatre l'ha escrit. Si algú dels dos falla en la seva resposta, hi haurà rebot per l'altre concursant i al final guanyarà el concurs que hagi encertat més autors i autores. Esteu a punt?
5: Sí.
4: Som-hi.
5: Sí.
4: Primer títol de llibre. Xenia, tens un WhatsApp i les opcions són Salvador Espriu, Eva Baltasar, Joan Maragall o Gemma Pascual i Escrivà.
5: Gemma Pascual i Escrivà?
4: És cert. La història segueix la Xenia, una adolescent aplicada que comença a parlar per internet amb un noi que es fa dir Leonard. A mesura que la relació virtual avança, ella s'il·lusiona, però també comença a aparèixer dubtes sobre qui és realment aquest noi. El llibre tracta temes com l'amor adolescent, la identitat digital i els riscos d'internet, mostrant com les aparences en línia poden enganyar. Agustí, segon títol del llibre, Laic Blau. A. Mercè Roderada. B. Maria Mercè Marçal. C. Gemma Pascual i Escrivà. D. Àngel Burgas.
6: Crec que és Gemma Pascual i Escrivà.
4: És correcte. Molt bé. La Xenia continua la seva història, centrada en les relacions digitals i la identitat a les xarxes. Explora com els likes i la imatge online poden afectar l'autoestima i les decisions. Mostra els riscos d'internet i la importància de ser crític amb el que veiem a les xarxes. Tercer títol del llibre. Invisible. A. Manuel de Pedrolo. B. Jaume Cabré. C. Eloi Moreno. I de Sergi Pamies.
5: És Eloi Moreno?
4: Sí, correcte. Explica la història d'un noi que es sent invisible a causa del bullying. Mostra el seu patiment i com l'assetjament afecta la seva vida i autoestima, fa reflexionar sobre la importància de veure i ajudar-se als altres. Ara una pregunta de 50%. Àngel Burgas és l'autor del llibre Noel et busca, sí o no?
6: Sí.
4: Correcte. En Noel es veu involucrat en una situació inquietant que el porta a investigar què està passant al seu voltant. A mesura que busca respostes, apareix misteris i tensions que posen en dubte la realitat. La novel·la la combina intriga i reflexió sobre la identitat i la expressió. Hugo, continuem amb pregunta del 50%. Salvador Espriu és l'autor d'Història d'una escala, sí o no?
1: No.
4: Hugo, és correcte. Mostra la vida de diverses famílies en una mateixa escala d'un edifici al llarg de diverses dècades. Reflexiona sobre la pobresa, les frustracions i els somnis que no es compleixen. Explica com el temps repeteix els mateixos errors i conflictes entre generacions. Vale, Agustí. Viatge al centre de la Terra. A. Julio Verne. B. Josep Pla. C. Pere Calders. D. Víctor Hugo.
6: És Julio Verne.
4: És correcta la resposta. Aquest és un clàssic. Un professor i el seu nebot emprenen una expedició cap al centre de la Terra. Durant el viatge viuen aventures sorprendents en un món subterrani desconegut. La novel·la la combina ciència, fantasia i esperit d'exploració. Cinquè i últim títol del llibre, Hugo. Tota una vida per recordar. A. Núria Prades. B. Joan Maragall. C. Julio Verne. D. Carlota Gurt.
1: És Joan Maragall?
4: No, és incorrecte. És una història emotiva sobre records i decisions que marquen tota una vida. El protagonista reflexiona sobre l'amor, el pas del temps i les oportunitats perdudes. La novel·la la combina nostàlgia i superació personal. Ja tenim totes les preguntes. Anem a fer recompte de punts dels dos concursants. Ha guanyat l'Agustí, el concurs literari. Felicitats, molt bé jugat.
6: Gràcies.
4: Fins aquí aquesta edició del concurs literari. Fins a la propera.
2: Estem arribant al final d'aquest programa tan especial. Però abans de marxar, volem compartir amb vosaltres una bonica citació literària de l'autor Bartomeu Rosselló Porcel. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames a la fosca.
3: Fins aquí el programa d'Instifonies d'avui. Moltes gràcies a tot l'equip de Ràdio Arenys de Mar, que el fa possible. I un desig final, que l'amor i la literatura els celebrem els 365 dies de l'any. Fins aviat!

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
5: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.

0: junts.
1: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
0: Diré el que tu i jo sabem.
1: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
0: I jo dic no.
1: Cada dissabte a partir de les 10 del matí pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
0: Nosaltres no som d'eixemor.
1: Temps era temps.
0: No.
1: A Ràdio Arenys.
0: No.
1: I reviu els millors anys de la teva vida.
0: Nosaltres no som d'eixemor.
1: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Ràdio Arenys.
1: Comparteix Ràdio Arenys, la primera música.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Escoltant Ràdio Arenys 91.2.

0: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Rússia ha atacat amb drons l'edifici de Servei de Seguretat d'Ucraïna, aquí, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país, visitava un hospital amb Sor Lucía, que era lluny de la zona. Sí, però que és un edifici proper a la nova ambaixadora espanyola, Adela Díaz Bernárdez, que presentava credencials al president Volodymyr Zelensky. Tots ells, per sort, han resultat il·lesos i ja ha condemnat rotundament l'agressió en una publicació a X i el ministre exterior José Manuel Álvarez ho ha considerat una escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau. I el Consell de Política Fiscal i Financera ha aprovat avui el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet amb els vots a Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per les autonomies. No té però garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. En parlava la consellera d'Economia del govern català, Alicia Romero.
2: Per nosaltres avui inicia un camí important, perquè ara doncs l'ha d'aprovar el Consell de Ministres i entra al Congrés dels Diputats, on aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí, però avui nosaltres estem molt satisfets.
1: I unes 200 persones s'han reunit aquesta tarda davant de l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les 7 per participar en el minut de silenci en record del nadó mort trobat en un domicili a la localitat. El cas, sota secret de sumari, ha commocionat aquest municipi del Montsià. Abans del minut de silenci, l'alcalde Josep Lluís Gimeno ha llegit un comunicat als assistents i ha afirmat que es compromet a treballar per analitzar i esclarir els mecanismes que poden haver no funcionat correctament i que es pot millorar per haver arribat a aquest punt. I hem sabut que un dels dos menors detinguts per la mort a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat. Un dels joves, que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal, havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona propera a l'agressió. I Marc Calderé, de Torelló, viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà a Memphis. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 4 de setembre. Ja sabeu, això és l'Arenys en joc, passant 3 minutets a les 8 del vespre i hem de dir-ho, vull dir, benvinguts una altra vegada a una nova temporada d'Arenys en joc aquí a Ràdio Arenys. Tornem a posar en marxa motors, micròfons i, sobretot, ganes de parlar d'esport aquí a la nostra ràdio. Quarta temporada ja d'Arenys en joc. Van començar ja fa uns anys, un abril de fa 3 anys. Per tant, engeguem una altra vegada la maquinària, ja sabeu, dilluns i divendres, amb tota l'actualitat esportiva de la nostra vila, de les 8 del vespre a les 9. I sí, ho reconec, òbviament. Vull dir, nervis sempre hi ha. Ficar-se davant d'un micro, sempre hi ha nervis, però amb ganes d'iniciar aquest curs, aquesta nova temporada aquí a Ràdio Arenys, davant d'una temporada important, plena d'històries, competicions, victòries, derrotes, emocions i molts moments per compartir. Per tant, donarem veu a jugadors, jugadores, entitats, esportistes, clubs d'aquesta temporada 26-27. Per tant, anem al sumari.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
3: I veurem fins a on dona aquesta horeta d'esports, de tornada una altra vegada a parlar de l'actualitat esportiva, perquè entrevistarem d'aquí dos minutets a l'Arnau Gómez, jugador de l'hoquei al Picat, jugador arenyenc que va marxar per estudis cap allà. Parlarem de com ha anat l'experiència, de com encara aquesta temporada 26-27, i després passarem de Lleida a Girona, perquè parlarem amb en Narcís Pou, també jugador arenyenc, en aquest cas de bàsquet, perquè ens expliqui com encara aquesta temporada amb la DEPAF Girona. Per tant, avui una mica d'Arenys en Joc inicial viatger. Per tant, ara sí, comencem l'Arenys en Joc.
0: Arenys en Joc.
3: I abans de parlar amb l'Arnau, anem i farem un viatge també. Anirem fins a Tenerife, fins a Arona, perquè hem parlat amb en Luc Belda. Recordem que l'any passat va venir el segon, tercer programa amb la plantilla del Volley Arenys, de Superliga 2. Després se'n va anar cap a Madrid, a Pinto, va competir per pujar de categoria Superliga 1, i ara farà les maletes i s'anirà cap a Arona, també de Superliga 2, però en el seu cas el grup A. Per tant, no competiria contra l'Arenys. Hem parlat perquè debutarà contra Extremadura d'aquí unes setmanetes, i això ens explicava en Luc, d'aquesta nova experiència a l'Arona.
4: Bones! Doncs ha estat un estiu de carregar piles, de provar coses noves, sobretot perquè he fet més coses tipus d'entrenador i tal, formant una miqueta. I ara ja toca una temporada diferent, en un lloc molt diferent en el que he estat mai, en un equip amb objectius també diferents i metodologies també noves, que jo tinc moltes ganes de veure tot aquest sistema i tot com funciona, però bueno, també has de ser conscient de que són coses noves i que costaran i que hi haurà un període d'adaptació. Però a part d'això, tinc moltíssimes ganes, ja he fet el primer dia i per ara tot superbé. Per tant, content i amb ganes de seguir amb aquesta temporada.
5: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.
3: I ara sí, ja tenim aquí a l'Arnau Gómez, el primer entrevistat d'aquesta nova temporada de l'Arenys en Joc. Bona tarda, Arnau.
6: Bona tarda.
3: Hem parlat en diferents moments amb ell d'aquella nova experiència, o d'aquesta nova experiència que va engegar amb l'Alpicat. Per estudis vas marxar a la Universitat de Lleida, vas començar ja a ficar-te, parlarem de la temporada passada perquè va ser bona com a entrenador, però a més hi ha novetats, que ara en parlarem. Vaig amb una molt general, Arnau. Com afrontes aquesta nova temporada 26-27?
6: Bé, doncs, la veritat que amb molta il·lusió. Crec que després d'aquest estiu tenia poques ganes de tornar a Lleida, perquè la veritat que he estat molt... Bueno, estar al poble sempre va bé. Però bueno, crec que aquesta setmana la veritat que, bueno, estava enfocant molt en com voldria tornar, en quina filosofia volia tenir com a entrenador, també una mica la rutina que vull tenir com a jugador. I la veritat que, bueno, que amb moltes ganes de tornar cap allà. També he rebut missatges aquesta setmana de gent del Picat que tenia ganes de veure'm, i bueno, sempre és benvingut, no?
3: Clar, perquè tu fa dos anys que te'n vas cap a Lleida, si no vaig equivocat.
6: Exacte.
3: Aquests dos cursos, aquestes dues temporades, tu solament t'has dedicat a la part, a la vessant d'entrenador? O sí. la primera també vas fer dualitat?
6: Sí, la primera mitja temporada, bueno, a partir de gent del club que volia tornar-me, bueno, volia veure'm jugar i tal, doncs, bueno, vaig agafar amb aquesta il·lusió i vaig dir, ostres, doncs mira, tinc encara aquestes papallones a la panxa, no?, de dir, vinga, va, doncs em torno a posar els patins, i vaig tornar a jugar a mitja temporada. L'únic que després em vaig fer dos esguinzos amb la universitat, bueno, un amb un partit i l'altre amb la universitat, llavors no vaig poder acabar del tot la temporada, però sí, vaig començar, la idea era anar com a entrenador, a mitja temporada, doncs, vaig posar patins, i la temporada passada va ser plenament d'entrenador. I bueno, mitja temporada també, a partir de, bueno, de temes personals, doncs vaig decidir tornar-me a posar els patins, a només entrenar. I bueno, al final, a final de temporada, doncs, parlant amb la gent del club, vaig dir, escolteu, si voleu que continuï però jugant la temporada que ve, voleu comptar amb mi, doncs endavant. I així ha estat.
3: Fem la mirada a la temporada passada com a entrenador. Vam parlar a final de temporada de les fases finals i tot plegat. Que ja han passat uns mesos. Quina valoració fas de la temporada passada?
6: Per mi va ser espectacular. Vull dir, crec que vaig assolir un somni que tenia des de ben petit, que era arribar a campionats de Catalunya com a entrenador, i això va ser un esclat immens. I realment va ser una temporada on es va haver de treballar moltes coses, al final també són nens, i bueno, l'objectiu del club a principi de temporada, quan jo vaig agafar l'equip, ja va ser de... El que em van dir va ser s'ha d'intentar o arribar a campionats de Catalunya, llavors, al principi, quan jo vaig veure l'equip, vaig dir, ostres, a veure, fins on podem arribar, perquè no hi ha potser el nivell que jo crec que ha de tenir un equip per anar a campionats de Catalunya. Al final ho vam aconseguir quedant subcampions de Lliga de Lleida, en categoria Benjamí. A Barcelona sí que es fa una primera Lliga i una segona de Lliga Or. Llavors els dos primers fan campionats de Barcelona i els sis primers se'n van a campionats de Catalunya. Però en canvi les altres zones territorials, els dos primers de cada província, ja van directe a campionats. Llavors, doncs això, vam aconseguir ser subcampions de Lliga. I, bueno, espectacular. A més, l'última jornada contra el Llista, que és el derbi, i va ser espectacular.
3: I quin va ser el secret? Vull dir, ara... Perquè és complicat, la temporada al final és molt llarga, tu deies, són nens, perquè quan agafes un primer equip o un sènior, bueno, estàs tractant amb adults, aquí són nens, també a les famílies. Quin va ser el secret o els secrets d'aquesta gran temporada?
6: Bueno, jo crec que el secret de qualsevol entrenador és anar amb passió. És anar... I, bueno, jo crec que el hockey per mi sempre ha estat... sempre ho dic, per mi el hockey és l'amor de la meva vida. I si vas amb passió amb tot el que fas, sempre tindràs èxit amb el que vulguis. I jo crec que l'èxit d'aquest any passat va ser això, com a entrenador, doncs, intentar mostrar la meva passió per aquest esport, també sent una mica canyero, no?, com aquell que es diu... Amb certs aspectes que per mi creia que eren importants perquè els nanos poguessin continuar jugant a hockey amb un bon nivell i que sobretot... Vull dir, jo em vaig separar la temporada amb tres objectius. Amb objectius d'aprenentatges, que ja podrien ser tàctics o tècnics, objectius de competició, que seria com arribar a campionats, i l'altre objectiu amb valors. Llavors, per mi, el que li vaig donar molta importància també era l'objectiu amb valors, que la veritat que al principi de temporada, no, com potser vam perdre un partit amb el Tàrrega, recordo el primer partit que vam perdre 8-0. I va ser una debacle pels nanos. I els vaig agafar i els vaig dir, escolteu, si m'heu de fer això, jo deixo de ser el vostre entrenador. Vull dir, no, aquí,
3: no, clar.
6: Aquí a les bones i a les dolentes, però s'ha de lluitar fins al final, no pot ser que a mig partit llenceu la tovallola. I a més amb el hockey, que és un esport superràpid, que fins al segon 0 pots fotre gol,
3: sí.
6: Doncs crec que va ser aquesta clau, sobretot amb valors de lluitar fins al final, d'anar a tope, i al final a la temporada va quedar una frase clau, que és fino alla fine, que vol dir fins al final en italià, que de fet la porto tatuada, perquè al final, de tant dir-la, els pares, jo els hi deia de broma, i al final me la tatuaré. I va ser arribar a campionats i els pares em van dir, bueno, ara te l'has de tatuar.
3: Clar, ha arribat aquest moment ja.
6: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs així, sí. Això.
3: Deixa'm fer un incís, perquè has parlat, vull dir, de passió. No estava en aquest tema de preguntes. Aquí han passat molts entrenadors, entrenadores, directius, jugadors. Tu creus que s'ha perdut la passió en algun moment de quan parles d'esports, en el sentit d'esport amateur, Perquè no, vull dir, perquè jo t'escolto i dic... Ostres, és veritat, vull dir, jo t'escolto i dic, és que hi ha passió, vull dir, no és un vaig, faig i marxo. Clar, tot això que tu m'estàs explicant, tu creus que en algun moment la societat ens ha portat a perdre una mica la passió?
6: Jo crec que depèn. Depèn de la persona i depèn també del per què fas d'entrenador, no? En el meu cas, jo faig d'entrenador perquè des de ben petit sempre ho he volgut. Recordo estar a 6è de primària a classe, quan jo ja havia acabat, diguéssim, el que s'havia de fer, i fer jugades de hockey o inventar-me saques per anar a fotre gol o anar més enllà amb certes jugades que ens havien ensenyat. Llavors, crec que des de ben petit he tingut aquesta vocació, no? Al final també estudio INEF, estudio esports, i també crec que això és important remarcar-ho. Hi ha molta gent que potser fa altres carreres o es dedica a altres coses, que potser el hockey és un més a més... i no li mostra o no té aquesta compassió per aquest esport. Però, bueno, això també depèn de cada entrenador, també depèn del que tu has mamat des de ben petit, i llavors, bueno, potser sí que s'ha perdut una mica la passió, però però en el meu cas, per exemple, no ha sigut el cas.
3: Tornem a la temporada passada. Hi ha algun partit, moment o situació que recordis especialment?
6: Hi ha molts. Jo crec que recordo acabar la primera volta amb el Juneda, que va ser quan jo realment em vaig començar a creure de, vale, podem arribar a campionats. Crec que allà va ser un punt d'inflexió en mi, perquè a més va ser un partit molt dur, vull dir, anàvem empatats a punts, i qui guanyava, doncs, acabar la primera volta com a segon. Vam guanyar de 1, 5 a 4, va ser un partit d'anades i vingudes, i crec que vam fer molt bon partit, molt bon partit, i allà va ser quan jo vaig començar a creure de dir, vale, potser tenim opcions d'anar a campionats, i això pot ser que aquest somni que he tingut des de ben petit pugui ser realitat. Llavors, anem a fer les coses bé, anem a preparar-ho tot molt bé i encarar la segona volta de la millor manera possible.
3: I amb aquesta generació segueixes aquesta temporada? Amb aquesta generació seguiràs?
6: Sí, sí, segueixo aquesta temporada. O sigui, el que és el capità, que és el que segurament té el nivell més, o el que era el capità, era el que tenia més, més alt nivell, passa a l'Alavià, però jo porto l'Alavi bé i sí, segueixo amb tots aquests nanos. Això també crec que, bueno, els pares van acabar molt contents i crec que també va molt bé per seguir amb continuïtat amb tot el que s'ha fet aquest últim any. I, bueno, i aquesta temporada doncs, encara d'una manera diferent, perquè no tenim opcions d'anar a campionats a Catalunya, al final és molt més complicat. Aquesta temporada juguem també amb la resta d'equips de Catalunya, que fins la temporada passada era només provincial.
3: Clar.
6: I llavors aquí també puja el nivell, puja l'exigència, i per tant, bueno, és diferent. Ho hem d'encarar d'una manera molt diferent, i més aviat, personalment jo crec que ho he d'encarar més en tema de frustracions, de no frustrar-se tant, perquè al final l'any passat vam guanyar molt, però bueno, vam arribar a campionats i vam perdre-ho tot, no? Però al final vam estar allà, no?
3: Clar.
6: I això també, pels nanos també és important que encarin aquesta temporada d'una manera diferent, i sobretot gestionar aquestes frustracions del perdre.
3: Ara anem a com a jugador, però deixa'm un moment. Com es troba l'hoquei a Lleida? Vull dir, tu has viscut l'hoquei en molts àmbits, en moltes comarques, has vist molts pavellons. Com es troba l'hoquei a Lleida?
6: Bueno, jo crec que es troba... Jo crec que està bé, jo crec que està en creixement. El que passa és que també, clar... hem de pensar que a la província de Barcelona hi ha 120 equips i a la província de Lleida hi ha 9, comptant Andorra. I ara aquest any Fraga. Per tant, 11. Posa-li 10 o 11. En el club Alpicat hi ha equips de totes les categories, que això està molt bé. Lleida també, crec que també. Però, clar, hi ha potser altres equips que potser no tenen totes les categories. Llavors, bueno, dintre del que hi ha està bé... perquè és complicat que hi hagi tants equips en aquesta província on el hockey potser no és l'esport rei, però bueno, jo trobo que està bé, que es pot millorar i que es pot anar millor, sí, oi tant, segur, i estic seguríssim que la federació, diguéssim, la delegació de la Federació Catalana de Lleida, estic seguríssim que treballa per això, i de fet una de les coses que van... Un dels problemes que hi ha molt és que hi ha pocs àrbitres, no? O que hi ha àrbitres que són molt grans, que porten molts anys arbitrant.
3: Clar.
6: Llavors, clar, per buscar una mica d'instintiu de que gent jove pogués fer d'àrbitre, doncs van implicar... Van fer una mena de curs que es deia àrbit en pràctiques o alguna cosa així, que tu podies fer a partits de basculeta prebenjamí. I no sé si Benjamí Plata, ara potser estic dient una mentida, però... però, bueno, la veritat és que bueno, estan fent coses perquè el hockey pugui créixer, en àmbit d'arbitratge, en aquest cas, però sí, sí.
3: Ara anem amb aquest tàndem jugador-entrenador. En quin moment decideixes de dir som-hi, em fico una altra vegada a patins i faig aquest tàndem entrenador que ja tenies pensat de continuar, però ara ficar-te al cap de setmana sabent que també tens partit com a jugador?
6: Bueno, al final, com t'he dit, la temporada passada va ser molt bona en quant a resultats, però emocionalment parlant i personalment parlant va ser molt dura. Llavors va haver-hi un moment que vaig dir, vale, per tirar endavant, doncs, torna't a posar patins, fes coses que t'agradin, torna a fer esport, posa't en forma, i a partir d'allà va ser quan, bueno, pues, el gustet aquest de la competició, no? Jo sóc molt competitiu, ho reconec, i bueno, crec que el fet aquest de dir, vinga, va, doncs tornem a competir, estem dins d'un equip, fem, sociabilitzem, no? També és una mica, és un punt de sociabilització, l'esport, i bueno, crec que això va ser l'instintiu de dir, vale, pues, tornem a fotre'ns els patins i endavant. Mm-hmm.
3: I ara aquesta dualitat d'entrenador-jugador, també que tens aquesta part d'entrenador, t'ha canviat la forma de jugar com a jugador?
6: O i tant.
3: O com a jugador ets
6: igual? No, i tant. No, a veure, és veritat que com a entrenador, jo soc, bueno, soc una persona que ho visc tot molt. Bueno, ja em coneixeu d'aquí al poble, però amb el hockey a vegades massa, ho reconec. I bueno, com a entrenador soc molt enèrgic, soc molt nerviós, i com a jugador també, però és veritat que com a jugador, com a mínim aquesta temporada l'enfoco de manera diferent, perquè hi ha alguns nanos que són juniors, que jugaran amb mi, que la temporada aquesta passada, no l'altra, els vaig entrenar jo, i al final també una mica la figura de... Al final, si has sigut entrenador, també quan estàs dins la pista saps que has de ser un exemple pels petits, clar, per la base. Llavors hi ha moltes coses que potser em mossego la llengua, no? M'aguanto, m'atrago, però com a mínim he d'intentar ser un exemple, i en aquest cas també aquesta temporada ho enfoco també d'aquesta manera, uh-huh, de ser exemple, perquè a més sé que segurament en els partits de casa molts dels equips que porto, molts dels nanos vindran a veure'm, uh-huh, perquè sé que els hi fa gràcia, pares també, i per tant, bueno, s'ha de ser diferent. De petit sí que era molt nerviós i bueno, protestava molt i això, però bueno, ara s'ha de ser més calmat i pensar dos o tres vegades el que has de fer, uh-huh, encara que les revolucions vagin a mil.
3: Grup A, de segona catalana, tens partit, mirava, Arenys de Munt. No hi ha Arenys de Munt, però hi ha duel contra Arenys de Munt, Mollet, Esfèric, Palafrugell. Com és aquest grup A, de segona?
6: Bueno, jo veig que serà complicat, perquè a més el Baix, que en teoria és un rival assequible, s'ha reforçat molt bé, s'ha reforçat amb en Jepi Selva, un exjugador de la temporada passada estava al Calafell, que ha quedat quart de l'Hockey Lliga, de la Lliga Màxima Estatal, uh-huh, i que en teoria va dir que es retirava, però al final doncs, bueno, es torna a posar els patins a Valls, a la seva ciutat, i bueno, també és especial, no, jugar amb algú que té tantes experiències a selecció espanyola, europeus, mundials, a Copa Cers, que seria l'Europa League del hockey. Mm. Bueno, al final és un repte i la veritat que contents. Quan ens vam enterar fa, crec que 2 setmanes, mm, i vam dir, ostres, ja ens podem preparar. Clar. Però bueno, és això.
3: Sí, I com muntaràs el cap de setmana? Perquè mires i dius, tens una mica de tota Catalunya, vull dir, és agafar el cotxe, a banda del tema entrenador, com muntaràs el cap de setmana?
6: Bueno, al final el cap de setmana és pel hockey, això ja, vull dir, ho tinc molt clar des de fa molts anys, però bueno, aquest any, el fet de ser jugador, intentaré, i ja que tinc partits per aquí a la vora, no, com Arenys Amunt, que serà un partit especial, la veritat, doncs intentaré venir per aquí a casa, però és molt complicat. Al final també amb l'Alavive m'ha tocat gent de... Bueno, no m'ha tocat cap equip de Barcelona i Girona, tots són de Lleida i Tarragona, i per tant serà complicat. Mm. Però bueno, sempre es poden moure horaris, o sigui, el coordinador sempre intenta que no ens coincideixi partits entre equips, llavors això crec que també facilita una mica l'organització del cap de setmana. Mm-hmm.
3: Tornem a la part d'entrenador, perquè ho deies, eh? Agafes l'Alavive... també el Benjamí, edats diferents, vull dir, perquè són categories diferents. Què suposa per tu, com a entrenador, això? Vull dir, portar categories diferents? Perquè suposo que la planificació, la manera de fer, a vegades són diferents.
6: Sí, o sigui, sí que és veritat que, per exemple, aquest any doncs, també he portat l'infantil A, que vam arribar fins a 8 anys de Copa Catalana, mm, i al final també el són aquests... O sigui, aquest any l'infantil A eren nanos de primer, segon i tercer d'ESO. Llavors, clar, la comunicació és diferent, el tracte és diferent, o la metodologia del fet d'entrenador és diferent que uns nanos que tenen quart, cinquè de primària. No, aquest any sí que és veritat que són edats més semblants, llavors en aquest sentit puc tirar més amb la mateixa metodologia, a l'hora de fer i a l'hora de potser comunicar o a l'hora de potser buscar uns entrenaments. A més, em coincideix un dia els dos equips junts d'entrenador i, per tant, doncs, més o menys farem la mateixa metodologia. I és veritat que amb un equip sí que és veritat que he de tornar a fer coses noves, no? Perquè al final aquest any jo no els he portat i llavors els porto de nou aquest any. Llavors, moltes de les coses que he fet amb el Benjamí aquest any, la idea és implantar-los amb ells. Clar. I, clar, el que ja teníem plantat amb l'altre equip, doncs potser fer un moviment o dos nous, o buscar i potser millorar la tècnica, que ara crec que és important en aquestes edats, i llavors tirar per aquest, en aquest sentit. Mm.
3: Vaig amb les últimes, que entrem a dos quarts. Tu ets arenyenc, tu ets d'Arenys de Mar. Sí. Portes Arenys de Mar sempre que pots, a on puguis. Què significa per tu, Arenys de Mar? Vull dir, anar cap a Lleida, al final per estudis és així, vull dir, has de fer les maletes i anar cap allà, però què significa per tu, vull dir, parlar d'Arenys de Mar?
6: Bueno, ho és tot. Al final és el poble on m'ha vist créixer, on he crescut, on tinc els amics, la família, bueno, les tradicions d'aquí, hi participo a tot el que puc, i al final ho és tot. I home, ara, per exemple, marxar, doncs sí que fa pena, no?, o sap greu, o és més dur, però bueno, al final també Lleida és casa meva ara i al final doncs també m'ho he d'aprendre així, que ara estic visquent a Lleida, que és casa meva, i això, i venir aquí al poble és, bueno, sempre ho és tot, i parlar del poble, i sempre que puc parlo d'Arenys, vull dir que sí, sempre estic amb, sempre, bueno, sempre recordo el poble amb tothom qui puc i en qualsevol situació. De fet, mira, va, diré una cosa, que a la meva habitació de Lleida tinc el Domàs del gegantès que posa Honor i Glòria penjat a dalt del llit. Vull dir que...
3: Però són coses que...
6: Sí, són coses al final, i sí, tinc alguna cosa més d'Arenys allà a l'habitació, que al final també em recorda d'on soc, quin és el meu origen, i bueno, crec que és important també recordar d'on vens.
3: Sí. Vaig amb l'última, abans de fer-te unes preguntes molt ràpides. Hem parlat molt de la temporada passada, hem parlat molt d'aquesta temporada i d'aquesta dualitat d'entrenador-jugador. Quin objectiu et marques a 4 de setembre d'aquesta temporada 26-27?
6: Puc separar... Bueno, separo a nivell personal i a nivell grupal. Crec que a nivell grupal, pel que es va dir a finals de temporada passada, l'objectiu del club seria intentar pujar o intentar fer play-off per pujar de categoria, perquè, de fet, el primer any que vaig tornar a jugar allà al Picat vam acabar baixant de categoria de primera catalana a segona catalana. Llavors, l'objectiu és intentar posar el filial de l'Alpicat al màxim amunt possible, i com a objectiu personal, bueno, tornar a estar en forma, tornar a agafar il·lusió, competir i sobretot gaudir, no? Crec que és el més important. Si no, no estaria fent hockey o no estaria com a entrenador, no? Si no gaudís del hockey, i crec que és la part més important i que crec que serà el pilar fonamental aquesta temporada.
3: Vaig amb preguntes ràpides, abans de quedar 2 minutets per 2 quarts. Entrenar o jugar?
6: Uf, complicada. Diré entrenar.
3: Gol o assistència?
6: Gol, sempre.
3: Victòria per la mínima o partit fàcil i golejada?
6: No, victòria per la mínima.
3: Jugador referència?
6: Et podria dir Albert Casanova, que era un jugador del Reus. A mi m'agrada molt, a més em recordava molt a mi. Llavors et diria l'Albert Casanova.
3: Algun esportista ídol, ja sigui de l'hoquei o en general?
6: Kilian Jornet.
3: Entrenador que t'hagi marcat durant tota la teva
6: història? N'hi ha molts. Et podria dir en Carles Carrillo, l'Aleix Castellseguer o en Pibe, d'Arenys de Munt. Potser em quedo amb en Pibe, que va ser l'entrenador amb el qual vaig anar a campionats quan jo jugava en base a Arenys de Munt. Va ser l'entrenador que em va donar l'oportunitat d'anar a campionats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. I et diria amb ell, que vaig aprendre molt, a més.
3: Un pavelló especial?
6: El d'Arenys de Munt.
3: Una cançó... A lo millor no fiques cançons, eh? Una cançó prèvia al partit?
6: Et podria dir alguna de Green Day, que m'he posat algun d'abans del partit, però aquesta temporada amb l'Alpicat ens hem posat molt muchacha, amb els nanos, i al campionat també, així que aquesta.
3: Ets molt maniàtic?
6: Molt. Molt maniàtic.
3: Una paraula per definir un club com l'Alpicat?
6: Família.
3: Un moment de la teva carrera que no oblidaràs?
6: Quan vaig ser campió d'Europa amb Arenys de Munt.
3: Una assignatura pendent que, com a entrenador del futur?
6: Arribar potser a l'èlit com a entrenador, a Hockey Lliga, o inclús alguna selecció catalana o selecció estatal.
3: I com a somni també seria aquest? O tens un altre somni dins del món de l'hoquei?
6: Home, no, somni realista potser no, però home, a mi m'hagués agradat molt, i això sí que és veritat que és un somni que potser és un somni frustrat d'haver arribat a l'elit com a jugador. Això és veritat que seria un somni que encara em quedaria per complir, que jo amb nacional català em conformo, però sí.
3: Amb això ens quedem, són 2:15 ja del vespre. Gràcies, Arnau, perquè ets el primer entrevistat d'aquest Arenys
6: en Joc.
3: Em fa il·lusió parlar, perquè al final també moltes vegades parlem d'entitats del poble, parlem d'esportistes, però també hi ha molts esportistes que feu les maletes i durant tot el curs esteu fora. Que vagi molt bé la temporada i el curs i anem
6: parlant. Moltes gràcies.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
8: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
9: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
8: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
9: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
8: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
9: Reserves al 93 158 60 65.
8: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
9: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions.
12: Un error va ensorrar la rectoria. El contracte de la recollida selectiva s'encareix 643.000 euros. L'Ajuntament renuncia a subvencions adjudicades. Juanjo Almansa repetirà com a candidat del PP a les eleccions municipals. Es presenta la primera fase de pacificació de la Nacional 2. Signat l'acord per desencallar la segona ampliació del Teatre Principal. 120 usuaris del gimnàs municipal firmen per l'estat de les instal·lacions. Pere Domènech, nou rector dels dos Arenys. Marta Mitjans fa un nou rècord amb 800 metres a l'Europeu d'Atletisme.
11: Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
13: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
14: Vols anunciar el teu establiment o servei?
13: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
14: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
13: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
15: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
16: Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
17: Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Primer programa d'Arenys en joc d'aquesta temporada 26-27. Venim de la primera entrevista. Passem a la segona, també, de jugadors arenyencs que no disputaran temporada a Arenys de Mar, sinó que ho faran vestint colors d'una altra entitat. En aquest cas, parlem amb Narcís Pou. Bona tarda.
18: Bon dia.
3: Segona temporada del bàsquet gironí. Temporada passada vas estar al C7, ara saltes al Figueres, a la DEPAF. Saltes de primera a Copa Catalunya, per tant, parlarem d'aquest salt. Parlem d'aquesta nova temporada. Com afrontes aquest curs 26-27?
18: Amb molta il·lusió, perquè com tu has dit, faig un salt de categoria i de primera a Copa, doncs hi ha una diferència considerable de nivell i estem parlant de que hi ha... Els equips, doncs, l'staff ja s'ho pren més en sèrio, els jugadors ja tenen una qualitat, doncs, major, i per tant, doncs, espero, doncs, poder treure tot el potencial que vaig poder treure a la primera catalana, doncs, també fer-ho a Copa Catalunya, la veritat, i doncs estic molt il·lusionat.
3: Clar, per la gent que ens escolta, aquí a l'Arenys en Joc, Copa Catalunya seria la màxima categoria del bàsquet català?
18: Sí, seria fa uns anys. Ara s'ha tret la Supercopa, llavors és el grup, se suposa que és la major categoria a nivell del bàsquet català. Però sí que és cert que la diferència entre Copa i Supercopa és quasi ben nula, perquè com que és un grup nou, el nivell és molt parell.
3: I ara vaig amb aquesta proposta de la DEPAF, perquè tu estudies a Girona... passes del C7 a la DEPAF. Què et va portar a acceptar aquesta proposta i fitxar per aquest club de Figueres?
18: Va ser una decisió complicada perquè també vaig rebre diverses ofertes d'altres clubs d'allà, la demarcació de Girona, bueno, malgrat que encara pertany al Maresme, però també van contactar amb mi el Salt, que també és un equip històric en el nivell de Girona. Però el que em va fer acceptar aquesta proposta va ser sobretot l'entrenador, que es diu Marc de Lemus, i m'han parlat molt bé d'ell, i vaig veure que ell tenia una aposta personal amb mi, uh-huh. i no em va prometre coses, perquè realment vaig veure que sortia d'ell i que no eren falses promeses, sinó que tenia una aposta de futur amb mi, i això va ser el detonant i el que em va fer decantar-me per fitxar pel Figueres, la veritat.
3: I quin seria el principal objectiu que et marques des de la vessant individual?
18: Des de la vessant individual, poder ajudar l'equip en el que s'espera de mi, que bàsicament, sobretot, és aportar una qualitat ofensiva que aquest any no tenia a l'equip, que era sobretot en l'1 contra 1, la capacitat de generar l'1 contra 1 a nivell estàtic, 5 contra 5, i també en transició, donar aquesta sortida a l'equip i els 10-20 punts que l'equip pugui fer en transició ràpida i no en estàtic. I a més, doncs, de que sóc un jugador que es desgasta poc físicament, llavors també puc apretar en defensa. Mm. Llavors això és el que espero jo personalment de mi a nivell individual.
3: I aquest salt de categoria, perquè després en parlarem, perquè tu ets jove, possiblement el camí tu vas escollir acabar a júnior i saltar a sènior, però aquest salt de primera a Copa, tu creus que serà un pas endavant com a jugador i et farà créixer?
18: Sí, jo penso que és un salt gegant i que crec que em farà créixer, perquè al final cada any que passa sènior és un any més que tu guanyes d'experiència com a jugador i tens diverses situacions que et vas trobar al llarg de la temporada que això et fa créixer com a jugador i tenir un aprenentatge, no? I aprendre de tot, encara que sigui de les derrotes, de les victòries, d'aquell partit que no et surten les coses, del partit que sí que et surten les coses. Mm. I penso personalment que sí, que em farà créixer. Mm. I que al final, quan jugues contra gent tan bona, t'exigeixen al màxim i és l'escenari perfecte per poder créixer.
3: Uh-huh. I ara vaig amb aquest grup perquè va sortir ja publicat previ a l'agost, o fa setmanes va sortir publicat el calendari del grup 2 de Copa Catalunya. Vindràs cap al Maresme, vindràs a disputar partits contra Masnou, Argentona, Aecamp, crec que hi ha equips de Barcelona, de Girona, sí. També. Com és aquest grup 2 de Copa?
18: Vam estar-ho parlant l'altre dia amb l'entrenador i és un grup molt potent perquè quan jugues contra equips de Barcelona saps que a nivell estadístic a Barcelona hi viu molta gent i per tant hi ha molt bons jugadors, i estem parlant de que venen dos equips, que és el Salt i el Martinenc, que són dos equips que venen de Supercopa i que estaran allà dalt a la disputa, i a més després també tenim equips que ho han fet molt bé aquest any, que és la Vall d'en Bas, i el Gaudí, que també és un equip barceloní que ho està fent molt bé. Per tant, nosaltres que tenim l'objectiu, no, d'estar entre els tres primers, doncs serà un repte important en aquest sentit, perquè hi ha molta gent allà dalt que està, o que el seu objectiu és estar allà dalt i disputar la fase de descens a Supercopa.
3: Mm-hmm. Fem una mirada a la temporada passada, a la teva primera temporada a Girona, al teu pas per C7. Quin balanç fas a nivell esportiu i personal d'aquesta temporada, de la temporada passada?
18: Molt positiu, en el sentit de que era el meu primer any al sènior i, per tant, va ser un tastet d'aquesta categoria. I realment penso que va anar bé, que va anar de menys a més, en el sentit de que primer no tenia confiança i a més, doncs, tampoc tenia les oportunitats que creia convenients. Mm. I després, a poc a poc, vaig anar agafant un rol dins l'equip, un rol important, perquè al final vaig acabar sent dels màxims, bueno, del màxim anotador de l'equip, i vaig ajudar en totes les facetes que vaig poder en el joc, per realment després a quedar a 8ens. Mm. I salvar-nos i salvar categoria primera catalana. Per tant, estic molt content que el meu primer any donar aquesta imatge, que això m'ha fet que ara pugui estar parlant aquí amb tu del fitxatge per la DEPAF i pujar una categoria més.
3: Mm. Clar, tu vas viure molts anys de formació al Buet, per estudis te'n vas cap a Girona. Clar, tu vas disputar diferents categories importants del bàsquet català. Com era disputar com a formació i donar el pas com a sènior? Va haver-hi molta diferència? Vestuari, pista, entrenadors...
18: Sí, va haver-hi molta diferència, i sobretot ho direm, el companyerisme. Quan estàs tu compartint vestuari amb gent de la teva edat, doncs, vulguis o no, no és el mateix que quan l'estàs compartint amb gent de diverses edats. Perquè jo aquest any m'he trobat, doncs, a un equip, doncs, més madur, no?, amb companys que el que realment busquen és el millor per tu i que no hi ha enveges. Mm-hmm. I no hi ha egos. I sobretot quan estàs jugant bàsquet formatiu, vulguis o no, hi ha aquesta competència d'alguns companys que volen que a tu no et vagi bé perquè ells els hi vagi bé les coses. I realment, quan tu veus un sènior, aquestes coses no passen. Tots van a una i remes cap a la mateixa direcció per assolir els objectius. Mm. Per tant, aquesta és la diferència més notòria que he detectat d'aquest canvi.
3: I què és el que més vas aprendre, diguem, com a jugador en aquest primer any de sènior?
18: Jo crec que la lectura de joc, perquè quan vens de júnior tot és a una velocitat molt ràpida. Llavors, a vegades no penses i ho fas simplement perquè és una acció física i t'ho permet el físic, però quan ja estàs jugant a sènior necessites atacar ordenat, que hi hagi un spacing, que hi hagi unes normes, i per tant, doncs, crec que la lectura de joc és una faceta en la qual he millorat, perquè també tinc altres companys que m'ho permeten, no? Quan també jugues en equip que et fan les coses més fàcils, doncs és més fàcil tu també poder millorar en aquest aspecte.
3: Mm. Tu te'n vas per estudis a Girona, a la Universitat de Girona. Ara vaig perquè jo crec que ets dels jugadors que més alt de l'anís de mare estàs competint. Vull dir, tenim un Heret del Castillo que està a Galícia ara mateix, i possiblement tu, de l'anís de mare, ets el jugador que més alt ara mateix està competint. Vull dir, vaig de memòria, Però, una, com és la vida a Girona? I dos, és difícil compaginar tema estudis amb tema entrenadors? Perquè al final, quan ets jove, quan ets júnior, quan ets cadet, bueno, vas fent, però a mi aquí ja entra a universitat, entren hores d'entrenos. És complicat compaginar-ho tot.
18: És complex, perquè, clar, com bé tu dius, jo estic a Girona estudiant i, per tant, jo estic en un pis d'estudiants, i això significa que soc autònom, estic independitzat i que, per tant, tot m'ho he de fer jo. Mm-hmm. O sigui, m'he de fer les rentadores de la roba que subo a l'entreno, no? Després també t'has de fer el sopar, arribes tard d'entreno, el dia següent t'has de llevar d'hora per anar a estudiar. Sí que és cert que jo penso això, que no es compagina bé, no, aquí a Espanya, doncs els estudis i l'esport. Per exemple, tinc un amic que està als Estats Units i que es compagina bé, i el que realment es potencia l'esport i els estudis en un mateix nivell. És a dir, no s'aposta només pels estudis i ja està. I penso que hauria de ser així. I és complex perquè també tothom sap que els horaris sèniors sempre et toca llepar i entrenes tard. Mm. I l'entrenar també a Figueres, després tornar a Girona, un se'n va dormir tard i és un sacrifici que ha de fer per, com bé tu dius, jugar a un alt nivell. Mm.
3: Quan inicio pretemporada o quan inicies tu pretemporada?
18: Vam iniciar pretemporada el dilluns 24 i tenim també 4 partits amistosos per posar-nos a to abans de començar la temporada. I res, estem fent 3 entrenos per setmana i el cap de setmana partit. Mm.
3: I què et demana o què et pot demanar l'entrenador al llarg de la temporada?
18: Al llarg de la temporada, l'entrenador el que m'ha demanat, sobretot, és això, que li aporti, sobretot en l'1 contra 1, que sigui capaç de generar i doncs, aportar, sobretot, en la faceta d'anotadora. També a nivell de transició, que sóc un jugador físic, ràpid, que li agrada també jugar al contraatac, doncs que pugui sumar aquests 6-10 punts que puguin ajudar l'equip a trencar partits, no? I això és el que se'm demana, a més doncs, d'estar compromès en defensa i bàsicament això és de les coses que se'm demana.
3: I hi ha algun aspecte, perquè clar, ho hem parlat al llarg de l'entrevista aquí a l'Arenys en Joc, ets molt jove, hi ha algun aspecte que tu t'hagis marcat per millorar o que vulguis millorar?
18: Sí, sobretot canalitzar les emocions, perquè el ser, també com tu dius, molt jove, no has fet un petit tastet del que són les categories sènior a alt nivell i també de que normalment també hi ha molts trash-talkers als altres equips, l'àrbitre a vegades potser no té la seva millor actuació i tot

0: dia rere dia i setmana rere setmana per jugar aquests partits, perquè realment són els que m'agraden i no els que es va guanyant de 30 al final del segon quart. Per tant, no sóc un jugador que em cremi la pilota quan a moments decisius, perquè realment no has de tenir aquesta responsabilitat. Si jugues i flueixes i no sents aquesta responsabilitat. I després sí que potser des de fora dius, ostres, estava jugant un bloc directe contra un dels millors jugadors de la Lliga i no m'ha tremolat el braç. I això és l'important del bàsquet.
1: Hi ha més ambient a les graderies del bàsquet de Girona o és semblant a el que et pots trobar a la comarca de Barcelona?
0: Jo penso que inclús hi ha més ambient, perquè també t'estic parlant de que és el meu primer any a sènior i que la gent té de, com a costum, anar a veure el sènior dissabte a la tarda, i a tots els pavellons als quals he anat sempre han estat a rebussar, o sigui, plens de gom a gom. Però sí que és cert que a Girona, els pavellons que he anat, doncs encara hi ha aquesta cultura de l'esport, del bàsquet, d'anar a recolzar l'equip del poble.
1: I tens algun referent, algun jugador d'aquests professionals? No ara, sinó al llarg de la teva història com a jugador, tens algun referent que t'hagi marcat i el tinguis com a ídol?
0: Jo particularment no tinc cap ídol, però sí que és cert que t'hi fixes amb diversos jugadors, normalment de la teva posició i també de les teves característiques físiques, per, no, que sigui un símil molt a tu i que puguis treure-li petites coses. En aquest sentit, jo també soc una escolta baix, per dir-ho d'una manera, 1,82, i llavors també doncs, faig o miro molt sobretot la Provítola, tot i que té molts minuts de base, i també Brizuela, perquè també, o sigui, també ser fan del Barça fa que també tiris sempre cap a casa.
1: Vaig amb les últimes i anem a objectius d'aquesta temporada, que tot just comença ara. Ho has mig explicat. A nivell col·lectiu, quins objectius marca la DEPAF per aquesta temporada 26-27?
0: A nivell col·lectiu està claríssim. És quedar entre els tres primers classificats, que això ens permetrà poder jugar la fase d'ascens. Mm-hmm. Que al Copa Catalunya hi ha dos clubs, per tant, s'enfronten els tres que queden tres primers classificats contra els altres tres classificats de l'altre grup per tal després pujar a Supercopa. I s'afronta amb ambició, perquè realment el projecte del Figueres no és a curt termini, a un any de pujar a Supercopa, sinó estar a categories FEB en el sentit de tercera FEB. Clar. Perquè Figueres és una ciutat prou gran i important en la demarcació de Girona, i el que es busca és això, potenciar aquest projecte.
1: I ara vaig amb l'última, ho has mig comentat també. T'agradaria en un futur proper encara competir a categories més altes?
0: Sí.
1: O això depèn també d'estudis i tot plegat?
0: No, sí, el que a mi m'interessaria és anar pujant passet a passet i anar, si puc disputar, m'ho permet, les meves capacitats em permeten estar més alt, doncs jo treballaré de valent per poder-ho fer i m'ho compaginaré com sigui amb els estudis, perquè al final el bàsquet per mi és una passió i és una cosa que innegociable en el meu dia a dia.
1: Vaig amb preguntes ràpides per acabar aquesta segona entrevista de l'Arenys en Joc de la temporada 26-27. Respostes ràpides. Un pavelló que t'agrada jugar?
0: El de Saset.
1: Un rival que sempre et motiva?
0: La UEM.
1: Un company amb qui et quedaries per a qualsevol equip?
0: Albert Pujol Ras.
1: Un partit que no oblidaràs?
0: El partit contra la UEM que guanyem a la pròrroga, game winner meu.
1: Un triple o un tap decisiu?
0: Un triple per trencar el partit contra el Lliçà i guanyar aquesta temporada contra ells.
1: Una cançó? Tens cançons per escoltar abans d'un partit?
0: Sí, una d'elles és Esta vida.
1: Tens rituals o manies, supersticions durant partit i entrenos?
0: Arribar el primer al pavelló i tenir una hora real d'escalfament.
1: Entrenar al matí o vespre?
0: Vespre.
1: Victòria per un punt o partit fàcil i guanyar de 40 punts?
0: Victòria per un punt.
1: Arenys de Mar o Girona?
0: Arenys de Mar.
1: I una paraula per definir aquesta nova, una paraula o unes paraules per definir aquesta nova etapa a la DEPAF?
0: Magnífica i il·lusionant.
1: I amb això ens quedem. Hem començat temporada

0: amb Narcís Pou, jugador d'aquí de l'Arenys de Mar, que bueno, l'any passat ja va decidir anar cap allà. Que vagi molt bé la temporada, anirem parlant en aquesta temporada il·lusionant de Copa Catalunya, que vagi bé aquest final d'estiu i que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies, Carlos.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: Arenys en joc.
0: I anem directes al tram final d'aquest Arenys en joc, d'aquesta tornada o d'aquesta reentré d'Arenys en joc aquí a Ràdio Arenys. Ho fem amb en Pol Alsina, després de xerrar amb l'Arnau i amb en Narcís. Pol Alsina, ja sabeu que és coordinador del futsal Arenys des de fa ja unes temporades. Hem parlat amb ell perquè ens expliqués una miqueta com ha iniciat temporada aquesta entitat, com van els primers entrenos i com van els primers partits de pretemporada, i això ens explicava en Pol.
4: Setmana important pel club i per l'entitat, ja que tots els equips han començat ja amb els seus entrenaments i amb la seva fase de preparació de la temporada. I bueno, ja la setmana passada ho havia fet l'infantil, que a l'estar a la categoria més alta doncs seguia començant la setmana abans, i és per això que va començar amb la seva preparació una mica abans que els altres, però ja aquesta setmana ho han fet tot malèixi, donant un vel per aquí, per aquesta setmana. El dilluns ja va començar a rodar el nostre sènior, amb cares noves, tant pel que fan jugadors com a cos tècnic. Aquest any l'equip està entrenat per Migueloni i per Gigi, dos entrenadors amb moltíssima experiència, que ja porten anys també treballant junts i que, sense cap dubte, porten força i ganes en aquest projecte del sènior. I després, doncs, això, no? Ja van començar també a trepitjar pista als peques, als benjamins, als alevins, als infantils, als cadets, i queda només per començar el prebenjamí, que ho farà aquest divendres. I aquest cap de setmana hi ha alguns equips que ja tenen els seus primers partits amistosos, i res, són setmanes difícils per tots a nivell de gestió i també a nivell d'entrenadors, perquè bueno, hi ha alguns nanos que encara doncs, naturalment estan acabant les vacances amb les seves famílies, però bueno, mica en mica ja la primera setmana això tot és d'adaptació, i creiem que la setmana que ve també coincidint ja amb la tornada a les escoles i als instituts, doncs ja començarem a comptar amb pràcticament tots els jugadors i les plantilles doncs, es podran començar a preparar per una temporada exigent, ambiciosa i amb ganes de seguir gaudint del futbol sala i de creixent en tots els sentits.
0: I passem del futsal, passem del pavelló al Bernat Coll, perquè també hem parlat de Manjoma Guedes, segon entrenador del primer equip del Club Futbol Arenys, és part de l'estaf d'en Roc, segueix tot l'estaf de la temporada passada, a més, és possiblement el primer equip que va començar la pretemporada ja fa setmanes, i això ens explica Manjoma d'aquests primers dies de treball.
5: Buenas, soy Juanma, Arenys de Mar. Nada, te cuento un poco la pretemporada. Las sensaciones son muy buenas. Dos semanas de entreno llevamos. La primera semana entreno, la verdad que fueron muy buenos. Con la gente que ha llegado nueva, que ha reforzado el equipo, muy contento. Y nada, el primer partido 4-0 a Verde y Blanca. Es verdad que es un rival de una galería menos, pero bueno, las sensaciones fueron buenas. Y nada, la segunda semana sí fue una semana más de carga, de tres entrenos, más carga a los jugadores y dos partidos, sábado y domingo, que se resolvieron con 4-1, Torreta, que era un gran rival, y Cabrí B, fuera, 0-2 ganamos, que también era un rival que acaba baja cuarta, pero que tiene las ideas claras y un buen rival también. Acabamos la segunda semana con buenas sensaciones, como le dije antes, muy contento con la gente que ha llegado, que ha venido, que están sumando la piña y contento con la gente que se ha quedado, que es un grupo humano muy bueno. Son chavales que llevan años.
6: Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti. Yo no fui
3: Arenys en joc.
0: Primer programa d'aquesta temporada 26-27. Deixem enrere l'estiu i mirarem cap a un any important amb les eleccions del mes de maig, però deixem un estiu important. Si agafem la mirada d'Arenys de Mar, perquè tenim en Tiago Oliveres, que va ser sotscampió de Catalunya, la Marta Mitjans va assolir una gran participació a l'Europeu de Birmingham, gran paper del Club Volei Platja, també ens deixa el fitxatge de l'Eri del Castillo pel filial del Corunya d'ACB, o el bronze a l'Europeu de Polònia d'en Lucas Garrido del Nàutic d'Arenys. anem amb l'agenda, com sempre fem els divendres aquí a l'Arenys en Joc, i ho fem amb una agenda reduïda, perquè hi ha partits de pretemporada, de moment cap entitat encara comença aquí a l'Arenys de Mar, comença la competició oficial, i ho fa demà el Futbol Arenys amb amistós al Bernat Coll a les 7 de la tarda contra el Montañesa B. Cinera jugarà el sub-12, jugarà el prova 2026 contra Logroñés, Cornellà, Sporting, Biniferri i Manlleu. El futsal jugarà partit amistós demà a les 6 de la tarda al Fons de les Creus contra el Sant Cebrià. Per exemple, l'Arenys Bàsquet també jugarà el senyor femení diumenge a les 7:30 a casa d'Hostalric. O derbi amistós, tot sigui dit, del sènior masculí de l'Arenys Bàsquet diumenge a les 11 del matí. Recordem també que el sènior masculí va disputar partit amistós ahir amb victòria 2-3 davant del Mataró i té partit demà a casa del Malgrat a les 8:30. Recordem també que demà hi ha eleccions a la presidència del club hoquei Arenys amb dos torns. Torn del matí, torn de la tarda, per veure qui és el nou president d'aquesta entitat arenyenca. Ara sí que anem als partits oficials perquè l'Arnau Campeny i el seu Europa, l'Arnau Campeny no va disputar partit la setmana passada contra Jaén. Veurem si competeix aquesta vegada, perquè l'Europa jugarà diumenge 6 de setembre a les 6:15 contra el Corcón. I acabem, perquè Dida Plana jugarà el primer partit ja, o el primer títol oficial, la Supercopa, i ho farà al Palau Blaugrana, començant contra el Jaén demà a les 4:15. L'altre duel serà Pozo i Palma. Amb això acabem. Esperem que la setmana que ve ja sigui amb el primer títol d'en Dida Plana. Gràcies, Joan. Us deixem amb el primer capítol també del Cinera Misteri. Ja, per tant, arrenquem amb tot aquí els divendres a la tarda. Que vagi molt bé i ens escoltem.
2: Arenys en Joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Presó comunicada i sense fiança pels pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià. Ho ha decidit el jutge d'Amposta aquesta tarda. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar ahir dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per un presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I dia de rècords avui amb temperatures inèdites en un mes de setembre a amplis sectors del país. La màxima provisional supera els 40 graus a la Vall de l'Ebre, en 43 a Vinebre, i a Barcelona ha superat aquest migdia els 34 i assoleix un nou rècord per setembre a l'Observatori Fabra, un grau més que l'anterior, el 1983, i 5 dècimes del més recent, precisament del passat dia 2. Protecció Civil es planteja enviar un S-alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan hi hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció i, a més, parla d'una tardor en què es preveuen fortes tempestes. La sotsdirectora de Protecció Civil és Imma Soler.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
1: I atenció als estudiants universitaris, perquè a partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta Universitat Autònoma amb Cerdanyola i Barcelona. Unes millores que representen el segon pla de xoc aprovat pel govern de la Generalitat amb l'objectiu d'oferir un servei de carretera de qualitat. Una de les millores serà l'augment d'expedicions a la línia E3, una de les més utilitzades. El servei oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona de dilluns a divendres feiners. I Aitana aterra avui a Barcelona amb la seva gira Quarto Azul World Tour, tot que va començar, recordem, el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà al febrer a París, una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. Actua a Barcelona avui, dilluns i dimarts, amb entrades exaurides. El concert, per cert, comença just ara a les 9 de la nit.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys.
6: la primera en entreteniment.
7: Tras millones de años luz, hemos llegado hoy desde un lugar muy lejano y extraño, donde la espiritualidad se encuentra con el misterio y cada enigma es una puerta a la transformación. Si te cuestionas la realidad y crees que otra realidad es posible, hablas nuestro idioma. Bienvenido a la cuarta temporada de la nave de Sineran Mystery, un viaje apasionante hacia lo desconocido del alma y la vida, con Joan Sintas y Sergio Sánchez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Llibertat amb mesures cautelars per la mare del nadó trobat mort dimecres dins una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. La dona va ser detinguda i dijous hi ha passat a disposició judicial a Badalona. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada. I Protecció Civil alerta d'una tardor de pluges extremes. El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sobre el lema "Tot pot canviar de cop". La campanya aconsella evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar d'un kit d'emergència. L'organisme es planteja enviar també un SOS durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que cal preparar-se per situacions d'inestabilitat climàtica i evitar assumir riscos.
2: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment al cotxe, surto un moment, no passa res.
1: Protecció Civil, per cert, ha activat l'alerta Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià, la Ribera d'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte i diumenge la calor s'estendrà de forma generalitzada. Parlant de calor, avui ha estat un dia de rècords amb temperatures inèdites en un mes de setembre. En destaquem dues, la màxima de 43 graus a Vinebre i els 34 graus a Barcelona aquest migdia, que suposen un nou rècord per un setembre a l'Observatori Fabra. Supera per més d'un grau el rècord anterior de 1983 i per 5 dècimes el més recent, de fet, el passat dia 2. I a més calor, més risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem a 34 municipis i 10 comarques aquest dissabte: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Acabem a Caldes de Montbui. Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials ibers i romans. A l'espera d'avançar en els treballs de moment, ja s'han trobat diverses peces de ceràmica i, a més, restes del segle XIX.
0: Ràdio Arenys.
3: Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts. Ja com el final.
4: Hola, què tal? Sóc en Xavi Obon i no penso imitar el Carles Porta. Però sempre he volgut fer-ho, si m'ho permeteu. Comencem. Dia 1 del programa, un programa que pentinarà el coaching amb la ratlla al mig i demostrarà que els llibres d'autoajuda ajuden molt, però molt. I quan dic molt, vull dir molt, molt ajuden, molt. Sobretot el que els escriu. Coaching Tònic. Pel cantó del coaching, és un programa amb vocació de servei on no veureu ni túnels ni llums. I pel cantó del xintònic, doncs, us demostrarem que no és bo beure per oblidar. No, no és bo beure per oblidar. És molt millor primer oblidar i després beure. I si pot ser, un bon glob parit amb classe, elegància i categoria. Això sí, sempre s'ha de mirar de beure amb moderació. I si moderació no ha pogut venir, doncs et busques la vida amb un bon amic o amiga i a passar-ho bé, que són 3 dies. Avui, a Coaching Tònic, us ajudaré a entendre les claus estratègiques de les disfuncions relacionals en les incompatibilitats entre éssers humans. Telemarinera. Vaja, per què hi ha persones que ens cauen tan bé i a d'altres que a la primera de canvi les engegaríem a la merda?
5: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
4: Analitzarem frases hiperventilades del gran mestre Paulo Coelho a la secció ¿Qué hay de nuevo, viejo? I pensareu, què tenen a veure Bugs Bunny i Paulo Coelho? Doncs que tots dos són coellos, i coelho en portuguès vol dir tachan, tachan, conill. Compararem frases dels dos conills més famosos around the world. A llibres que m'han ajudat, o no, us proposaré llibres que m'han ajudat, o no. Avui traurem l'entrellat al Mindfulness. Us recomanaré el llibre, el millor llibre que mai ha tocat aquest apassionant tema, Mindfulness per assassins.
6: Es necesario dedicar cada día media hora a la meditación, excepto cuando uno tiene mucha prisa. En ese entonces es mejor dedicarles una hora.
4: Això diu que ho va dir Sant Agustín, i es va quedar tan Agustín.
7: Coaching Tony!
8: Ai, no puc esperar més. Vull saber qui ets. Com et dius?
9: Me llamo Bon. Xavi Obon.
8: Ah, molt bé. Porta 24. Ja el cridarà l'infermera.
4: A Me llamo Bon repassarem cada setmana els codis de comunicació utilitzats a les pel·lis del James Bond. Els arguments, les cançons i les seves lletres. El missatge patètic i subliminal que amaguen aquestes pel·lis. Avui pentinarem... Goldfinger.
10: Coaching Tònic, un programa per ments brillants. Go!

0: I com si no, aprendrem a preparar els còctels que bevia la gent 007 a les seves pel·lis. Avui, el més conegut i begut de tots, el Vesper Martini, el que a les pel·lis sentíem com un martini con vodka mezclado no agitado. Per cert, maldit, maldit. Desvetllarem per què està maldit. I a tot això, li sumarem la recomanació setmanal de cançons que inspiren l'ànima.
1: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Precisament comencem aquest primer programa amb el millor i més positiu pet musical. Marxem al 1969, quan el gran Quincy Jones va crear Groovy Gravy. L'expressió Groovy Gravy, o It's All Groovy Gravy, és un argot col·loquial en anglès que combina dues paraules per transmetre una idea de positivitat, fluidesa i bona sort. Es refereix a alguna cosa fàcil d'obtenir, un benefici extra inesperat o que tot va bé. Significa, essencialment, que tot marxa de meravella. De fet, el gravy és un joc de paraules. El gravy tradicional és una salsa que es fa amb els sucs de la carn que queden a la paella després de cuinar-la. Mentre gana. Era el toc que convertia un sopar humil en un dinar abundant i reconfortant. Cuina d'aprofitament, companys, economia circular, minimitzar la petjada de carboni. Tot això en un títol de cançó, només amb un títol de cançó. Gens malament, no? Ai, la comunicació. La comunicació ho és tot. Va, escoltem aquest Groovy Gravy del senyor Quincy Jones.

0: Groovy Gravy, tot marxa de meravella. El gran Quincy Delight Jones Jr. en estat pur.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
0: Us heu parat a pensar alguna vegada per què hi ha persones que ens cauen bé a la primera, amb les que tenim bon rotllo fàcilment i fins i tot ens provoquen allò que sovint pensem de ai, fa no res que ens coneixem i sembla que siguem amics de tota la vida. Mica de grima aquesta frase, però què us ha passat això?
2: Yo quiero que seas mi bro, yo soy tu picha.
3: Mi picha?
0: Sí, vindria a ser alguna cosa així. Però, ai, els peròs. També hi ha l'efecte contrari. Les persones que no hi ha manera d'entendre, que ens fan repelús. Vaja, que sense cap mena de remordiment, com abans ja he avançat, les engegarien en un plis-plas a la merda.
4: Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
5: Yo la admiraba.
4: Haga el favor de dejarme en paz.
5: Hasta ahora la admiraba.
4: Déjame en paz.
5: La admiraba hasta
4: ahora. Pues déjame de admirar. No me hace falta su admiración. ¡Alza a mierda! ¡A mierda!
0: Mira que maco que és el senyor Fernando Fernán Gómez. Déu nostre senyor el tingui la glòria. I que agradable. Bé, anem a parlar de coses més serioses, va. Mireu, hi ha dos grans famílies, si classifiquem les persones per maneres de ser, o trets associats a tipus de personalitat. Les cognitives...
6: Qui té com a 3 i gasta com a 2 sempre tindrà més que qui té com a 2 i gasta com a 3.
0: I les emocionals...
7: Señor Driscoll, hace 3 meses que ha prometido presentarme en sociedad. ¿Y qué ha hecho usted? Cobrar un sueldo fantástico sin hacer nada.
8: ¿Usted cree que no es hacer nada? ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Con los dedos de la mano se pueden contar, mi buena mujer.
7: Nunca he sido su buena mujer.
8: No diga eso, señora Claypool. A mí me importa un comino su pasado. Para mí será usted siempre mi buena mujer, porque yo la adoro. ¡Ea! Quería guardar el secreto, pero me lo ha arrancado del fondo del corazón. La ama usted.
7: Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer.
8: ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente
7: no.
8: Porque me recuerda a usted.
7: Es cierto.
8: Claro, por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo.
0: Ai, Groucho, quin gran manipulador emocional. Quina figura, quin tio, noi. La parafernàlia coachinguera ens diu que els pols oposats s'atrauen. Frase bonica de PowerPoint. Però què ens diu la realitat? Veniu amb mi, anem a escoltar què ens diu la veritable i crua realitat. Tardor de 2026. Arenys by the Sea. En Ramon Miquel li ha preparat una sortida romàntica a la Consol per celebrar els 14 anys de casats.
9: Hola, sóc en Miqui, i ara quan arribi la meva Cari, li explicaré el pla per aquest finde. Li molarà 100% literal. Mira, ja és aquí. Hola, Cari. Vine, vine cap aquí, que et vull explicar una cosa. Fliparàs. Mira, aquest cap de setmana...
10: Ja has baixat la brossa?
9: No, la brossa no, ara...
10: Mira que s'hi passa el camió. I no l'has baixat? Ens mengem la merda amb patates.
9: No, però tranqui, Cari, que encara és d'hora. Mira, he llogat un turisme rural superguai i romàntic a l'Espluga Calba.
10: A on? I no hi havia un lloc amb un nom més cutre?
9: Vaja, por Dios. No, si el poble és una passada, Cari. A la tardor, les
10: I
9: fulles...
10: I com ho has fet? Has comparat preus? Booking, Trip, Trivago... No, segur que no.
9: No, però sí, no, és igual, el que importa és que és guai i...
10: Com que no importa? A tu res t'importa.
9: No, sí, i saps què, Cari? També he reservat un menú degustació en un restaurant.
10: Un menú degustació?
9: Sí.
10: I què t'ha costat?
9: Adiós.
10: Segur que t'han aixecat la camisa. Entren les begudes amb el preu? Ah, i el meu gluten? Ja ho has preguntat, si tenen gluten als plats? No, segur que no, segur que tampoc.
9: No, sí, ja he pensat. A més, Cari, tinc encara una altra sorpresa. Mira...
10: A veure a quina hora sortirem. Segur que pillem caravana. I ja has posat benzina? Ho haurem de parar a mig camí. Això si no ens quedem penjats, perquè estan distrets.
9: Cari, mira, deixa'm, que t'he preparat una de bona. Ja veuràs, t'ho dic, vols saber-la? Té, té...
10: Ja, té, sí, té, té, té, té amb menta.
3: Ai, ai.
10: Oh, tot ho deixes a l'atzar.
3: No.
10: S'ha de tenir tot controlat i mil·limetrat, tot. I jo me'n vaig, que vaig tard.
9: No, sí, no, ja, però no tota la vida. Jo
10: escolta, és que... me'n vaig a Pilates.
9: Cari, t'he escrit un verset. Per tu faria bogeries i, si calgués, sortiria de l'armari. Amb tu somio fantasies, amb el meu amor, amb la meva Cari. Me'n vaig a baixar la brossa. I com es pot arreglar això? Amics, xungo, xungo, xungo. Una vegada més, el PowerPoint ens tornaria a llefiscular amb frases com: escolta la teva parella amb generositat i sense demanar res a canvi. L'amor tot ho pot. Ai, l'amor ho pot tot, l'amor tot ho pot. Frase de PowerPoint. Però jo sóc més de citar els pocs valorats filòsofs catalans com el gran Joan Capri. L'escoltem?
5: Mireu, el matrimoni, ens ho diuen els que fa temps que són casats, perquè ja ho sento amb aquestes converses anant pel món, oi? Els que porten anys de casats diuen, ja se sap, a còpia dels anys l'amor se'n va. Escolteu, ells ho diuen, nois, l'amor se'n va, eh? Però ella es queda, eh? Oh, carai!
9: Quin geni, amics meus, en Joan Capri.
11: Coaching tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
9: Que, per cert, això de la incompatibilitat de caràcters ja ho cantava en Sabina el 1985.

0: Coaching Tònic, un programa per ments brillants.
1: ¿Qué de nuevo, viejo?
2: Li tinc molt de carinyo a aquesta secció. Qui no coneix el gran Paulo Coelho i el gran Bugs Bunny? Tots dos coneguts per les seves brillants frases.
3: Rodney Rabbit es un viejo amigo.
4: Ah, y parece que cree que es tu mejor amigo.
3: Ah, bueno, como sea.
4: ¿A qué te refieres con como sea? ¿Rodney es tu mejor amigo o no lo es?
3: ¿Mejor amigo? Los adultos no tenemos mejores amigos. Tenemos muchos amigos.
2: Qué bo amb Bugs Bunny. Yep. No confondre amb el Bad Bunny, eh? De fet, no ho podeu confondre perquè el Bugs Bunny se l'entén i el Bad Bunny... deixem-ho estar. Però qui ha estat un dels creadors de més frases, cites i tal, que han ocupat centenars de pantallassos ensucrats de PowerPoint és el Paulo Coelho. I avui volem dedicar la secció a una d'aquestes frases i li farem la clenxa al mig.
5: Quan algú se'n va, és perquè algú més està a punt d'arribar.
2: I no us diré d'on l'he tret, però els grans analítics afegeixen un breu anàlisi a la frase aquesta, tot dient...
5: Els comiats, en el fons, són oportunitats.
2: A veure, posem-nos seriosos, anem a pams. A veure, hi ha frases que sonen a saviesa popular, però que en realitat són pura teràpia barata. Aquesta és una de les campiones. Quan algú se'n va, és perquè algú més està a punt d'arribar. Quina meravella, quin consol, quin cop de mà espiritual. Però, en el fons, la traducció real de la frase és «No ploris, rei, que ja en vindrà un altre». És la versió romàntica del «Hi ha més peixos al mar». Fixeu-vos, una frase darrere l'altra. Però maquillada amb aires de destí. Com si l'univers fos un càsting perfecte on cada sortida té una entrada programada, com en un mal musical de Broadway. Però, amics meus, anem a ser honestos. Aquesta frase la diuen sobretot els que s'han quedat, els que acaben de rebre la patada i necessiten urgentment una mica de dopamina mental per no sentir-se com un drap brut. És l'excusa perfecta per no acceptar que potser, només potser, l'altra persona se n'ha anat perquè tu eres un desastre, perquè la relació feia pudor o simplement perquè s'ha cansat de tu. No, però no, res d'això. Era el destí, l'univers ho tenia planejat. Estava escrit a les estrelles que aquest imbècil se n'anés perquè ara ve el Príncep Blau 2.0. I el pitjor és que la frase funciona en dos sentits. També la fan servir els que se'n van per justificar la seva fugida. Tranquil, amor, si marxo és perquè algú millor està a punt d'arribar. A punt d'arribar a la meva vida.
5: Els comiats, en el fons, són oportunitats.
2: Ai, senyor, quina barra! La realitat és més crua i menys Disney. De vegades, algú se'n va i punt, no arriba ningú. O arriba algú pitjor. O arribes tu mateix al quedar-te sol i descobreixes que estar sol doncs no està tan malament. Però clar, admetre això no ven llibres d'autoajuda ni omple els perfils d'Instagram de frases motivacionals.
5: Soc com el boxejador. Quan més fort em peguen i caic rodó a la lona, més fort m'aixeco.
2: Mira, primer m'aixeco amb una galta inflada. Això, suposant que m'aixequi, si m'aixeco, que això ja és molt aixecar, i em garanteix 3 setmanes de migranya i de mal de cap de la bufetada i de la pantuflada que m'ha cardat el malparit de l'altre boxejador. Per tant, deixem les coses clares i el xocolata espès. Que això de que quan algú se'n va és perquè arribarà algú altre, al final, aquesta dita és com un pegat emocional. Tapa la ferida, però no la cura. Et fa sentir que tot forma part d'un gran pla còsmic, quan moltes vegades només és que la gent és egoista, covarda o simplement incompatible. Així que la propera vegada que et deixin anar aquesta perla, mira la persona als ulls i digues-li amb un somriure que se'n vagi qui se n'hagi d'anar. I si no arriba ningú, doncs millor. Almenys no hauràs de suportar més frases de can pixarrellisca.

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Ai, si és que fins i tot els boleros van de frases coellanes, Claudio Coellanes. A sufrir por tu amor me condenó el destino. Ai, quan algú se'n va. L'amour, l'amour, chercher la femme. Bueno, chercher la femme o chercher... ara no sé com se diu. Chercher l'homme, la femme. O, bueno, és igual. Doncs escolta'm una cosa que us volia dir. Això, quan passa una cosa d'aquestes, pot empitjorar la cosa? Doncs sí, sí que pot empitjorar. Perquè quan entrem en crisi, moltes vegades anem de pet als llibres d'autoajuda. I no volies crisis amb els llibres d'autoajuda? Doncs, vull dir, no volies caldo? Doncs tres tasses.
0: Els llibres que m'han ajudat o no?
1: Els llibres que m'han ajudat o no? Avui us proposo Mindfulness para Asesinos, un llibre que parla del mindfulness i dels assassins. En principi, no confondre els uns amb els altres. Però abans de parlar-vos del llibre, vull fer quatre barrufades del mindfulness per a la penya que no acabeu de tenir clar de què va aquest espaterrant invent. El terme atenció plena o mindfulness, que és el mateix, fa referència a la capacitat humana bàsica d'estar completament present, conscient d'on som i del que estem fent, sense estar excessivament reactius o aclaparats pel que passa al nostre voltant. Vaja, com podeu veure així per començar, una cosa senzilleta. Al documentar-me acuradament, he arribat a la conclusió de que, en el fons, mireu, això és un invent molt modern, però per mi, que les àvies han estat les precursores del mindfulness i del culte a fer el que fer pendents del present i del que cal fer en el moment i no distreure's i no fer el que no cal fer i fer el que cal fer. En fi, potser millor que escoltem aquesta àvia.
2: I de...
3: Nen, què fas? I els deures?
4: Ja els estic fent, àvia.
3: I una merda! Ouais. Els estàs fent. Com pots fer deures i alhora fotre't un xupa-xup i mirar la tele i escoltant aquesta merda de cançó d'aquestes nenes que no són ni nenes ni res i que són ninots dibuixats.
4: Àvia, que estic concentrat. Només penso en el present centrat en un objectiu únic i primigeni.
3: Però què cony dius? Ah. Estàs badant.
4: Vaya.
3: Passa una mosca i et distreus. Ets un carallot. Mira, per una construcció adient de la teva personalitat, et donaré una cosa que ja em va donar la meva mare. I jo l'he donat a la teva mare. I ara te la donaré a tu.
4: Ostres, que guai, àvia. I què és?
3: Un clatellot ben donat a temps. Apa!
4: Cony!
3: I ara medita, concentra't i fixa l'objectiu en el present. Carallot!
1: Les àvies, ai, les àvies, què farien sense les àvies? Grans precursores de moltes coses i per mi, segons el meu criteri, també precursores del mindfulness. En fi, per acabar de documentar-me, no diríeu pas què he fet. He entrat a la IA. Sí, amics, he caigut, sóc dèbil, he caigut. I he consultat la IA i li he preguntat pel mindfulness. I escolteu-me, mireu què he trobat.
0: 5 tècniques de mindfulness. Tècnica 1. Submergeix les mans en aigua tèbia. D'acord amb Charlie Knowles, especialista en meditació i mindfulness, fregar les mans fortament en aigua tèbia és una pràctica que genera calma a la persona.
1: A veure... no sé què dir. Netes les mans queden, però... calma, calma, que es diu calma...
0: Tècnica 2. Respira lent.

0: Oh, cony, m'he dormit.
1: Tècnica 3. Observa un objecte natural. Una vaca?
0: Collons, vols res més natural que una vaca?
1: Tècnica 4. Escolta música.
2: Aquesta no, brètol.
0: A mi em relaxa.
1: Ai, senyor. I la última tècnica. Menja un entrepà lentament.
0: Home, si voleu que us digui tot una mica confús, però per fi li he trobat el què al mindfulness. Aquesta cinquena tècnica sí que m'ha agradat. M'he fotut un entrepà de truita a la francesa i no he pensat en res més mentre me'l fotia. Ben concentrat en el present. No sé si he practicat mindfulness, però he acabat ben tip i molt millor que quan he començat. Sí, senyor.
3: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Deixeu que us recomani el llibre que us he comentat, el Mindfulness per assassins d'en Carsten Dusse. Aquest paio és advocat i fa anys que treballa com a guionista per a diversos formats televisius. Ha guanyat el Premi Alemany de Televisió i diversos premis Comedy d'Alemanya. Mindfulness per assassins i El teu nen interior vol matar, té a la marinera també, són el primer i segon volum de la seva reeixida sèrie publicada en més de 20 idiomes i amb més de 2,5 milions de lectors. You're talking a lot, but you're not saying anything. I de què va Mindfulness per assassins? Doncs mireu, us explico, faig quatre ratlles. Incapaç de conciliar la seva vida laboral i familiar, Bjørn Diemel decideix fer el pas i inscriure's a un curs de Mindfulness. Espera així posar fi a les tensions que el superen i trobar la pau interior. Però quan ets advocat criminalista i el teu principal client és un mafiós tan perillós com impredictible, és difícil posar límits, llevat que recorri a una solució dràstica per eliminar tot. I quan dic eliminar tot, vol dir eliminar tot, tot el que interfereixi amb la seva serenitat i li impedeixi gaudir del present. No us el podeu perdre. I mira, en això de viure el present com si no existís el demà, em sembla la millor idea del mindfulness. No sé si és la que destaquen més els mindfulneros, però és el que més m'agrada a mi. Tant de bo ho poguéssim viure i gaudir, això del present, que sigui el moment primer del futur i aquestes coses que es diuen. Tant de bo. Per cert, ja que estem amb tant de bo, ens ho cantes, això de tant de bo? Ens ho cantes? Su? Tant de bo.

0: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
1: Tant de bo de la Su. No confongueu amb el Cristiano Ronaldo quan marcava un gol i deia Su. No, la Su és una gran cantant. Su, tant de bo. A aquestes alçades del programa us preguntareu què té a veure el coaching amb el gin tònic o amb altres còctels. La resposta, potser una mica recargolada, la trobem a l'excitant saga de pel·lícules del James Bond. M'ho he fet venir bé, què voleu que us digui? Sempre he volgut fer-ho bé i així ho he fet i així ja està. Vull dir, les pel·lícules del James Bond donen l'entrellat de què té a veure el coaching amb el gin tònic. Avui, a Me Llamo Bond, analitzarem amb eines de comunicació activa la pel·li Goldfinger. Si us sembla, comencem pel còctel. En James el demana la versió original en anglès, sacsejat, no barrejat. Aquí a Goldfinger el demana per primera vegada. Però fixeu-vos bé amb la qüestió. En Bond el demana sacsejat, no barrejat, a la versió original. Però doblat el sentim una i mil vegades demanar-lo així.
2: Martini con vodka, mezclado, no agitado.
1: Heu sentit com el barman anava fent feia anar la coctelera? Xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui, xiqui. Això és el soroll, bueno, és igual. Vindria a ser el soroll que fa la coctelera. Xiqui, xiqui, xiqui, xiqui. I per què fa xiqui, xiqui, xiqui? Cony, perquè l'està sacsejant, no l'està barrejant. Per tant, això és la prova fent que el Bond demana el còctel sacsejat i no barrejat. Però, en fi, són coses del doblatge. Què voleu que us digui? Tota la vida enganyats, tota la vida enganyats. Martini con vodka mezclado no agitado. No, que és al revés. Punyeta. A veure, i quin còctel demana el Bond? Doncs demana un Vesper Martini. Voleu provar de preparar-lo? Doncs mireu, d'entrada, escoltem com el demana. Escoltem què passa.
3: ¿Estás bebiendo?
4: No lo sé. ¿Qué estoy tomando?
5: Tres partes de ginebra Gordons, una de vodka, media parte de quina...
3: Quina Lillet.
5: Quina Lillet, que no es vermú. Bien agitado hasta que esté helado y adornado con una generosa filigrana de limón.
1: La preparació d'aquest còctel del James Bond és molt senzilla. Preneu nota. Omple dues terceres parts de la coctelera amb gel i assegura't que estigui ben

per fer el Vesper Martini. Doncs va, repetim, els licors, aboca 3 parts de ginebra, una part de vodka i una mitja part de quina lillet blanc a la coctelera. Agita la coctelera amb energia, fes el que es diu el shake, el xiqui-xiqui-xiqui-xiqui-xiqui, que he tornat a fer, bueno, ja ho sabeu que això és el xiqui-xiqui, el xiqui-xiqui és la coctelera. Ho feu uns 10-15 segons, això mola molt, lliga molt, va molt bé, és molt maco, eh? I a més de lligar, bueno, no sé lligar, no sé si lligareu, però el que sí que fa és refredar la barreja i combinarà els sabors a la perfecció. Llavors heu de colar tot el còctel, heu de colar el còctel utilitzant un colador, que és una cosa molt recomanable quan voleu colar, i aboca la barreja en una copa tipus martini prèviament refredada. És important els detalls, eh? La copa ha d'estar refredada. Adorna i serveix, afegeix un twist de llimona com a decoració per aromatitzar amb essències cítriques el còctel. I cal que el serviu immediatament i gaudiu d'un clop elegant i sofisticat. Recordeu que aquest còctel es serveix molt fred però sense gel. I ja que ho hem lligat també, o almenys és la meva intenció, i si més no, ho he intentat, o si no, és igual, m'ho he fet venir bé, parlem una mica de la pel·lícula i d'un altre factor clau a totes les entregues de les pel·lícules de James Bond. La cançó dels títols de crèdit. No sé si recordeu aquells títols de crèdit, ara ja no sé si ho fan tant, però abans, les pel·lícules antigues del James Bond, els títols de crèdit, sortien unes senyores presumptament nues i quasi se'ls veia... però no se'ls acabava mai de veure res. En fi, no sé, unes capçaleres una mica absurdes, però què hi farem? Era la filosofia de les pel·lícules del James Bond. No se'ls veia res, no se'ls veia res, però... va. El 17 de setembre de 1964 es va estrenar James Bond contra Goldfinger, protagonitzada per Sean Connery i considerada per molts seguidors d'aquesta sèrie de pel·lícules com la millor de l'agent 007. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. I de què va la pel·li? Doncs va, us faig també 5 cèntims. A veure, en Bond té una nova visió. Evitar que l'Auric Goldfinger contamini les reserves d'or dels Estats Units. L'Auric Goldfinger és el dolent, ¿vale? I el Bond té que evitar que contamini les reserves d'or dels Estats Units i es converteixi així en l'home més poderós de la Terra. L'objectiu del dolent Auric, que era molt dolent, és crear el caos a Occident. Aquest prestigiós i malvat empresari i magnat d'or... ep, no us despisteu, parlo de Goldfinger, no del Donald Trump. Però que també podria ser, us imagineu? Però algun dia és igual, deixeu-ho estar. Us parlo de Goldfinger, no del Trump. Doncs bé, en Goldfinger acaba d'arribar a Miami Beach i a més de posseir grans sumes de diners s'ha tornat el millor jugador de pòquer de tot Miami. Sí, fins que arriba l'agent Bond. L'agent Bond es farà passar per jugador de pòquer per poder-lo investigar. Però quan descobreix que Goldfinger no juga tan net com s'esperava, què fa en Bond? Què fa en Bond? Doncs intentarà conquistar la seva secretària per poder atrapar-lo. Clar, si tu vols atrapar un dolent i veus que és molt dolent, què fas? Et lligues a la secretària. Vull dir, ja, això és el que feia en Bond. Doncs això, es lliga a la secretària per poder atrapar-lo. Però, l'assassinat de la noia canviarà la investigació. Conclusió. La noia, a les pel·lícules Bond, acostuma a pillar. No sé si heu vist la peli. Si l'heu vist, recordareu la imatge de la secretària nua sobre el llit totalment recoberta de pintura daurada. Us ve al cap, això? Per cert, a tall de curiositat, va córrer la llegenda urbana que l'actriu que feia aquest paper, la Jill Masterson, havia mort enverinada per la pintura d'or. Però aquesta llegenda va quedar desmentida quan l'actriu va recrear la mítica escena als 78 anys. O sigui, la iaia, fins als 78 anys, no es va despullar, es va pintar d'or i es va posar sobre el llit per dir que estava viva. Als 78 anys, la iaia, pintada d'or, i el llit, i nua, l'hort, les arrugues... Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Però anem al que importa. La cançó d'aquesta entrega la va cantar la Shirley Bassey. Per al títol, a veure, si sóc sincer, no es van matar gaire. La pel·li es deia Goldfinger i la cançó...

Però a nivell coach comunicatiu, us proposo un petit experiment. Anem traduint les lletres de les cançons de les pel·lis d'en James Bond. Normalment, les cançons de la sèrie Bond parlen d'en Bond. Fins aquí, lògic. En aquest cas, no. En aquest cas, parlen de l'altra part important de les pel·lis Bond, el dolent de la pel·li Bond.

Però ja us ho avançava fa un moment. Tant si parlen del bon com si parlen del dolent, a moltes cançons de les pel·lis Bond, qui pringa la noia. Anem a repassar la traducció al català de la lletra de la pel·lícula Goldfinger. No!

Ell és l'home, l'home amb toc de mides, un toc d'aranya, un dit tan fred, això del dit, et fa senyals perquè entris a la seva xarxa de pecat, ja hi som, però no entris, paraules d'or que vessarà la teva oïda, però les seves mentides no poden dissimular allò que tems, perquè una noia d'or sap quan li van fer un petó. Això no m'acaba de lligar, però en fi, és el petó de la mort. Ja ha pillat la noia, Senyor Goldfinger, el tracten de senyor, és un dolent que el tracten de senyor, senyor dolent Goldfinger. Noia bonica, vés en compte amb aquest cor d'or. Aquest cor és fred, només estima l'or, només or. Li encanta l'or, només estima l'or, només or. Li encanta l'or. En fi, només falta l'Antonio Lobato dient compramos oro, compramos... Tienes oro, te compramos... Saps? Deixem-ho estar, també. En fi, una mica repetitiu, això de l'or, eh? Però, en fi, jo no li acabo de veure l'èpica de la maldat en un dolent que es diu senyor que té el dit d'or. No em sembla un nom d'un dolent de la pel·lícula Bon, però vaja, així era el dolent, així es deia el senyor Auric

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Cognitius i emocionals, una mica de mindfulness, un toc de Claudio Coelho i el rerefons dels missatges d'en James Bond, tot regat amb el seu còctel preferit. Aquest ha estat el nostre còctel d'avui a Coaching Tònic. La setmana que ve, més reflexions, més begudes i més parides. Tanquem les oques al corral. Apa, adéu!

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. És quan dormo que hi veig i escolto clar.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
5: La taberna del Fauna. Habitarla. Al programa de metal que estabas esperando.

0: Benvingudes i benvinguts, taverners i tavernesses, a una nova edició de la Taverna del Fauna. Qui us parla, David Alba. Com sempre, us saludem des d'aquesta taverna imaginària on el metal és religió, les guitarres són espases i les històries es transmeten entre gerres de cervesa i bona música. Abans de començar, recordeu que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials on compartim novetats, contingut exclusiu, recomanacions i els anuncis dels nous programes. I sobretot, recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Taverna del Fauna quan vulgueu a iVoox. Subscriviu-vos, deixeu comentaris i compartiu l'episodi amb els vostres amics metalers perquè aquesta comunitat continuï creixent. Avui tenim un programa especialment variat. Visitarem les terres del folk metal europeu, ens endinsarem a la foscor del doom metal, reviurem l'esplendor del heavy metal clàssic i sentirem la força devastadora del thrash. Un viatge entre herois, batalles, honor, bogeria i resistència. Hola, Rodas, com estàs? Se m'estava oblidant ja presentar-te.
1: Hola, Fauna, pues sí, jo estava dient aquí ja que el tio no em presenta. I això que avui, el programa d'avui va molt amb mi, perquè has dit que té part de bogeria i jo ja saps que estic més boig que, bueno, que el Tantum Tonkin. O sigui que, bueno, molt content per el que has triat avui i la música tan bona que posarem.
0: Així m'agrada, Rodas, que siguis un fidel seguidor de la música que posem en aquest programa. Doncs vinga, cobrim les portes de l'infern i ho farem amb aquesta banda, els Hell Hyper, i la seva cançó Coagulating Darkness. Aquesta és una banda que representa l'esperit més salvatge del black and thrash modern. La seva música sembla una màquina del temps que ens transporta als anys 80, quan bandes com Venom, Sodom o els primers Bathory van establir les bases de la música extrema. Coagulating Darkness és pura agressivitat, una declaració d'intencions que no busca concessions.
1: El més interessant és que el Hell Hyper no intenta reinventar res. La banda entén perfectament que feia especial aquell so brut, directe i perillós. Les guitarres semblen serrar acer i la producció manté aquella sensació d'amenaça constant que tan agrada als seguidors del thrash més primitiu. Escoltem aquesta cançó dels Hell Hyper!

0: I canviant completament de registre, escoltarem els Mushroom Head, una de les bandes més singulars del metal nord-americà. Durant molts anys van viure a l'ombra d'altres grups més comercials del moviment alternatiu, però van construir una identitat pròpia gràcies a les seves màscares. Els espectacles teatrals i una barreja molt personal de metal, electrònica i rock industrial ha fet que aquesta banda sigui una de les més importants del panorama nord-americà.
1: Doncs sí, i una curiositat és que els Mushroom Head van començar a utilitzar màscares abans que moltes bandes que després es van fer mundialment famoses per aquest motiu. La cançó We Are The Throne mostra la seva faceta més melòdica i reflexiva. És una cançó que parla de la identitat i de mantenir-se fidels als propis ideals. Escoltem aquest metal alternatiu nord-americà. Yeah!

0: I ara anem a escoltar una banda que cada vegada que es parla dels quatre grans del thrash metal, doncs sona el seu nom. Es tracta dels Anthrax. Juntament amb Metallica, Slayer i Megadeth van definir el gènere que canviaria la història del metal. Aquesta cançó, Madhouse, és una de les seves cançons més representatives.
1: En l'any 85 aquesta peça va ser revolucionària. Parlava de la bogeria i dels centres psiquiàtrics amb un sentit de l'humor negre molt característic de la banda. Anthrax sempre va ser el membre més desenfadat del Big Four i això es reflecteix perfectament en aquesta composició.

0: I dels Estats Units, doncs, viatgem fins a Jordània. Aquesta banda, els Bilocate, és una de les bandes més destacades del doom metal de l'Orient Mitjà. La seva existència demostra que el metal és un llenguatge universal.
1: Aquesta banda ha tingut que superar dificultats que molts grups europeus o americans mai han tingut, eh? The Tragedy Within combina melodies orientals amb la pesadesa pròpia del doom. El resultat és profundament emocional i molt personal.

0: I ara, doncs, toca aixecar les espases. Són els Dragonfire, una banda alemana de power metal que representa perfectament els valors clàssics del gènere: aventura, heroisme i energia.
1: Man on a Mission és una d'aquelles cançons que semblen fetes per conduir amb les finestres baixades o per preparar-se abans d'una batalla imaginària. Els cors, els solos i el ritme constant transmeten una sensació d'èpica molt efectiva. Són els Dragonfire.

0: I bueno, doncs ja sabeu que el folk metal ocupa sempre un lloc especial a la Taverna del Fauna. Aquesta banda, els Waylander, és una banda nord-irlandesa que va ser pionera en la fusió de la música celta i el metal.
1: Molts grups van arribar després, però Waylander va ser una dels primers a fer-lo seriosament. Aquesta cançó, Wolf in Honor, és gairebé un himne. Parla d'integritat respecte als avantpassats i de mantenir els principis fins al final.

0: ara doncs retornem a casa perquè escoltarem els Norland, una de les bandes més importants de folk metal català. Han aconseguit construir una personalitat pròpia inspirant-se en la fantasia, la natura i les llegendes nòrdiques.
1: Aquest tema és una de les joies del grup. La combinació de melodies èpiques i contundència metàl·lica és magnífica. A més, demostra que aquí també sabem fer folk metal d'altíssim nivell.

0: Doncs anem a escoltar els Riot i la seva cançó Thunder Steel. I és que parlar de Thunder Steel és parlar d'una de les grans obres mestres del heavy metal. Quan els Riot van publicar aquest disc en l'any 88, van sorprendre a tothom.
1: Molts consideren que Thunder Steel és un precursor del power metal modern. La velocitat, les melodies i la veu espectacular de Tony Moore van elevar el grup a una nova dimensió. És una d'aquelles cançons que mai perden força.

0: I tornem al thrash metal, perquè escoltarem el Soverkill, una de les bandes més respectades del gènere. Potser no van assolir la popularitat dels Big Four, però la seva constància és absolutament admirable.
1: Ah, sí, el Bobby Bliss continua sent una de les veus més reconeixibles del metal. Elimination és agressiva, ràpida i plena d'energia. Més de 30 anys després continua sonant devastadora.

0: I tanquem el programa amb una banda de casa nostra, els Crystal Moor. És un dels grans noms del pagan i folk metal de la península. Les seves composicions solen estar impregnades de natura, història i espiritualitat.
1: Sí, aquesta cançó, The Cry of Gaia, és una de les cançons que encaixa perfectament com a tancament del programa. La figura de Gaia, la Mare Terra, apareix aquí com una crida a reconnectar amb la natura i recordar els nostres orígens. Una conclusió ideal per a un viatge musical com el d'avui.

0: I fins aquí hem arribat a la taverna del Fauna. Hem recorregut camins d'honor, hem travessat paisatges de foscor, hem visitat herois caiguts i hem celebrat la resistència de l'esperit humà a través del metal. Gràcies per compartir una nova edició de la taverna del Fauna. Recordeu seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos a iVox.
1: Sí, tornem la propera setmana amb més metal. Sigueu bons, porteu-vos bé.
0: Sí, i que mai us falti bona música, bona companyia i una gerra ben plena. Fins la propera, taverners. Tanquem la paradeta de la taverna del Fauna. Adeu, agur.

0: La nit és més pura que el dia. Millor per pensar, estimar, somiar i escoltar música.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. La primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Bon dia, un matí de diumenge des de la sintonia de Ràdio Arenys. Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida, que espero que també sigui la vostra. O si sou molt joves, gràcies per ser-hi. Aprendreu alguna cosa de com ha estat la vida dels que ja tenim més de 60 anys. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montserrat Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia.
4: Bon dia.
3: Avui, la banda sonora de la nostra vida, recordarem què va passar el 1966 i sentirem alguna música que va triomfar aquest any. De seguida escoltarem la primera cançó que us tenim preparada, però abans, un petit apunt. Aquest any, 1966, es va instal·lar un nou enllumenat a la part alta de la riera que era fosca com la gola d'un llop.
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest que hem sentit, no sé si el recordeu, és Palito Ortega i un dels seus temes més famosos, La felicidad. Tot i que ja la cantava des de 1962 fins l'any 66, segons unes fonts, 67 unes altres, no va ser publicada. Ortega, de mal nom Palito, perquè era molt prim, venia d'una família desestructurada i molt humil i va realitzar múltiples treballs abans de raure a la capital, Buenos Aires. Un altre dia explicarem més coses, perquè a part de cantant, actor, lletrista, també ha estat polític, governador, senador i vicepresident del país, Argentina.
2: Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
3: Històries para no dormir va ser una sèrie de televisió espanyola dirigida per Narciso Ibáñez Serrador i emesa a partir de 1966 per Televisió Espanyola, que adaptava obres literàries de terror, misteri, ciència-ficció, suspens, tot i que també comptava amb guions propis. Va obtenir diversos guardons, entre ells un Premi Ondas i la Ninfa d'Or del millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo de 1967 per El Asfalto.
1: La sèrie va néixer de la ment d'una de les figures més emblemàtiques de la televisió d'Espanya de l'època, Chicho Ibáñez Serrador, que a més va suposar la seva consagració en el mitjà. Anys abans d'idear el concurs per antonomàsia, Un, dos, tres, respon d'altra vez. En ella s'abordava el gènere cinematogràfic de terror, en aquells dies gairebé desconegut al cinema o a la televisió del país. La narrativa del terror portada a la pantalla, si bé comptava amb una tradició molt assentada als països anglosaxons o a centre Europa, gairebé no havia estat mai tractada en aquest país. El mateix Ibáñez Serrador havia fet incursions prèvies en sèries com Estudio 3 i Mañana puede ser verdad, però mai amb la profusió amb la qual s'abordava el nou projecte.
3: Per cert, que el 15 de novembre de 1966 es va iniciar la programació regular de la segona cadena de televisió espanyola, que va ser molts anys el segon canal o UHF.
1: Sí, només teníem dos canals, el primer i l'UHF, que ho dèiem així en castellà. Els joves no sabran què és això, com tampoc no saben que en aquella època el comandament a distància érem els nens, quan ens enviaven a canviar de canal o un pal d'escombra si el menjador era petit. Després ja la van rebatejar com la 2. Ah!

0: banda sonora de la nostra vida.
1: I tornem a sentir cançons dels Beatles. En aquesta ocasió, Eleanor Rigby, llançada el 1966. La cançó va ser escrita principalment per Paul McCartney, però aquí ja van comptar amb l'orquestració de George Martin, un productor musical, arranjador, compositor, director d'orquestra, enginyer de so i músic britànic. McCartney sempre va sostenir que el nom Eleanor el va prendre de l'actriu Eleanor Bron, que va actuar a la pel·lícula Help, i el cognom Rigby era una botiga de proveïments ubicada a la ciutat de Bristol. Però durant l'època dels 80, algú va trobar una tomba al pati de l'església de St. Peter, que és el lloc on es van conèixer Lennon i McCartney, l'epitafi del qual tenia gravat el nom d'Eleanor Rigby, morta el 10 d'octubre de 1939 a l'edat de 44 anys. En fi, que hi ha teories per tot i per tothom.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
3: En els anys 1964 i 1965 a Arenys de Mar es van fer la primera i segona Olimpiada local juvenil. El poble reclamava any rere any que es fessin noves instal·lacions esportives com una pista poliesportiva amb pistes de bàsquet, hockey, balonmano, gimnàs, piscina i pistes atlètiques.
1: Segons la revista Iluro Esports de Mataró, fins als anys 60, l'ambient gimnàstic a Mataró estava protagonitzat pel grup gimnàstic Els Lluïsos i alguna actuació que havia fet abans de morir en Joaquim Blume. Però en aquella època, la família Frediani, procedent del circ i que tenia un gimnàs a Mataró, van fer la descoberta d'una joveneta que arribaria a ser olímpica, una noieta de Llavaneres, a qui Conchita Frediani donava classes de gimnàstica a l'escola del poble veí. Va començar els pares, que es van sacrificar portant la filla al gimnàs Frediani. Tot i així, durant 7 anys, no va poder competir amb l'excusa que les competicions eren per equips.
3: El 24 d'abril de 1966 es van celebrar els Campionats de Catalunya de Clubs i allà va competir la jove Pepita Sánchez, que encara no havia complert els 14 anys i que els Frediani van inscriure a títol individual. Va meravellar tothom. Va ser campiona de Catalunya amb 13 punts d'avantatge. En aquella època ja vivia a Mataró i no només entrenava amb els Frediani, també tenia una beca per entrenar a Barcelona. Ben aviat va esdevenir campiona d'Espanya juvenil i va ser cridada a la selecció espanyola.
1: El 1967 i el 1968 va repetir títol a Catalunya i Espanya. I ja es començava a parlar dels Jocs Olímpics de Mèxic representant Espanya, perquè va ser la millor classificada. I un cop ja instal·lada a Madrid per preparar els Jocs, va rebre la pitjor notícia. No aniria a Mèxic. El 1969 es va lesionar, però va passar per quiròfan el 1971 i ja tornava a estar la millor posicionada, guanyant encontres internacionals, entre els quals destaquen els Jocs del Mediterrani celebrats a Esmirna, Turquia.
3: Finalment, i després d'altres triomfs nacionals i internacionals, va poder anar a Múnich 72. Allà va coincidir amb el també mataroní Antonio Rubio, boxejador, però Pepita no va estar gaire afortunada. Estava molt nerviosa i va quedar molt enrere de la qualificació. Malauradament, no va poder ser, però ja un cop complert el seu somni, es va retirar de la competició molt castigada per les lesions.
1: Ah, i per cert, coneixes algú de Mataró, més o menys per aquesta època que anés al gimnàs Frediani?
3: Jo en conec un.
1: Sí, potser es diu Joan Garcia.
3: Joan Garcia?
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs mira, sí.
4: D'un temps, d'un país. D'un temps, d'un país.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: No li cal presentació. Era en Raimon, interpretant D'un temps, d'un país. El 1966, Raimon va actuar a l'Olímpia de París. El recital va tenir un gran ressò internacional i va servir perquè Europa descobrís Raimon i el situés en l'àmbit de l'incipient nova cançó, fins aleshores desconeguda més enllà de l'estat espanyol. Els comentaris de la premsa també explicaven que a l'estat hi havia joves contraris al règim de Franco, capaços de dir-ho en veu ben alta. De l'actuació a l'Olímpia en va sortir un LP. Però aquest disc només es va comercialitzar a l'estat francès, perquè algunes de les cançons que s'hi van incloure havien estat prohibides per la censura espanyola. L'èxit parisenc va facilitar el multitudinari concert que Raimon va oferir a Barcelona a l'Institut Químic de Sarrià el 15 de desembre. Aquest recital va convocar més de 4.000 persones i va ser el primer acte massiu de la nova cançó.
2: Returning in a great new thriller. Sex Rumors, The Brides of Fu Manchu.
3: El 1966 es va estrenar Les nòvies de Fu Manchu, dirigida per Donna Sharp i protagonitzada per Christopher Lee en el paper de malvat xinès. Fu Manchu és un personatge de ficció creat per l'escriptor de novel·les policíaques i de misteri, en Sax Romer, que va fer la seva primera aparició el 1913. És un superdolent xinès que odia la civilització occidental i la raça blanca. En totes les novel·les en què apareix, és perseguit, derrotat i els seus plans són desmuntats per l'investigador anglès Sir Dennis Nayland Smith, juntament amb el seu acompanyant, el doctor Petrie.
1: El personatge ha estat representat des d'aleshores en nombroses ocasions en el cinema, la televisió, la ràdio i les historietes gràfiques, esdevenint l'arquetipus del malvat geni criminal i del científic boig, així com del superdolent oriental. D'origen noble i pertanyent a la família imperial, apareix dotat de mitjans econòmics pràcticament il·limitats i gran quantitat d'esbirros, ninjas i altres guerrers i sectes orientals al seu comandament. Té uns grans coneixements de verins i és capaç d'idear complicats aparells moderns, això sí, d'inicis del segle XX, per intentar destruir la civilització occidental.
3: Els primers films són de 1923 i, entre altres actors per nosaltres desconeguts, l'havien interpretat Boris Karloff, John Carradine, Christopher Lee als anys 60 i, ja més modernament, Peter Sellers als anys 1980 i fins i tot en Nicolas Cage, el 2007.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1966.
1: Hem sentit la cançó de Brian Wilson, líder de The Beach Boys, Good Vibrations, gravada i llançada el 1966. Wilson va dir que la gènesi del títol, Bones Vibracions, va venir d'una anècdota que li explicava la seva mare sobre el fet que els gossos bordessin aquelles persones que no els agradaven o que els produïen, entre cometes, males vibracions. A partir d'aquí va desenvolupar la resta de la cançó.
2: At around 7:30 a.m. on the 21st of October 1966, workers arriving at the site of a coal mine near the village of Aberfan in Wales discovered that one of several spoil heaps on site had shifted during the night.
3: El 21 d'octubre de 1966 es va produir a Gales, al Regne Unit, el que es coneix com la catàstrofe d'Aberfan. Va ser el col·lapse catastròfic de l'escombrera d'una mina de carbó i que va tenir com a conseqüència la mort de 144 persones, dels quals 116 eren nens.
1: Va ser causada per una acumulació d'aigua en la roca i pedra calcària acumulada, que de sobte va començar a esllavissar en forma de fang. Més de 40.000 metres cúbics d'enderrocs va cobrir el poble en qüestió de minuts i les aules del col·legi Pangles Junior es van inundar immediatament, per la qual cosa els nens petits i els mestres van morir per impacte o asfíxia. Es van fer grans esforços de rescat, però la gran quantitat de fang que s'amuntegava al poble tendia a obstaculitzar el treball dels equips de rescat formats.
3: La recerca oficial va culpar la Junta Nacional del Carbó per negligència extrema i el seu president per fer declaracions enganyoses. El Parlament britànic, aviat, va aprovar una nova legislació sobre la seguretat pública en relació amb les mines i pedreres.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: La cançó que hem sentit, Sunny, és un estàndard del soul jazz escrit pel cantant i compositor nord-americà Bobby Hebb l'any 1963 i publicat el 1966. És una de les cançons populars més interpretades i gravades amb centenars de versions llançades. Hebb va escriure la cançó després que el seu germà gran, Harold, fos apunyalat a fora d'una discoteca de Nashville. Segons Hebb, només va escriure la cançó com a expressió que ell preferia una disposició assolellada més que no pas una disposició dolenta després de l'assassinat del seu germà.
2: El 14 de diciembre de 1966 se celebró en toda España la gran jornada electoral. Los electores consultan las listas para comprobar su nombre y conocer la sección donde han de emitir su voto en el referéndum nacional.
3: A Espanya i al Sàhara espanyol, el 14 de desembre de 1966 es va celebrar un referèndum per votar la Llei Orgànica de l'Estat. Tots sabem que un referèndum el carrega un dimoni. Segons tots els espectres, de dreta a esquerra, de l'espanyolisme en aquesta última dècada, perquè un referèndum representa l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant.
1: Però malgrat que referèndum i plebiscit solen emprar-se indistintament, en realitat no són paraules sinònimes. Els plebiscits es refereixen a uns termes molt determinats, però en les dictadures o països no democràtics se solen fer plebiscits quan se sol·licita l'aprovació de les polítiques generals del govern o bé un decret governamental radical. En aquests casos, és habitual que el resultat sigui sempre favorable als interessos de l'autoritat, bé perquè el vot sovint està induït per la por, circumstància que n'afavoreix la ratificació per part del poble, o bé perquè es produeix una tupinada o frau electoral pel qual l'autoritat n'altera els resultats.
3: Les primeres referències normatives respecte a la possibilitat d'utilitzar el referèndum es troben en la Constitució de la Segona República Espanyola, en el seu article 66, que té un caràcter restrictiu i amb certes prohibicions. Es veu que en democràcia o en dictadura a tothom els fa por que la gent pugui escollir lliurement. Per ratificar les lleis fonamentals i donar una aparença de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums. El 6 de juny de 1947, per a votar la llei de successió de la Jefatura de l'Estado, i el 14 de desembre de 1966, per a votar la Llei Orgànica de l'Estado.
1: Doncs centrem-nos en aquest últim, ja que estem repassant els fets de 1966. Era un referèndum sobre la nova Constitució espanyola, o Llei Orgànica de l'Estat, on es permetia votar als majors de 21 anys. La nova Constitució, entre cometes, estipulava una lleugera moderació en els poders dictatorials absoluts de Francisco Franco, designant el càrrec de president del govern d'Espanya, sent aquest independent de la prefectura de l'Estat. Aquest últim havia de designar el cap de govern per 5 anys i després la persona designada havia de ser confirmada per les Corts Generals. Tot i això, les dues prefectures, d'Estat i de Govern, van ser ocupades simultàniament per Franco fins a 1973, quan va lliurar la prefectura de Govern a Luis Carrero Blanco. També va confirmar la llibertat de religió per als jueus i protestants espanyols.
3: Va ser aprovada, segons els informes, pel 95,86% dels votants, que van votar que sí. Ara que intentin recordar tots els que podien votar si ho van fer o poder fer, i què van votar, perquè segons els registres de tots els electors que podien votar, que eren 21.301.540, ho van fer 18.913.637. Vaja, una participació altíssima, com mai, 88,79%. Un rècord que no s'ha pogut tornar a aconseguir en democràcia. Digue'm malpensada.
1: Ui, no, malpensada no ets, segur que no. Vaja, no ho diria jo. Al Sàhara espanyol també es va dur a terme la votació. Allà només hi havia 19.960 habitants amb dret a vot. I veto aquí que va votar el 94,02% d'electors. D'aquests, el 94,06% va dir que sí i el 5,04% va dir que no. M'imagino que les dones també van anar a votar en massa, vaja, un exitàs en tota regla. Va entrar en vigor l'1 de gener de 1967 i va prevaldre fins a la promulgació de la Constitució espanyola de 1978, en la ja pretesa democràcia parlamentària multipartidista.
4: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Novament sentint a Los Bravos, en aquest tema també de 1966, La moto. El tema, compost per José Antonio Muñoz, inicialment seria el senzill debut del grup Los Pasos. Tot i això, Muñoz, d'acord amb el productor, va decidir que fossin Los Bravos els que editessin la cançó. La moto va ser un autèntic revulsiu a la cursa de Los Bravos. Els va catapultar a la fama i va aconseguir el número 1 a les llistes espanyoles. I ells mateixos van fer una versió en anglès que es deia Baby Believe Me.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: Era el 29 de juliol de 1966, quan es va produir La Noche de los Bastones Largos, a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats. La repressió va ser particularment violenta a les facultats de Ciències Exactes i Naturals i de Filosofia i Lletres.
1: La Policia Federal Argentina, que es trobava sota intervenció militar des del 28 de juny de 1966, d'ençà del cop d'estat, tenia ordres de reprimir durament. El nom del fet prové dels bastons llargs usats per efectius policials per colpejar amb duresa les autoritats universitàries, els estudiants, els professors i els graduats quan els van fer passar per una doble fila en sortir dels edificis després de ser detinguts.
3: El 28 de juny de 1966, un mes abans, el tinent general Juan Carlos Onganía havia donat inici a la Revolució Argentina, el nom en què es va autodenominar la dictadura cívico-militar que va enderrocar el president constitucional Arturo Illia i va governar el país fins al 25 de maig de 1973. Fins aleshores, les universitats públiques argentines estaven organitzades d'acord amb els principis de la reforma universitària, que establien l'autonomia universitària del poder polític i el govern tripartit d'estudiants, docents i graduats.
1: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En total van emigrar 301 professors universitaris, 215 eren científics. 166 es van inserir en universitats llatinoamericanes, bàsicament a Xile i a Veneçuela. 94 més se'n van anar a universitats dels Estats Units, Canadà i Puerto Rico. I els 41 restants es van instal·lar a Europa. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. Van renunciar i van emigrar els 70 membres de l'Institut de Càlcul de Ciències Exactes des d'on s'estava operant. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.
4: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Sí, sí, era la Juanita Banana, una nova adaptació de la cançó de la música popular mexicana de Tash Howard i Murray Kenton. La cançó, que explica la història d'una filla d'un agricultor de plàtans mexicà amb ambicions operístiques i el cor de la qual és una adaptació de Caro Nome, de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Es va estrenar originalment als Estats Units el 1966. El tema ha estat versionat en múltiples ocasions i a casa nostra, probablement, la que més va triomfar va ser la de Luis Aguilé, a qui hem estat escoltant.
2: El 2 d'octubre de 1966, a Madrid, va ser inaugurat l'Estadi Manzanares. Després va canviar el nom a Vicente Calderón, feu de l'Atlètic de Madrid, des de 1966 fins al 2017, i situat al barri de l'Imperial. Ho va ser durant 51 anys i després de la temporada 2016-2017 va canviar al nou estadi Metropolità.
1: Però ja des de 1958, per al finançament del nou estadi, el Club Atlètic de Madrid va haver de fer una emissió de deute en forma d'obligacions hipotecàries que en gran majoria van ser subscrites pels socis del club. El 7 de desembre es van beneir els terrenys i el 1959 van començar les obres del que seria el nou estadi Manzanares. El 2 d'octubre de 1966 es va inaugurar oficialment amb capacitat per a 62.000 espectadors en un partit de la quarta jornada de Lliga contra el València, que va acabar amb empat, 1-1.
2: El 1971 es va remodelar i canviar el nom a Vicente Calderón, en honor al president del club, i va ser reinaugurat un any després amb la presència del dictador Francisco Franco i el que aleshores era el príncep Juan Carlos de Borbón. Es va tornar a remodelar pel Mundial de Futbol del 1982.
1: I durant l'estiu de 1992, és a dir, 10 anys després, l'Ajuntament de Madrid va ordenar el tancament temporal de l'estadi per aluminosi, que patia el formigó a la grada lateral i els dos fons. Segons els experts, tenia despreniments de formigó en recobriments i filferros, amb pèrdua de secció resistent significativa. Així que el club, la cervesera Mau i l'Ajuntament de Madrid van signar el 30 de juliol de 2007 un acord de requalificació dels terrenys de l'estadi Vicente Calderón i de la fàbrica cervesera. I el 13 de febrer de 2019 va ser tancat per començar la demolició de l'estadi, que ja va venir en polèmica perquè es van tirar runes al riu i no es va separar els materials per a reciclatge.
2: Com que no tenen un pèl de tontos, després de la demolició de l'estadi estava prevista la construcció d'habitatges de luxes de lloguer al projecte urbanístic Ribera de Calderón amb grans zones verdes connectades amb el parc urbà Madrid-Río, però també el cobriment del tram de la M30 que passava per Vicente Calderón, adjudicant les obres a Acciona i a Ferrovial, per un pressupost que representava una baixa del 33,01% respecte a la base de licitació.
1: Mira tu, i nosaltres preocupats per un tal 3%.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit la banda barcelonina Los Sirex, amb La Escoba, un tema inèdit d'un tal Laredo que el grup no va acabar d'agradar, però mira, van acceptar d'arranjar-la. Per cert, que la lletra que el grup

0: conegut per haver estat un agent doble al servei de la Unió Soviètica. Blake, que en realitat es deia Behar, era fill de mare neerlandesa i de pare otomà, d'origen jueu sefardita. El seu pare ja va lluitar en la Primera Guerra Mundial contra els otomans i ell mateix, durant part de la seva adolescència, va formar part dels grups neerlandesos de la resistència a l'ocupació militar nazi, sota el nom de guerra Max de Vries.
1: Després d'arribar a Gran Bretanya, va canviar el seu cognom a Blake i es va allistar a la Royal Navy com a subtinent abans de ser reclutat pel Servei Secret d'Intel·ligència, l'MI6, el 1944. Treballava traduint documents alemanys capturats per agents britànics i en l'interrogatori d'alemanys fets presoners a França després del desembarcament de Normandia el 6 de juny de 1944. Només acabada la contesa, va ser enviat a la llavors Alemanya Occidental i va interrogar a Hamburg antics capitans de submarins alemanys que havien participat en la guerra.
0: Va ser enviat a Corea per crear una xarxa d'agents, però va ser capturat per l'exèrcit comunista de Corea del Nord. I es diu que després de llegir les obres de Karl Marx, en els seus 3 anys de captiveri, es va convertir en narcisista, tot i que ell ha negat que fos això el que el va fer canviar de bàndol.
1: Després del seu alliberament el 1953, Blake va tornar a Gran Bretanya com un heroi. El 1955 va ser enviat per l'MI6 per treballar com a agent a la Berlín dividida, on el seu treball va ser, irònicament, captar funcionaris soviètics com a agents dobles. Va aprofitar aleshores per posar-se en contacte amb el KGB i els va informar en detall de les operacions de Gran Bretanya i els Estats Units i va delatar 400 agents de l'MI6, oferint el seu nom i dades als soviètics, de manera que molts van ser executats, torturats o van desaparèixer sense deixar rastre. Finalment, el 1961, estant casat amb una ciutadana anglesa i amb 3 fills, Blake va ser descobert com a doble agent soviètic pel desertor polonès Michael Goleniewski i el van detenir quan estudiava en una petita escola d'idiomes. Blake va morir a Moscou el 2020.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: La cançó que hem sentit és d'en Bob Dylan, anomenada Just Like a Woman, i editada el 16 de maig de 1966. Es diu que la cançó va ser escrita per Dylan per la musa d'Andy Warhol, Eddie Sedgwick, i diuen els entesos, jo aquí no hi entro, que la lletra reflecteix els seus problemes personals i les seves addiccions.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
1: Bon dia, un matí de diumenge des de la sintonia de Ràdio Arenys. Benvinguts a una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. Espero que també sigui la vostra. O si sou molt joves, gràcies per ser-hi. Aprendreu alguna cosa de com ha estat la vida dels que ja tenim més de 60 anys. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montserrat Comí.
1: Bon dia, Joan Garcia.
5: Bon dia.
4: Avui, la banda sonora de la nostra vida, recordarem què va passar el 1966 i sentirem alguna música que va triomfar aquest any. De seguida escoltarem la primera cançó que us tenim preparada, però abans, un petit apunt. Aquest any, 1966, es va instal·lar un nou enllumenat a la part alta de la riera que era fosca com la gola d'un llop.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest que hem sentit, no sé si el recordeu, és Palito Ortega i un dels seus temes més famosos, La felicidad. Tot i que ja la cantava des de 1962 fins l'any 66, segons unes fonts, 67 unes altres, no va ser publicada. Ortega, de mal nom Palito, perquè era molt prim, venia d'una família desestructurada i molt humil i va realitzar múltiples treballs abans de raure a la capital, Buenos Aires. Un altre dia explicarem més coses, perquè a part de cantant, actor, lletrista, també ha estat polític, governador, senador i vicepresident del país, Argentina.
2: Muy bien, hoy empieza un nuevo programa. Ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir.
3: Històries para no dormir va ser una sèrie de televisió espanyola dirigida per Narciso Ibáñez Serrador i emesa a partir de 1966 per Televisió Espanyola, que adaptava obres literàries de terror, misteri, ciència-ficció o suspens, tot i que també comptava amb guions propis. Va obtenir diversos guardons, entre ells un Premi Ondas i la Ninfa d'Or del millor guió al Festival de Televisió de Monte Carlo de 1967 per El Asfalto.
1: La sèrie va néixer de la ment d'una de les figures més emblemàtiques de la televisió d'Espanya de l'època, Chicho Ibáñez Serrador, que a més va suposar la seva consagració en el mitjà. Anys abans d'idear el concurs per antonomàsia, Un, dos, tres, responde otra vez. En ella s'abordava el gènere cinematogràfic de terror, en aquells dies gairebé desconegut al cinema o a la televisió del país. La narrativa del terror portada a la pantalla, si bé comptava amb una tradició molt assentada als països anglosaxons o a centre Europa, gairebé no havia estat mai tractada en aquest país. El mateix Ibáñez Serrador havia fet incursions prèvies en sèries com Estudio 3 i Mañana puede ser verdad, però mai amb la profusió amb la qual s'abordava el nou projecte.
3: Per cert, que el 15 de novembre de 1966 es va iniciar la programació regular de la segona cadena de televisió espanyola, que va ser molts anys el segon canal o UHF.
1: Sí, només teníem dos canals, el primer i l'UHF, que ho dèiem així en castellà. Els joves no sabran què és això, com tampoc no saben que en aquella època el comandament a distància érem els nens. Quan ens enviaven a canviar de canal o un pal d'escombra si el menjador era petit, després ja la van rebatejar com la 2. Ah!

0: sonora de la nostra vida.
1: I tornem a sentir cançons dels Beatles. En aquesta ocasió, Eleanor Rigby, llançada el 1966. La cançó va ser escrita principalment per Paul McCartney, però aquí ja van comptar amb l'orquestració de George Martin, un productor musical, arranjador, compositor, director d'orquestra, enginyer de so i músic britànic. McCartney sempre va sostenir que el nom Eleanor el va prendre de l'actriu Eleanor Bron, que va actuar a la pel·lícula Help, i el cognom Rigby era una botiga de proveïments ubicada a la ciutat de Bristol. Però durant l'època dels 80, algú va trobar una tomba al pati de l'església de St. Peter, que és el lloc on es van conèixer Lennon i McCartney, l'epitafi del qual tenia gravat el nom d'Eleanor Rigby, morta el 10 d'octubre de 1939 a l'edat de 44 anys. En fi, que hi ha teories per tot i per tothom.
2: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
3: En els anys 1964 i 1965 a Arenys de Mar es van fer la primera i segona Olimpiada local juvenil. El poble reclamava any rere any que es fessin noves instal·lacions esportives com una pista poliesportiva amb pistes de bàsquet, hockey, balonmano, gimnàs, piscina i pistes atlètiques.
1: Segons la revista Iluro Esports de Mataró, fins als anys 60, l'ambient gimnàstic a Mataró estava protagonitzat pel grup gimnàstic Els Lluïsos i alguna actuació que havia fet abans de morir en Joaquim Blume. Però en aquella època, la família Frediani, procedent del circ i que tenia un gimnàs a Mataró, van fer la descoberta d'una joveneta que arribaria a ser olímpica, una noieta de Llavaneres, a qui Conchita Frediani donava classes de gimnàstica a l'escola del poble veí. Va començar els pares, que es van sacrificar portant la filla al gimnàs Frediani. Tot i així, durant 7 anys, no va poder competir amb l'excusa que les competicions eren per equips.
3: El 24 d'abril de 1966 es van celebrar els Campionats de Catalunya de Clubs i allà va competir la jove Pepita Sánchez, que encara no havia complert els 14 anys i que els Frediani van inscriure a títol individual. Va meravellar tothom. Va ser campiona de Catalunya amb 13 punts d'avantatge. En aquella època ja vivia a Mataró i no només entrenava amb els Frediani, també tenia una beca per entrenar a Barcelona. Ben aviat va esdevenir campiona d'Espanya juvenil i va ser cridada a la selecció espanyola.
1: El 1967 i el 1968 va repetir títol a Catalunya i a Espanya. I ja es començava a parlar dels Jocs Olímpics de Mèxic representant Espanya, perquè va ser la millor classificada. I un cop ja instal·lada a Madrid per preparar els Jocs, va rebre la pitjor notícia: no aniria a Mèxic. El 1969 es va lesionar, però va passar per quiròfan el 1971 i ja tornava a estar la millor posicionada, guanyant encontres internacionals, entre els quals destaquen els Jocs del Mediterrani celebrats a Esmirna, Turquia.
3: Finalment, i després d'altres triomfs nacionals i internacionals, va poder anar a Múnich 72. Allà va coincidir amb el també mataroní Antonio Rubio, boxejador, però Pepita no va estar gaire afortunada. Estava molt nerviosa i va quedar molt enrere de la qualificació. Malauradament, no va poder ser, però ja un cop complert el seu somni, es va retirar de la competició molt castigada per les lesions.
1: Oh, i per cert, coneixes algú de Mataró, més o menys per aquesta època que anés al gimnàs Frediani?
3: Jo en conec un.
1: Sí, potser es diu Joan García.
3: Joan García?
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs mira, sí.
4: D'un temps, d'un país. D'un temps, d'un país.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: No li cal presentació. Era en Raimon, interpretant D'un temps, d'un país. El 1966, Raimon va actuar a l'Olímpia de París. El recital va tenir un gran ressò internacional i va servir perquè Europa descobrís Raimon i el situés en l'àmbit de l'incipient nova cançó, fins aleshores desconeguda més enllà de l'estat espanyol. Els comentaris de la premsa també explicaven que a l'estat hi havia joves contraris al règim de Franco, capaços de dir-ho en veu ben alta. De l'actuació a l'Olímpia en va sortir un LP. Però aquest disc només es va comercialitzar a l'estat francès, perquè algunes de les cançons que s'hi van incloure havien estat prohibides per la censura espanyola. L'èxit parisenc va facilitar el multitudinari concert que Raimon va oferir a Barcelona a l'Institut Químic de Sarrià el 15 de desembre. Aquest recital va convocar més de 4.000 persones i va ser el primer acte massiu de la nova cançó.
2: Returning in a great new thriller. Sex Rumors, The Brides of Fu Manchu.
3: El 1966 es va estrenar Les nòvies de Fu Manchu, dirigida per Donna Sharp i protagonitzada per Christopher Lee en el paper de malvat xinès. Fu Manchu és un personatge de ficció creat per l'escriptor de novel·les policíaques i de misteri, en Sax Romer, que va fer la seva primera aparició el 1913. És un superdolent xinès que odia la civilització occidental i la raça blanca. En totes les novel·les en què apareix, és perseguit, derrotat i els seus plans són desmuntats per l'investigador anglès Sir Dennis Nayland Smith, juntament amb el seu acompanyant, el doctor Petrie.
1: El personatge ha estat representat des d'aleshores en nombroses ocasions en el cinema, la televisió, la ràdio i les historietes gràfiques, esdevenint l'arquetipus del malvat geni criminal i del científic boig, així com del superdolent oriental. D'origen noble i pertanyent a la família imperial, apareix dotat de mitjans econòmics pràcticament il·limitats i gran quantitat d'esbirros, ninjas i altres guerrers i sectes orientals al seu comandament. Té uns grans coneixements de verins i és capaç d'idear complicats aparells moderns, això sí, d'inicis del segle XX, per intentar destruir la civilització occidental.
3: Els primers films són de 1923 i, entre altres actors per nosaltres desconeguts, l'havien interpretat Boris Karloff, John Carradine, Christopher Lee als anys 60 i, ja més modernament, Peter Sellers als anys 1980 i fins i tot en Nicolas Cage, el 2007.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1966.
1: Hem sentit la cançó de Brian Wilson, líder de The Beach Boys, Good Vibrations, gravada i llançada el 1966. Wilson va dir que la gènesi del títol, Bones Vibracions, va venir d'una anècdota que li explicava la seva mare sobre el fet que els gossos bordessin aquelles persones que no els agradaven o que els produïen, entre cometes, males vibracions. A partir d'aquí va desenvolupar la resta de la cançó.
2: At around 7:30 a.m. on the 21st of October 1966, workers arriving at the site of a coal mine near the village of Aberfan in Wales discovered that one of several spoil heaps on site had shifted during the night.
3: El 21 d'octubre de 1966 es va produir a Gales, al Regne Unit, el que es coneix com la catàstrofe d'Aberfan. Va ser el col·lapse catastròfic de l'escombrera d'una mina de carbó i que va tenir com a conseqüència la mort de 144 persones, dels quals 116 eren nens.
1: Va ser causada per una acumulació d'aigua en la roca i pedra calcària acumulada, que de sobte va començar a esllavissar en forma de fang. Més de 40.000 metres cúbics d'enderrocs va cobrir el poble en qüestió de minuts i les aules del col·legi Pangles Junior es van inundar immediatament, per la qual cosa els nens petits i els mestres van morir per impacte o asfíxia. Es van fer grans esforços de rescat, però la gran quantitat de fang que s'amuntegava al poble tendia a obstaculitzar el treball dels equips de rescat formats.
3: La recerca oficial va culpar la Junta Nacional del Carbó per negligència extrema i el seu president per fer declaracions enganyoses. El Parlament britànic, aviat, va aprovar una nova legislació sobre la seguretat pública en relació amb les mines i pedreres.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: La cançó que hem sentit, Sunny, és un estàndard del soul jazz escrit pel cantant i compositor nord-americà Bobby Hebb l'any 1963 i publicat el 1966. És una de les cançons populars més interpretades i gravades amb centenars de versions llançades. Hebb va escriure la cançó després que el seu germà gran, Harold, fos apunyalat a fora d'una discoteca de Nashville. Segons Hebb, només va escriure la cançó com a expressió que ell preferia una disposició assolellada més que no pas una disposició dolenta després de l'assassinat del seu germà.
3: El 14 de diciembre de 1966 se celebró en toda España la gran jornada electoral. Los electores consultan las listas para comprobar su nombre y conocer la sección donde han de emitir su voto en el referéndum nacional.
4: A Espanya i al Sàhara espanyol, el 14 de desembre de 1966 es va celebrar un referèndum per votar la Llei Orgànica de l'Estat. Tots sabem que un referèndum el carrega un dimoni. Segons tots els espectres, de dreta a esquerra, de l'espanyolisme en aquesta última dècada, perquè un referèndum representa l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant.
2: Però malgrat que referèndum i plebiscit solen emprar-se indistintament, en realitat no són paraules sinònimes. Els plebiscits es refereixen a uns termes molt determinats, però en les dictadures o països no democràtics se solen fer plebiscits quan se sol·licita l'aprovació de les polítiques generals del govern o bé un decret governamental radical. En aquests casos, és habitual que el resultat sigui sempre favorable als interessos de l'autoritat, bé perquè el vot sovint està induït per la por, circumstància que n'afavoreix la ratificació per part del poble, o bé perquè es produeix una tupinada o frau electoral pel qual l'autoritat n'altera els resultats.
4: Les primeres referències normatives respecte a la possibilitat d'utilitzar el referèndum es troben en la Constitució de la Segona República Espanyola, en el seu article 66, que té un caràcter restrictiu i amb certes prohibicions. Es veu que en democràcia o en dictadura a tothom els fa por que la gent pugui escollir lliurement. Per ratificar les lleis fonamentals i donar una aparença de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums. El 6 de juny de 1947, per a votar la llei de successió de la Jefatura de l'Estado, i el 14 de desembre de 1966, per a votar la Llei Orgànica de l'Estado.
2: Doncs centrem-nos en aquest últim, ja que estem repassant els fets de 1966. Era un referèndum sobre la nova Constitució espanyola, o Llei Orgànica de l'Estat, on es permetia votar als majors de 21 anys. La nova Constitució, entre cometes, estipulava una lleugera moderació en els poders dictatorials absoluts de Francisco Franco, designant el càrrec de president del govern d'Espanya, sent aquest independent de la prefectura de l'Estat. Aquest últim havia de designar el cap de govern per 5 anys i després la persona designada havia de ser confirmada per les Corts Generals. Tot i això, les dues prefectures, d'Estat i de Govern, van ser ocupades simultàniament per Franco fins a 1973, quan va lliurar la prefectura de Govern a Luis Carrero Blanco. També va confirmar la llibertat de religió per als jueus i protestants espanyols.
4: Va ser aprovada, segons els informes, pel 95,86% dels votants, que van votar que sí. Ara que intentin recordar tots els que podien votar si ho van fer o poder fer, i què van votar, perquè segons els registres de tots els electors que podien votar, que eren 21.301.540, ho van fer 18.913.637. Vaja, una participació altíssima, com mai, 88,79%. Un rècord que no s'ha pogut tornar a aconseguir en democràcia. Digue'm malpensada.
2: Ui, no, malpensada no ets, segur que no. Vaja, no ho diria jo. Al Sàhara espanyol també es va dur a terme la votació. Allà només hi havia 19.960 habitants amb dret a vot. I veto aquí que va votar el 94,02% d'electors. D'aquests, el 94,06% va dir que sí i el 5,04% va dir que no. M'imagino que les dones també van anar a votar en massa, vaja, un exitàs en tota regla. Va entrar en vigor l'1 de gener de 1967 i va prevaldre fins a la promulgació de la Constitució espanyola de 1978, en la ja pretesa democràcia parlamentària multipartidista.
5: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Novament sentint a Los Bravos, en aquest tema també de 1966, La moto. El tema, compost per José Antonio Muñoz, inicialment seria el senzill debut del grup Los Pasos. Tot i això, Muñoz, d'acord amb el productor, va decidir que fossin Los Bravos els que editessin la cançó. La moto va ser un autèntic revulsiu a la cursa de Los Bravos. Els va catapultar a la fama i va aconseguir el número 1 a les llistes espanyoles. I ells mateixos van fer una versió en anglès que es deia Baby Believe Me.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: Era el 29 de juliol de 1966, quan es va produir La Noche de los Bastones Largos, a Buenos Aires, Argentina, quan la Policia Federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats, en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats. La repressió va ser particularment violenta a les facultats de Ciències Exactes i Naturals i de Filosofia i Lletres.
1: La Policia Federal Argentina, que es trobava sota intervenció militar des del 28 de juny de 1966, d'ençà del cop d'estat, tenia ordres de reprimir durament. El nom del fet prové dels bastons llargs usats per efectius policials per colpejar amb duresa les autoritats universitàries, els estudiants, els professors i els graduats quan els van fer passar per una doble fila en sortir dels edificis després de ser detinguts.
3: El 28 de juny de 1966, un mes abans, el tinent general Juan Carlos Onganía havia donat inici a la Revolució Argentina, el nom en què es va autodenominar la dictadura cívico-militar que va enderrocar el president constitucional Arturo Illia i va governar el país fins al 25 de maig de 1973. Fins aleshores, les universitats públiques argentines estaven organitzades d'acord amb els principis de la reforma universitària, que establien l'autonomia universitària del poder polític i el govern tripartit d'estudiants, docents i graduats.
1: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En total van emigrar 301 professors universitaris, 215 eren científics. 166 es van inserir en universitats llatinoamericanes, bàsicament a Xile i a Veneçuela. 94 més se'n van anar a universitats dels Estats Units, Canadà i Puerto Rico. I els 41 restants es van instal·lar a Europa. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. Van renunciar i van emigrar els 70 membres de l'Institut de Càlcul de Ciències Exactes des d'on s'estava operant. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.
4: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Sí, sí, era la Juanita Banana, una nova adaptació de la cançó de la música popular mexicana de Tash Howard i Murray Kenton. La cançó, que explica la història d'una filla d'un agricultor de plàtans mexicà amb ambicions operístiques, i el cor de la qual és una adaptació de Caro Nome, de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Es va estrenar originalment als Estats Units el 1966. El tema ha estat versionat en múltiples ocasions i a casa nostra, probablement, la que més va triomfar va ser la de Luis Aguilé, a qui hem estat escoltant.
2: El 2 d'octubre de 1966, a Madrid, va ser inaugurat l'Estadi Manzanares. Després va canviar el nom a Vicente Calderón, feu de l'Atlètic de Madrid, des de 1966 fins al 2017, i situat al barri de l'Imperial. Ho va ser durant 51 anys i després de la temporada 2016-2017 va canviar al nou estadi metropolità.
1: Però ja des de 1958, per al finançament del nou estadi, el Club Atlètic de Madrid va haver de fer una emissió de deute en forma d'obligacions hipotecàries que en gran majoria van ser subscrites pels socis del club. El 7 de desembre es van beneir els terrenys i el 1959 van començar les obres del que seria el nou estadi Manzanares. El 2 d'octubre de 1966 es va inaugurar oficialment amb capacitat per a 62.000 espectadors en un partit de la quarta jornada de Lliga contra el València, que va acabar amb empat, 1-1.
2: El 1971 es va remodelar i canviar el nom a Vicente Calderón, en honor al president del club, i va ser reinaugurat un any després amb la presència del dictador Francisco Franco i el que aleshores era el príncep Juan Carlos de Borbón. Es va tornar a remodelar pel Mundial de Futbol del 1982.
1: I durant l'estiu de 1992, és a dir, 10 anys després, l'Ajuntament de Madrid va ordenar el tancament temporal de l'estadi per aluminosi, que patia el formigó a la grada lateral i els dos fons. Segons els experts, tenia despreniments de formigó en recobriments i filferros, amb pèrdua de secció resistent significativa. Així que el club, la cervesera Mau i l'Ajuntament de Madrid van signar el 30 de juliol de 2007 un acord de requalificació dels terrenys de l'estadi Vicente Calderón i de la fàbrica cervesera. I el 13 de febrer de 2019 va ser tancat per començar la demolició de l'estadi, que ja va venir en polèmica perquè es van tirar runes al riu i no es va separar els materials per a reciclatge.
2: Com que no tenen un pèl de tontos, després de la demolició de l'estadi estava prevista la construcció d'habitatges de luxes de lloguer al projecte urbanístic Ribera de Calderón amb grans zones verdes connectades amb el parc urbà Madrid-Río, però també el cobriment del tram de la M30 que passava per Vicente Calderón, adjudicant les obres a Acciona i a Ferrovial, per un pressupost que representava una baixa del 33,01% respecte a la base de licitació.
1: Mira tu, i nosaltres preocupats per un tal 3%.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit la banda barcelonina Los Sirex, amb La Escoba, un tema inèdit d'un tal Laredo que el grup no va acabar d'agradar, però mira, van acceptar d'arranjar-la. Per cert, que la lletra que el grup va presentar al censor incluïa una estrofa en la que es deia «Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven en los altos mundos». La censura va obligar el grup a canviar «altos» per «bajos», perquè considerava subversiva aquesta estrofa.
2: A l'octubre de 1966 va fugir espectacularment d'una presó britànica on complia una pena de 42 anys George Blake, un espia del MI6, conegut per haver estat un agent doble al servei de la Unió Soviètica. Blake, que en realitat es deia Behar, era fill de mare neerlandesa i de pare otomà, d'origen jueu sefardita. El seu pare ja va lluitar en la Primera Guerra Mundial contra els otomans i ell mateix, durant part de la seva adolescència, va formar part dels grups neerlandesos de la resistència a l'ocupació militar nazi, sota el nom de Guerra Bax de Vries.
1: Després d'arribar a Gran Bretanya, va canviar el seu cognom a Blake i es va allistar a la Royal Navy com a subtinent abans de ser reclutat pel Servei Secret d'Intel·ligència, l'MI6, el 1944. Treballava traduint documents alemanys capturats per agents britànics i en l'interrogatori d'alemanys fets presoners a França després del desembarcament de Normandia el 6 de juny de 1944. Només acabada la contesa, va ser enviat a la llavors Alemanya Occidental i va interrogar a Hamburg antics capitans de submarins alemanys que havien participat en la guerra.
2: Va ser enviat a Corea per crear una xarxa d'agents, però va ser capturat per l'exèrcit comunista de Corea del Nord. I es diu que després de llegir les obres de Karl Marx, en els seus 3 anys de captiveri, es va convertir en narcisista, tot i que ell ha negat que fos això el que el va fer canviar de bàndol.
1: Després del seu alliberament el 1953, Blake va tornar a Gran Bretanya com un heroi. El 1955 va ser enviat per l'MI6 per treballar com a agent a la Berlín dividida, on el seu treball va ser, irònicament, captar funcionaris soviètics com a agents dobles. Va aprofitar aleshores per posar-se en contacte amb el KGB i els va informar amb detall de les operacions de Gran Bretanya i els Estats Units i va delatar 400 agents de l'MI6, oferint el seu nom i dades als soviètics, de manera que molts van ser executats, torturats o van desaparèixer sense deixar rastre. Finalment, el 1961, estant casat amb una ciutadana anglesa i amb 3 fills, Blake va ser descobert com a doble agent soviètic pel desertor polonès Michael Goleniewski i el van detenir quan estudiava en una petita escola d'idiomes. Blake va morir a Moscou el 2020.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1966.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: La cançó que hem sentit és d'en Bob Dylan, anomenada Just Like a Woman, i editada el 16 de maig de 1966. Es diu que la cançó va ser escrita per Dylan per la musa d'Andy Warhol, Eddie Sedgwick, i diuen els entesos, jo aquí no hi entro, que la lletra reflecteix els seus problemes personals i les seves addiccions. No.

0: Era Adamo, amb un dels seus grans èxits, Mis manos en tu cintura, en la versió que va fer en castellà. I així ens n'anem per avui. I amb això acabem totes les històries que us volíem explicar de 1966. Espero que hagin estat plaents.
1: I que les cançons que hem escoltat formin part de la banda sonora de la vostra vida. I si no, mira, ja les heu descobert. A reveure i fins al diumenge que ve.
0: Que tingueu un bon diumenge.
1: Bon diumenge a tots. Adeu, Joan.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres.
4: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
6: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Com us hem explicat en capítols anteriors, la Coloma creua els Pirineus camí de l'exili conduint un grup de 300 persones, entre elles 60 nens i nenes òrfenes a qui salva de les urpes d'unes falangistes. En la travessa, mor el seu bebè de tan sols 16 mesos. Un cop a França, sobreviu al camp d'internament d'Argelers i Gurs. A Talens, on s'instal·la amb el seu marit, el brigadista portuguès Ignacio Anta, fa de mestra i s'uneix a la resistència amb el nom de Josephine. La Gestapo la deté, passa per un grapat de presons franceses fins que comença el veritable terror, la deportació a Ravensbrück.
7: Nom.
5: Coloma Seró.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
5: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
7: Matrícula.
5: 27.037.

0: Capítol 3. Coloma Seró Costa, l'anell de Ravensbrück.
1: La vida a Ravensbrück és l'infern, amb jornades de treball forçades.

0: Sos interminables, torturades per les guardianes de les SS, les Aufseherinnen, mutilades pels experiments mèdics i esterilitzades, desnodrides i malaltes. Malgrat viure a l'infern, les dones deportades es protegeixen les unes a les altres, creant veritables i sòlides xarxes de solidaritat.
1: La Coloma es juga la vida per acompanyar la Carme Gardell, una compatriota, filla de Vallmanya, a la Catalunya Nord, en el seu últim alè, com ens explica l'historiador Josep Rubió sobre Pere.
2: La Carme Gardell, agonitzant per la malaltia de tifus que patia, fou entaforada en un munt de cadàvers que hi havia entre dues barraques. Dues dones franceses veuen un cos que es mou encara i a la nit, sota la llum dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen sota la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà en braços de la Coloma. Mentre li diu paraules dolces a cau d'orella, només remors de paraules, paraules de consol, i la Carme Gardell morirà en calma, sense el frec d'altres cossos moribuns.
0: Aquesta gesta la recull la periodista i escriptora Montserrat Roig als Catalans als camps nazis, una obra amb què la societat catalana s'adona de la quantitat de republicans i republicanes que van passar per aquest horror. La Montserrat Roig va fer un recull exhaustiu de represaliats i represaliades, amb noms i cognoms, testimonis i dades. L'objectiu del recull era recuperar la memòria i mantenir l'alerta, perquè, com va deixar escrit, el feixisme ens pot tornar a atacar en qualsevol moment de la història.
1: Aquest episodi, que protagonitza la Coloma Seró, inspira l'escriptora Montserrat Roig i la cantant Marina Rossell a escriure el poema Mort a Ravensbrück i a musicar-lo, tal i com recorda la Marina Rossell, que també és fundadora de l'Amical de Ravensbrück.
3: Cantant és el meu ofici, i li vaig dir a la Montserrat, Montse, fem alguna cosa sobre això. I em diu, jo no escric poesia, jo escric literatura, jo no sé com ho puc fer. I entre totes dues vam fer aquests... Perquè jo només volia un motiu, no volia un gran poema, volia un motiu, no? I li vaig dir alguna cosa que estigui morir a Ravensbrück. I ens hi vam posar, ho recordo molt bé, aquell estiu. I ens hi vam posar entre totes dues i vam fer aquestes dues estrofes, només per poder explicar això, tots els catalans als camps nazis, que es desconeixia en aquell moment. És així, la història va anar així. Ho vaig gravar aquesta cançó, va ser molt fàcil per mi, perquè tenia tanta passió en fer-ho que va ser molt fàcil fer la música. És un crit més que una melodia. I sé tu, que dirien els francesos, és tot.
0: Ningú més gran de 40 anys no podia sobreviure a la deportació, va escriure Montserrat Roig sobre la Carme Gardell. Les pèssimes condicions higièniques, el fred intens, la manca d'aliments, el treball esgotador, els càstigs físics i els experiments mèdics van delmar ràpidament les presoneres, especialment les més grans. Era el cas de la catalana Carme Gardell.
3: El fet de morir abraçada a una persona que li parlava en la seva llengua quan allí n'hi havia mil de llengües. Era com tornar a la teva terra, era com si t'acollís la terra.
1: La Coloma sosté entre els seus braços la Carme Gardell. Un cop és morta, li retira amb cura l'aliança de casament i se la guarda. La Carme Gardell, amb el cognom de casada Carme Bartolí, va ser detinguda per la Gestapo per encobrir un mestre maqui a la casa on vivia, al poble de Vallmanya, a la Catalunya Nord. Arran de la detenció, ella i la seva filla gran, la Sabine, són deportades a Ravensbrück.
0: L'agost del 44 es produeix la massacre de Vallmanya. En un poblet de 150 habitants s'hi havien refugiat fins a 200 maquis i guerrillers, un cau de maquis. Els soldats alemanys i els feixistes locals, uns 300 efectius amb vehicles blindats, artilleria i una avioneta, van atacar la població de manera salvatge. Van violar, assassinar i apallissar els que no havien pogut fugir i van cremar les cases del poble amb bombes incendiàries.
1: L'anell que es guarda a la Coloma és una aliança de matrimoni senzilla que li va posar el Joan Bartolí a la Carme Gardell quan es van casar a l'església de Sant Miquel de Setcases el 12 de juliol de 1913. Aquest anell es coneix com l'anell de Ravensbrück i gràcies a la Coloma Seró, avui en dia el llueix la besneboda de la Carme Gardell, la Cristel Ferrier, que quan tenia 12 anys el va heretar de la seva tieta àvia, l'Hermín, una de les filles de la Carme Gardell.
4: Mi abuela no hablaba nunca de eso, pero su hermana, Hermín, ella era la más joven de la...